el veïnat de Marreixac demana millores de mobilitat i civisme en una nova trobada amb l'alcalde. Dissabte al matí es va dur a terme a Marreixac una nova reunió entre el veïnat i l'equip de govern, continuant amb el cicle de trobades amb l'alcalde que recorre els diferents barris i organitzacions i urbanitzacions del nostre poble. A la trobada van participar gairebé una quinzena de veïns que han traslladat les seves preocupacions i propostes de millora per la zona. La mobilitat va ser un dels temes protagonistes de la jornada, entre altres. Els assistents van reclamar solucions respecte a la rotonda d'accés. En aquest sentit, s'ha informat que l'Ajuntament està pendent del projecte de la Generalitat per una nova rotonda, tot i que el consistori té previst igualment col·locar algun element reductor provisional cap a finals d'aquest any. D'altra banda, el civisme ha centrat bona part de les queixes veïnals. Els residents han denunciat problemes relacionats amb els sorolls, les curses de vehicles i la presència d'excrements de mascotes a la via pública. Així mateix, s'ha posat sobre la taula la gestió de les escombraries com un altre dels punts a millorar en el manteniment de l'urbanització. Com ja va succeir a la trobada anterior a Ciutat Jardí, aquestes reunions serveixen perquè l'alcalde i l'equip de govern puguin recollir de primera mà les inquietuds ciutadanes i coordinar accions amb la policia local per gestionar conductes incíviques que generen perill o malestar entre els usuaris, entre altres. A la vegada també serveixen perquè l'equip de govern pugui explicar als ciutadans les millores i accions que s'estan duent a terme en cadascuna de les zones de Palafolls. I el Consell Comarcal ofereix una formació per crear

0: assistents virtuals dia per gestionar les xarxes socials. El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per xarxes socials, crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal els dies 9 i 11 de juny, de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. L'activitat està subvencionada al 100%, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder-hi assistir, cal formalitzar la inscripció prèviament enviant un formulari específic al Consell Comarcal del Maresme.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Són 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
2: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. La nova gestió de rieres al Maresme es dota d'una comissió consultiva participada per una cinquantena d'agents de la comarca. Marc Tres Serres.
5: Sí, divendres es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva comarcal de la taula de rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participat per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals hi ha d'entrada el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i també representants del món universitari i entitats mediambientalistes.
2: El Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals d'intel·ligència artificial per gestionar les xarxes socials. Melina Morilla.
0: El curs consta de dues sessions presencials a Mataró, on es treballarà la creació de continguts de text, imatge i vídeo mitjançant eines DIA.
2: Mataró posa les bases per la creació d'un servei de bicis públic que es dirà Roda Faves. Martí Capçada.
6: El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal.
2: Calella dona avui el tret de sortida a una nova edició de l'Screaming Festival. Sergi Ferrer.
7: L'Screaming Festival torna a omplir Calella de música, concerts i activitats relacionades amb la cultura rockabilly. Durant tota la setmana, la ciutat acollirà artistes i aficionats arribats de diferents països en una cita que s'ha consolidat com una de les més importants del sud d'Europa dins del seu gènere.
2: Daniela Simón, alumna premiada de l'Escola Vedruna de Malgrat, crea un blog per ajudar pacients de càncer i les seves famílies. Ona Malgrat.
8: L'alumna ha estat una de les guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol, un treball basat en la creació d'un blog digital on Simón ha plasmat les experiències dels malalts de càncer i les seves famílies.
2: I la Casa Museu de Canet participa en una exposició a Alemanya. Dani Grau.
9: Sí, la Casa Museu de Lluís Domènech i Montaner formarà part d'una exposició internacional a Barcelona moderna, Fòrum Gaudí, un Toto Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per Kunsthalle, München i el Museu Bernardini de Potsdam, dins de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya.

0: Bona tarda. La nova gestió de Rieres al Maresme es dota d'una comissió consultiva participada per una cinquantena d'agents a la comarca. Marc Tres Serres.
1: Sí, Gemma, divendres es va constituir formalment a la seu del Consell Comarcal la nova comissió consultiva, com tu deies, comarcal de la taula de Rieres del Maresme. Es tracta d'un òrgan col·legiat i participar per al voltant de 50 agents de la comarca, entre els quals, com hem destacat abans, hi ha el Consell Comarcal, que és qui l'ha impulsat, a més d'Ajuntaments, Agència Catalana de l'Aigua, Diputació de Barcelona i representants del món universitari i entitats mediambientalistes. La comissió emana del Pla Director d'Actuacions per a la gestió integrada de les Rieres del Maresme, que es va aprovar el febrer passat, un full de ruta fet a partir d'una diagnosi de 65 rieres maresmenques que desemboquen al mar i que fixava per un horitzó de 30 anys, una estratègia encaminada a millorar la seguretat en cas de possibles avingudes d'aigua i també adaptar la comarca a un context de canvi climàtic, i tot plegat en un document que planteja inversions per un muntant global de 684 euros. D'aquests, uns 500 milions destinats als trams urbans d'aquestes rieres que haurien d'assumir els municipis i la resta per als trams interurbans que haurien d'assumir l'Agència Catalana de l'Aigua. També demanava aquest pla director un marc estable de coordinació entre administracions que, segons aquest full de ruta, han de treballar conjuntament en un servei comarcal de gestió integrada de les rieres. Val a dir que el document assenyala les 10 rieres maresmenques que demanen una intervenció prioritària i entre elles s'inclou el torrent de Canamell de Premià de Mar.
0: Gràcies, Marc. I el Consell Comarcal ofereix una formació per crear assistents virtuals i intel·ligència artificial per gestionar les xarxes socials. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha organitzat una nova formació titulada No tens temps ni idees per les xarxes socials? Crea el teu assistent virtual d'intel·ligència artificial i delega. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar els negocis a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de les seves comunitats digitals, especialment quan es disposa de recursos i temps limitats. La formació es durà a terme de manera presencial a les dependències del Consell Comarcal a Mataró, demà i el pròxim 12 de juny, en horari de 10 del matí a 2 del migdia. El programa està dividit en dues sessions clau. La primera es farà demà i es focalitzarà en els beneficis de la IA, la selecció de les xarxes socials més adequades segons el públic objectiu i la creació de contingut optimitzat mitjançant eines de disseny assistides per IA. Per la seva banda, la segona sessió, el 12 de juny, serà on els assistents aprendran a crear i entrenar el seu propi assistent virtual dia. També ensenyarà a automatitzar publicacions, filtrar comentaris i analitzar l'impacte de l'estratègia per identificar futures tendències. Aquesta activitat està subvencionada, per tant és gratuïta. Tot i això, per poder-hi assistir, cal fer la inscripció prèvia enviant un formulari específic al Consell Comarcal.
0: Gràcies. I Mataró posa les bases per la creació d'un servei de bici pública que es diria Rodafaves. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. El ple de l'Ajuntament de Mataró, celebrat la setmana passada, va aprovar una proposta de resolució presentada per la CUP amb una esmena d'Esquerra Republicana perquè s'iniciïn els treballs de creació d'un servei públic de bicis elèctriques gestionat per una empresa municipal. Segons ressa la proposta, serveis com aquest ja s'estan adoptant a moltes ciutats del país, començant per la capital i d'Europa, i seria una aposta conseqüent amb les aspiracions de sostenibilitat que es defensen en tants altres àmbits i que van propiciar també la creació del circuit ciclable que ara existeix a la ciutat. Segons la idea de la CUP, es tractaria ara, un cop aprovada la proposta, de fer un estudi tècnic i econòmic que també valoraria l'opció d'aliar-se amb altres municipis o empreses que ja hi treballin, crear l'empresa gestora que s'ocuparia del desplegament d'estacions o bé d'habilitar una aplicació virtual, licitar el servei i d'aquí a uns 3 anys començar a desplegar gradualment el servei. La proposta va rebre el suport d'En Comú Podem, Esquerra, Junts per Mataró i la CUP, i les abstencions del PSC, Vox i el PP. En la seva proposta, la CUP assenyala que tot plegat ha estat consultat i ha obtingut l'aval de la ciutadania i el teixit associatiu mataroní, i que fins i tot s'ha fet un concurs d'idees pel nou servei i que la proposta guanyadora ha estat Rodafaves, un joc de paraules amb el nom d'una autèntica icona de l'imaginari mataroní, el gegant Rodafaves.
0: Calella dona avui el tret de sortida a una nova edició de l'Screaming Festival. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Screaming Festival, sí, torna a omplir Calella de música, concerts i activitats relacionades amb la cultura rockabilly. Durant tota la setmana, la ciutat acollirà artistes i aficionats arribats de diferents països en una cita que s'ha consolidat com una de les més importants del sud d'Europa dins del seu gènere. L'edició d'aquest any gira al voltant del 30è aniversari del Toro Records, un segell estretament vinculat al festival des dels seus inicis. La programació inclou propostes de diferents estils relacionats amb el rock and roll dels anys 50, des del rockabilly més clàssic fins al country, el honky-tonk o el rhythm and blues. Entre les novetats destaca la participació de l'artista ucraïnès Chris Wiseguy-Bird, que havia col·laborat durant anys amb el festival i amb la discogràfica El Toro Records. La seva actuació arriba després que la guerra obligués a suspendre una visita prevista fa uns anys. Carlos Díaz és el director del festival. Escoltem-lo.
5: No, és una cosa molt, molt especial per nosaltres aquest any, és que tenim l'oportunitat de portar un artista ucranià. Aquest artista va treballar amb nosaltres molts anys, vam parlar amb la discogràfica El Toro, que fa 30 anys, i també al festival. Estava previst portar-lo en la seva banda quan va esclatar la guerra amb Rússia, i ara fa poc que es va traslladar a viure a Alemanya i el portem al festival. Per nosaltres és una fita i és molt important.
4: A banda dels concerts, el festival també inclou activitats divulgatives sobre la història de la música nord-americana dels anys 50. Una d'elles estarà dedicada a Stardate Records, una discogràfica considerada clau en el desenvolupament del country i del rockabilly primitiu. L'organització confia a repetir les bones xifres de participació dels darrers anys i destaca el paper que juga Calella en l'èxit del certamen. Segons explica, la combinació entre música, allotjament, platja i oferta turística continua sent un dels principals atractius per al públic internacional.
0: Canviem de qüestions. L'Escola Sagrada Família de Caldes d'Estrac estrena ventiladors per fer front a les altes temperatures. Martí Capçada.
3: Doncs sí, l'Escola Sagrada Família de Caldetes ha incorporat nous ventiladors a totes les seves aules per millorar el confort de l'alumnat i del professorat durant les setmanes de més calor. La instal·lació s'ha dut a terme després que l'Associació de Famílies d'Alumnes, l'AFA, traslladés la seva preocupació per les elevades temperatures registrades aquest curs. En total s'han col·locat 20 ventiladors de paret, dos per aula, que estan en funcionament des del passat 2 de juny. Els aparells han estat homologats segons les directrius dels serveis territorials d'ensenyament i contribuiran a mantenir un ambient més agradable a les classes. L'Ajuntament ha subvencionat la compra dels ventiladors amb una aportació de 1.900 euros, mentre que la brigada municipal s'ha encarregat de la instal·lació. Aquesta actuació se suma a altres millores recents al centre, com és la renovació de la megafonia, la instal·lació de mosquiteres o bé la millora d'espais exteriors. De cara a l'estiu, el consistori també preveu executar reformes més importants, entre les quals destaquen la substitució de l'escala principal i l'arranjament de l'aula de psicomotricitat.
0: Gràcies. Més qüestions. Canet impulsa un directori de comerç digital. Dani Grau.
6: És dins el projecte Canet Comerç i Serveis. Es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de serveis local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració. La iniciativa inclou la creació d'un directori digital d'empreses i comerços del municipi, amb així nous canals de comunicació i promoció per donar suport a l'activitat econòmica local. Per tal de poder incorporar els establiments al nou directori, es demana la col·laboració dels negocis del municipi, emplenant el formulari que s'adjunta a la web municipal. La informació recollida permetrà crear una eina actualitzada i accessible perquè la ciutadania pugui conèixer de manera ràpida i senzilla l'oferta comercial i de serveis existent a la Canet de Mar. Aquest directori digital esdevindrà un aparador permanent dels establiments locals, contribuint a incrementar-ne la visibilitat, facilitar el contacte amb potencials clients i fomentar el consum de proximitat. Al mateix temps, oferirà també als veïns i veïnes una eina útil per descobrir els productes i serveis disponibles al municipi, afavorint una economia local més dinàmica i connectada, amb l'objectiu de millorar la coordinació i la difusió d'informació d'interès per al sector comercial. També s'ha creat un grup de WhatsApp destinat a l'establiment del municipi. Aquest canal permetrà compartir de manera àgil informació sobre campanyes de promoció, activitats, subvencions, formacions, incidències o qualsevol altra qüestió rellevant per al teixit econòmic local.
0: I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que connecti el barri amb la resta del municipi. Ona a Malgrat.
7: L'associació de veïns de la Verneda demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. Mari Carmen Reiner, secretària de l'entitat, diu que a la Verneda hi viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de la roba.
8: A veure si podem tindre un bus, ja que tenim un que va al Col·legi Marià Cubí i porta els nens i els recull, que hi hagués un bus o el mateix o un altre que pogués anar la gent anar cap al CAP o al mercat de la roba i així, perquè clar, hi ha molta gent gran, el que ens agradaria això, i si hi hagués una parada pel cantó d'on està el centre sigui mateix o un carrer abans i tot, no estaria malament, encara que no facin una parada, sinó un pal que posi a l'horari que passa el bus, n'hi ha molta gent que baixaria el dia del mercat mateix, que te'l deixessin pel cantó del mercat, o així.
7: És una reivindicació que també comparteix la plataforma Magrat Actiu. En aquest sentit, Xènia Busert i Rosa Maria Nieto, fundadora i membre respectivament de Magrat Actiu, consideren necessari un servei de bus que connecti tot el municipi per facilitar la mobilitat, sobretot de gent gran, persones amb discapacitat i famílies amb infants.
9: Un microbús que connecti tot Malgrat. I tot Malgrat és tot Malgrat. Malgrat Sud, Avinguda Colom, fins a l'altre costat, perquè és que no existeix. Jo he d'anar al CAP, has de caminar 10 minuts i ja pots agafar el bus. Ja per mi caminar 10 minuts, jo tinc una discapacitat i 4 malalties reumatològiques, pues, depèn del dia, 10 minuts són per una altra persona 3 hores. I tantes coses, i amb gent gran, els discapacitats, els nanos, com
10: petits,
9: vas?
10: O inclús per anar a comprar, ja no és només per anar al metge, per anar a comprar, per qualsevol cosa, no hi ha manera de bellugar-se.
9: Sí.
10: I ja no parlem del que passa a partir de les 7 de la tarda, perquè hi ha autobusos, per exemple, de Santa Susana o de Calella cap aquí, i a les 7 i mitja de la tarda passa l'últim. I què passa? Que la gent a les 7 i mitja de la tarda ja deixa de bellugar-se.
7: L'Associació de Veïns de la Verneda ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles i a Carme Ponsa, regidora de Mobilitat. Per la seva part, Magrat Actiu ha demanat el servei a través d'una instància a l'Ajuntament, però per ara no han obtingut una resposta.
0: Calella acomiada Pere Tarrés, històric socialista i fundador de la colla Vall de Roure. Sergi.
4: Sí, el cap de setmana ens deixa la notícia luctuosa de la mort de Pere Tarrés, que durant 6 anys va ser primer secretari del Partit dels Socialistes de Calella. Un càrrec que va deixar voluntàriament després de completar una etapa al capdavant de l'agrupació, havent assolit els objectius que s'havia fixat i amb la voluntat de dedicar més temps a cuidar la seva esposa, la Pilar, que trasbassava problemes de salut. Tarrés era una de les veus habituals de la tertúlia del programa matinal de Ràdio Calella Televisió, on aportava el seu punt de vista sobre qüestions d'actualitat local. La seva mort als 81 anys ha estat sobtada, tal com ha explicat a Ràdio Calella Televisió el president d'honor del partit, Joan Torrent.
11: Molt consternats, com tothom que el coneixia, perquè ha estat una cosa molt sobtada, l'atac al pàncreas, i és una cosa que moltíssima gent se'n lliura, és a dir, supera la inflamació o la infecció, i en el seu cas no ha estat així.
4: Catalanista de conviccions profundes, Pere Tarrés deixa també un important llegat en l'àmbit cultural. Va ser fundador de la colla Vall de Roure, una entitat que durant el franquisme va contribuir, com tantes altres arreu del país, a mantenir viva la cultura catalana i la tradició de la sardana, en uns anys marcats per la repressió de les expressions identitàries catalanes. La cerimònia de comiat es va celebrar ahir al migdia a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, on familiars, amics, companys de partit i persones vinculades a la vida associativa i cultural de la ciutat li van retre l'últim homenatge.
0: Gràcies, Sergi. La Casa Museu de Canet participa en una exposició a Alemanya. Dani.
6: Sí, la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner formarà part de l'exposició internacional Barcelona Moderna From Gaudí to Picasso, un ambiciós projecte expositiu organitzat per la Kunsthalle München i el Museu Barberini de Potsdam, una de les institucions culturals més prestigioses d'Alemanya. L'exposició, que es podrà visitar a la Kunsthalle München del 23 d'octubre de 2026 al 31 al 21 de febrer del 27 i el Museu Barberini del 20 de març al 20 de juny de 2027 proporcionarà un recorregut per la Barcelona de finals del segle XIX i inicis del XX, un període d'extraordinària efervescència artística, cultural i arquitectònica que va donar lloc al moviment modernista. La mostra reunirà obres procedents de museus, institucions i col·leccions de referència per explicar el context creatiu que va fer possible figures universals com Antoni Gaudí, Pablo Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Lluís Domènech i Montaner, entre d'altres, en un mateix context històric. La participació de la Casa Museu Domènech i Montaner en aquest projecte representa una nova oportunitat per donar una visibilitat internacional al patrimoni conservat a Canet de Mar per contribuir a la difusió del llegat de Lluís Domènech i Montaner en el marc d'una exposició de gran rellevància internacional. Aquesta col·laboració consolida la presència de la Casa Museu en xarxes i projectes culturals de base internacional i reforça el paper de Canet de Mar com un dels municipis estretament vinculats a la figura i l'obra de Lluís Domènech i Montaner i l'obra també, per extensió, modernista.
0: I Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial. Martre Serres.
1: Sí, exacte, amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, que tindrà lloc des d'avui fins aquest diumenge, dia 14 de juny, l'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes. Per tal que la ciutadania pugui conèixer de primera mà les instal·lacions i la tasca que es du a terme, l'Arxiu ha programat dues jornades de portes obertes, la de demà, de 9 a 2 del migdia, i dissabte, aquest mateix dissabte, 13 de juny, de 10 a 1 del migdia. A més de les visites, els assistents podran contemplar l'exposició permanent de maquetes que encara ara acull l'equipament. L'acte central de la setmana, però, tindrà lloc el divendres a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Es tracta de la presentació oficial d'un nou fons documental provinent de la família Jalpí, una de les famílies amb més rellevància històrica a Tordera. La peça clau d'aquesta donació, realitzada pel senyor Oleguer Massaguer, és un pergamí del segle XVI. En dona tots els detalls la responsable de l'Arxiu Històric, Mercè Torrelles.
12: Podem dir que va ser la família més important que va tenir Tordera, doncs per tot el patrimoni que va arribar a tenir i per el seu origen noble. Llavors el pergamí ens fa entrega al senyor Oleguer Massaguer. És un pergamí del 1554 i és una època, és a dir, és un rebut, però té valor, doncs, perquè és d'aquesta família i al mateix temps perquè, doncs, esdevé ara en aquests moments el document més antic que tenim a l'arxiu de Tordera. Llavors, doncs, farem un acte de l'acte de donació que serà, doncs, aquí a l'Hospital de Pobres i al mateix temps un reconeixement a aquesta persona que fa la donació. És un acte obert a tothom i bueno, jo penso que serà un acte emotiu. També prepararé una petita exposició d'aquest fons.
1: El programa es completa amb la sessió habitual del grup d'amics de l'arxiu que se celebrarà el dijous, aquest dijous a les, dia 11, a les 11 justament, també a l'antic Hospital de Pobres. En aquesta trobada oberta a tothom es projectarà un audiovisual sobre la tasca arxivística i es continuaran visualitzant les imatges del fons de la fibra color, així com altres documents que s'han anat incorporant recentment al fons.
0: I mentrestant, Sant Vicenç de Montalt impulsa dues activitats per sensibilitzar contra l'edatisme. Martí.
3: Correcte. L'Ajuntament de Sant Vicenç, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha organitzat dues activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania per sensibilitzar una miqueta més sobre l'edatisme. La iniciativa forma part de la campanya anomenada Edats Invisibles, que vol promoure una societat més inclusiva, respectuosa i lliure de prejudicis relacionades amb l'edat. La primera proposta serà el monòleg Edatènia, prejudicis invisibles, interpretat per Helena Pla, que representarà l'11 de juny a les 7 de la tarda al Centre Cívic El Gorg. L'activitat inclourà també un col·loqui posterior per fomentar el debat i la reflexió entre els assistents. La segona cita tindrà lloc el 14 de juny amb una masterclass de moviment dinamitzada per un fisioterapeuta del programa Culturament. La sessió, que es farà també al Centre Cívic El Gorg, està pensada per promoure el benestar físic, la connexió corporal i l'envelliment actiu. Des de l'Ajuntament es convida tota la ciutadania a participar en aquestes activitats que combinen una mica de cultura, reflexió i salut per avançar cap a una societat més conscient i respectuosa amb totes les edats.
0: I Daniela Simón, alumna premiada de l'Escola Vedruna de Malgrat, crea un blog per ajudar pacients a càncer i les seves famílies, una Malgrat.
7: Així és, l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, ha estat una de les guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol, sola, un treball basat en la creació d'un blog digital on Simón ha plasmat les experiències dels malalts de càncer i les seves famílies. La idea del treball, de fet, neix d'una experiència personal. Fa 8 anys la mare de la Daniela va patir un càncer de mama, tot i que ser encara una nena recorda la impotència de voler ajudar-la sense saber com fer-ho. Aquesta vivència la va portar a plantejar el blog com amb un objectiu clar, oferir eines i orientació a les persones que es troben davant d'un diagnòstic de càncer o conviuen amb un familiar afectat per la malaltia. De fet, l'alumna té la intenció de mantenir el blog digital mentre aquest continuï sent d'interès social. Daniela Simón també ha explicat que un dels aspectes més difícils dels qui pateixen càncer és la sensació d'incomprensió que tenen davant els seus familiars. A més, Simón afegeix que hi ha una forta càrrega social a la paraula càncer i que sovint s'associa directament amb la mort, quan no sempre és així.
0: I Hatakendeya té la voluntat d'agermanar-se amb l'entitat El Rus de Tordera per fomentar la inclusió. Marc.
1: Sí, així és. Hatakendeya viu amb entusiasme el fet de ser l'entitat escollida pel Teatre Claver per a la campanya Compromís i Cultura 2026. Des de que es va fer l'anunci oficial el passat 19 de febrer, l'associació tordarenca treballa en dos fronts. Primer, explicar a la ciutadania el projecte concret de reinserció laboral que vol tirar endavant i teixir també noves aliances al municipi. En aquest segon punt, Hatakendeya ha revelat en una entrevista a Ràdio Tordera la voluntat de dur a terme una unió amb la Fundació Doctor Joan Pujol El Rus, que el president de Hatakendeya deia Joan Llorenç, n'explica els detalls.
13: Un agermanament també amb la Fundació El Rusc, que a més té molt de sentit perquè treballem al mateix col·lectiu i també tenen uns inicis molt semblants en el nostre projecte, salvant les distàncies i la cultura, però bàsicament és això. El que hem volgut en aquests últims dos anys, arran d'aquella trobada, jo crec, és enfortir la relació del poble amb l'associació i amb tot.
1: Una associació que és entitat ànim sense lucre i que ofereix un lloc de vida a persones amb discapacitat intel·lectual. Pel que fa a la campanya Compromís i Cultura, l'entitat mostra la satisfacció de saber que el poble va coneixent durant tot un any les activitats i tasques que duen a terme diàriament. A més, recorda que els fons recaptats aniran destinats a la reinserció de 3 usuaris del centre a les seves comunitats, finançant les eines necessàries perquè puguin fer vida de la manera més autònoma possible. Així ho explica el president Joan Llorenç.
13: N'hi ha dos que han après durant 5-6 anys l'ofici de forner en el centre, llavors ara són capaços de fer tot el procés, des de la compra de les matèries primes fins a amassar el pa, etc, etc, tenir el forn preparat, coure'l, poder-lo vendre. Per tant, la idea, si recollim els fons suficients, seria que a dos d'aquestes persones se'ls hi pogués muntar un forn artesanal en el seu poble perquè puguin tornar a la seva comunitat sent útils i tinguent feina i una feina digna que els faci més autònoms i més autosuficients i que no siguin aquella llosa, aquella xacra que havien sigut, entre cometes, anteriorment.
1: La campanya Compromís i Cultura 2026 inclou la programació estable del Teatre Claver. Les propostes de les entitats col·laboradores, com Pere Cot, el Fòrum i l'Esplai de la Gent Gran, i el projecte de la Fundació L'Altre Claver. Empreses i particulars també poden contribuir-hi en aquest projecte de Hatakendeya a través de la Fila Zero, és a dir, fent una contribució econòmica sense necessitat d'assistir als espectacles.
0: I en cultura, a Palafolls, els maduixots tornaran a organitzar la revetlla popular de Sant Joan a la plaça de Popi, Melina Morilla.
2: La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha confirmat que aquest any tornarà a ser l'encarregada d'organitzar la revetlla de Sant Joan a Palafolls. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popí. Segons han explicat des de l'entitat, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització està treballant ja per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per totes les edats.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Molt bon dia, comencem aquesta nova setmana amb una situació meteorològica que continua marcada pel temps estable després d'un dissabte i un diumenge amb alguns núvols però sense precipitacions. Avui el cel estarà serè durant tot el dia amb vents que bufaran fluixos de component sud-sud-oest en aquest matí com aquesta tarda i la situació marítima tranquil·la. Aquest matí mar arrissada, aquest migdia ja veurem àrees de marejol i aquesta tarda es matita el marejol a tota la costa maresmenca. Tot això amb unes temperatures que avui pugen una mica i que s'enfilaran fins als valors de 29, puntualment als 30 graus cap a l'interior de la comarca, a prop de la costa, al voltant dels 25, 26, 27, les temperatures al centre del dia. Demà aquestes temperatures baixaran una mica. De fet, entre demà i divendres tindrem una mica d'aire més fresquet, provinent de component entre l'est i el nord-est, i això farà que doncs, la temperatura no pugi tant. Continuarà fent calor, però no serà tan accentuada com avui, per tant, temperatures que baixen una mica tant màximes com mínimes, i això de retruc també podrà afavorir la presència d'alguns núvols baixos, sobretot les tardes de demà i demà passat, però seran núvols poc importants.
0: Molt bé, doncs ja coneixem la previsió del temps per a aquest dilluns i també per als pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials. També farem l'agenda setmanal del Maresme amb en Martí Capçada. Tenim també l'espai de nutrició amb la Txell Rubio i en Marc Tres Serres. I acabarem el programa d'avui fent una doble tertúlia esportiva, ja que sempre ens quedem curts de temps i, per tant, avui ampliarem una mica més doncs, a la actualitat esportiva a la comarca i també en clau nacional. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
15: La xarxa de comunicació local.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
5: Visita el portal radiopalafolls.cat
4: i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
6: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda, moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: Molt bé, comencem destacant al Maresme el més important d'avui, Melina.
3: Doncs mira, avui és popular a Twitter un fil sobre la situació de l'Alt Maresme respecte a serveis que hi ha en aquesta zona de la comarca. Tot deriva d'un tuit de Rodalies informant sobre el reforç del servei de la R1 durant la visita del Papallagó 14, un servei que només es reforçarà des de Mataró fins a l'Hospitalet. En aquest sentit, alguns usuaris han criticat que els habitants de l'Alt Maresme sembla que no existeixin. Altres usuaris s'han unit amb queixes respecte també a altres qüestions relacionades com l'estat dels instituts on els alumnes van a fer la selectivitat. Paraules textuals d'un usuari: no només Rodalies, tot en general, la selectivitat es fa a instituts precaris i sense climatitzar com el Lluís Companys de Tordera. També deien que l'Hospital de Calella és un polvorí sense data per la seva renovació, els autobusos són inexistents i la renda per càpita la més baixa de la comarca.
2: I en clau internacional, més enllà de la comarca, què és notícia?
3: Doncs hi ha hagut almenys 19 morts i centenars de ferits a les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8. El fort terratrèmol, que aquest dilluns ha sacsejat al sud de les Filipines, ha provocat la mort d'una vintena de persones, mentre hi ha uns 130 ferits i almenys 7 desapareguts. El sisme, que ha tingut almenys 4 rèpliques molt fortes, ha fet caure edificis com centres comercials, supermercats i escoles, i ha malmès també algunes infraestructures.
2: Déu-n'hi-do, això a les Filipines, comentaves?
3: Així és, a les Filipines, al sud.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs l'Hospital Germans Trias està estudiant una cirurgia pionera a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias de Badalona ja ha intervingut els dos primers pacients a Europa en el marc d'un estudi clínic que vol estudiar la viabilitat i la seguretat d'un potencial abordatge revolucionari d'aquesta malaltia. El centre està fent un assaig clínic amb un total de 10 pacients participants que per primera vegada a Europa estudiarà l'ús de la derivació limfaticovenosa cervical com a possible intervenció terapèutica en pacients en fase lleu. L'estudi, anomenat Alcea, encara està en una fase molt inicial i té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i l'efecte potencial d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial. Alcea, que durarà un any, s'adreça a pacients amb diagnòstic d'Alzheimer en fase lleu, que ja siguin pacients a les consultes de neurologia i geriatria de l'hospital, que no tinguin una edat gaire avançada ni tampoc altres problemes de salut greu que desaconsellin una intervenció quirúrgica.
2: Molt bé, Melina, doncs anem a conèixer ara mateix la pregunta del dia. Doncs tu mateixa, digue'ns què estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
3: Doncs avui, com una de les habitants de l'Alt Maresma, el que preguntem és si creieu que Rodalies hauria de donar més serveis a aquesta zona de la comarca.
2: Perfecte, molt bé. Doncs Melina, gràcies com sempre i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El primer equip femení de bàsquet ha tancat temporada Supercopa, un nou curs on les premianenques han viscut a la zona alta de la classificació, però amb alguna derrota que no les ha permès ser a les dues primeres posicions i aspirar a l'ascens. Un any intens, competitiu i un final de curs que ens deixa també la marxa de dues jugadores importants, l'Alba Valero i la Montsant Guerrero. Benvingudes, noies, a la ràdio. Què tal?
4: Gràcies. Bé, molt bé, gràcies per convidar-nos.
2: És la primera vegada, no?, que veniu als estudis de Premià.
4: Sí, és la primera vegada.
5: Ens estrenem.
2: Molt bé. Cap nervis, eh? O sigui, vale. Anirà rodat. Noies, per començar, quina nota li poseu al curs?
4: A veure... Quina nota? Una nota alta.
5: Nota alta.
4: No...
5: Anava a dir-te, mínim... Què?
4: Un 8.
5: 8 i mig.
4: Vinga, no. Perquè no hem acabat en les fases, però bé, molt bé.
2: Uh-huh. Què ha fallat i què s'ha fet bé?
4: Què ha fallat? Ostres. A veure... no sé, primer que s'ha fet bé. A veure, jo crec que aquest any ha estat diferent també perquè teníem un entrenador nou que portàvem abans 4 anys amb l'anterior. Llavors és una adaptació nova i crec que al final l'adaptació, bueno, va anar genial perquè vam començar 9-0.
5: Increïble.
4: I què s'ha fet malament? A veure.
5: No sé, potser en algun punt sí que ens han penalitzat algunes derrotes, però tampoc no ens hem de quedar com la sensació de que ens hem quedat allà a la porta de les fases, sinó que, ostres, jo crec que el que hem fet enguany és extraordinari, o sigui, no sé, ha estat molt bé. I per això dèiem que una nota alta, perquè la temporada és que ha estat molt bona.
4: Sí.
2: De fet, com bé comenteu, una temporada que engegava màxims, havent participat a la final a 4 Igualada i amb la marxa del cos tècnic anterior, tocava adaptar-se a una nova metodologia i cares noves. Com ho recordeu?
4: La veritat és que bé, perquè també va ser com aire fresc i totes com teníem ganes de continuar. Això és, crec que és el millor del premi aquest. Crec que pocs cops hem tingut gent a l'equip que tingués ganes de marxar.
5: Exacte.
4: Llavors sempre... No, digues.
5: Que ha estat també com a molt gradual, perquè en aquest aspecte el nou entrenador ja ho portava tot com a molt pautat de com volia fer la incorporació. Es va fer molta feina a la post-temporada, diguem-ne, anterior, al juny anterior, i llavors per mi, com quan van començar a l'agost-setembre, és com que ja havíem començat amb la nova rutina, ja totes vam entrar en una dinàmica molt fàcilment, i això segurament ens va portar com les primeres victòries o la forma de jugar camp al principi, que va ser molt bona.
2: Ja sabíeu que era l'última temporada i creieu que són decisions que es van prenent doncs, durant el curs?
4: Bueno, crec que nosaltres també portem uns anys, ja que sempre diem és l'última, i sempre acabar marxant és molt difícil. En el meu cas, jo sí que ho tenia al cap, que seria l'última, o almenys jo m'ho prenc més com una pausa. No vull pensar com que marxo del tot del premi, perquè bueno, és com una part molt important de la meva vida. Però sí, jo crec que sí que ho tenia al cap des del principi.
5: Sí, en el meu cas ha sigut com una decisió més de, no últim moment, però sí més dels últims mesos, perquè jo sí que no tornaré al premiar ja, el més segur, i perquè és un canvi d'etapa per mi cap a, bueno, això, un nou pas vital, diguem-ne, i bueno, he estat com més en els darrers mesos, però sí que, ostres, des que vaig fer el cop de cap, doncs sí que he estat com gaudir-ho tot, perquè cada pavelló que anàvem era l'última vegada que anava jugant amb el premiar, llavors sí que ha estat això com una miqueta més gradual, però poguent-ho com assaborir la despedida.
2: De seguida, Montsant, et pregunto, preguntarem doncs ara què vindrà, però Alba, deixa'm també que et pregunti, has comentat, no?, que per tu no és un adéu, no és un final, és una pausa. De fet, ja em vas fer una pausa en el passat.
4: Sí, vaig fer una pausa perquè estava estudiant fora, llavors va ser, ara no recordo si va ser el 2018 o 19, que vaig estar mitja temporada, llavors vaig acabar de marxar per acabar els estudis, i després el tornar, que ja va ser aquests fa 5 anys, i ara també és bàsicament per temes professionals, per poder acabar d'opositar, i m'agradaria poder tornar en un futur, si m'ho permet la vida en general.
2: I aquesta supositant, si es pot saber?
4: Sí, a Bombera.
2: Ah, molt bé, perfecte. Sí. Alba, tu portes molts anys a la casa, les has vist de tots colors, ascensos, consolidació a la Supercopa i finals a 4. Què significa per tu l'AB Premià?
4: Bueno, la veritat és que l'AB Premià s'ha convertit en casa. O sigui, crec que s'ha format un nucli superxulo, que al final ja no diem que juguem a bàsquet i competim, sinó que som un grup d'amigues que quedem 4 cops a la setmana i ens ho passem bé i just competim, i a vegades ens surten les coses molt bé. Llavors significa per mi estar a casa, estar amb la família i la comunitat pingüina que s'ha creat.
5: Exacte.
2: I tu, Montsant, també coneixes molt bé el projecte, i podríem dir que també te l'has fet teu. Va ser una bona decisió venir a Premià de Mar?
5: Buf, va ser encertadíssima, molt, molt, molt. Sí, jo també venia d'un canvi, de venir d'una altra província, d'una manera d'entendre el bàsquet potser una miqueta diferent, i em vaig trobar amb aquest grup, que bàsicament ara el nucli, diguem-ne, continua sent el mateix, que des de primer moment em van fer sentir hipercòmode, i ja no només a nivell personal, sinó a nivell de joc també. Ostres, crec que he millorat moltíssim per tot el que m'aporten elles i els entrenadors que han passat, sí.
2: Què significa per vosaltres el bàsquet?
4: Jo crec que el bàsquet, quan ja portes tants anys jugant i impliques tantes hores, ja crea una mica, bueno, és part de la teva personalitat, no? Jo crec que segurament molta gent que ens coneix pensa en nosaltres i pensa en el bàsquet. Llavors, bueno, significa moltíssim, són moltes hores, molta energia.
5: I el caràcter, jo crec que també ens el forja al final. Tot el que vas vivint realment és que són moltíssimes hores invertides des de petites. Llavors jo crec que el caràcter també es va forjant, no? O sigui, l'aprendre de les derrotes, aprendre a confiar en les altres moltes vegades. Tot això crec que són valors que els he pres bàsicament a partir del bàsquet.
2: Què és el que més recordeu d'aquesta vida, doncs, dedicada a l'esport, dedicada al bàsquet, a records que tinguéssiu doncs, de més petites, o alguna cosa que us hagi marcat a la vostra etapa?
4: Les amistats. Al final és el que m'emporto sempre. Al final crec que les meves grans amistats ara mateix han vingut quasi totes al bàsquet, per el fet de que el que diu la Montsant, el que entenem com la vida semblant. aquesta pertenença que sents a partir de l'esport i sí, les amistats és el que em ve més al cap.
2: Clar, perquè amb quants anys vau començar a jugar a bàsquet?
4: Jo crec que 7 o 8.
2: 7 o 8, clar, són molts anys.
5: Jo en 10, si més tard, però...
2: Clar, la Montsant en té 31, Alba en tens 27, clar, sí. Des dels 7-8 anyets, des de ben petites, doncs bé, han passat molts anys i creiem doncs, que les amistats que heu creat doncs, que seran per tota la vida, no?
4: Sí, totalment, totalment.
5: Sí, totalment, i a més que era com... quan érem petites també era com trobar gent que tenia aquella afició que tu tenies, que potser doncs, a l'escola no t'hi trobaves tant, en el meu cas, i per mi, per exemple, trobar el bàsquet va ser com, ostres, trobar un grup de suport molt important, i en aquest cas a mi doncs, la parella inclús és del bàsquet, o sigui, realment a mi el bàsquet ha marcat la vida, però sense cap tipus de dubte.
2: Recomanareu a les famílies que doncs, tenen fills petits que practiquin esports com el bàsquet, esports en grup, no? Perquè clar, hi ha esports que són més individualistes, però entenem que el bàsquet s'entén com un equip, com un col·lectiu i que la manera de jugar és completament diferent que altres esports i també s'aprenen més valors, potser.
4: Sí, totalment, just algo que m'ha vingut molt al cap aquest any quan vam fer la presentació, que venen tantes famílies a premiar, que és brutal veure tants nens recolzats per tants pares, cosins, tiets, germans, i jo només el que em venia al cap era agrair als meus pares que m'haguessin apuntat a aquest esport i que m'haguessin, bueno, que em sento una privilegiada que tenir l'oportunitat d'haver fet tot això, de que m'han portat a cada camp.
2: Clar.
4: Han vingut amb mi a cada lloc. Bueno, és un regal, és un regal fer això als seus fills.
2: Aquesta és l'altra, no? La dedicació per part de les famílies de portar-vos als entrenaments, recollir-vos, adaptar-se als horaris, a anar als partits quan us convoquen, perquè a vegades el partit no està 10 minuts a casa, potser s'ha de conduir una hora, dues hores, perquè està més lluny. Clar, la família té un paper important, no?
5: Bueno, importantíssim, i aquí jo faré menció a la meva, que els meus pares, la meva família viuen al costat de Reus, i per tant cada cap de setmana mínim es feien una hora i mitja d'anada i una hora i mitja de tornada per venir-me a veure a premiar, i continuen fent-ho, o sigui que la dedicació sí, és màxima, i sempre hi ha una part d'implicació de la família, des d'allà ben petites i ben petits, per poder dur a terme aquest esport i implicar-t'hi al màxim.
4: Sí, crec que justament el nostre equip, els pares han estat molt implicats, sempre, i és molt xulo la veritat, perquè és això, juguem a Tarragona i venen, juguem a Igualada, juguem a Manresa, i també teníem un seguit de pares seguint-nos, que és brutal a les nostres edats, bon, que ja podrien deixar-nos.
5: Exacte, i que no es limiten només a venir, sinó que estan allà, animen, fan pancartes, banderes,
4: de tot, exacte. Sí, sí.
2: Com s'ho prenen les famílies quan el resultat no és l'esperat? Doncs quan hi ha un partit que no surt bé, s'arriben a frustrar més a vegades ells que vosaltres, o us enfadeu més vosaltres? Com va aquest tema?
4: Jo crec que ens en fem nosaltres, els nostres pares estan contents de veure'ns jugar, de que segueixin disfrutant amb nosaltres.
5: Sí, i amb l'edat també ho relativitzes tot molt més, i ells també ho fan, jo crec que sí.
4: Totalment.
5: En aquest aspecte no hi ha hagut mai cap tipus de, diguem-ne, de problema o així de famílies, nosaltres que va. Sempre suport, bona cara, deixar que et desfoguis una mica i vinga, la setmana
4: següent.
5: Que
4: sí.
2: Vull preguntar-vos també, què us emporteu d'aquesta etapa a banda doncs, de les amistats?
4: Molts valors, jo crec, molta perseverança i resiliència, jo crec, perquè al final hem viscut com moltes coses, el perdre l'últim minut i haver de conduir una hora i mitja i tornar a casa... No sé.
5: En cert punt també, potser una altra mirada també del bàsquet, perquè cada nou entrenador, cada nou club o d'això t'emporten, i a mi depèn de com, ostres, me'n fan inclús reenamorar del bàsquet o que hagis d'interpretar moltíssim el joc o així, per mi també et fa això molt millor jugadora, i és algo que per mi m'emporto molt clarament.
2: Què és el que més us agrada de Premià de Mar?
4: De Premià? Pues jo crec que el sentiment aquest de pertenença que et fa sentir al club, de que estàs bé allà, de que et valoren, jo crec.
5: I que un club de poble arribi a tenir un senyor a la Supercopa i es pugui mantenir tot, crec que és de valorar també.
2: Noies, ara volem saber una mica doncs, quins són els vostres objectius. Alba, tu et dedicaràs a opositar, has comentat?
4: Sí.
2: Per tant, doncs aquest és el teu objectiu. I tu, Montsant, que explica'ns una mica quins són els teus plans.
5: Jo ja, bueno, jo sóc de, ja ho he dit, sóc d'un poble al costat de Reus, llavors ja torno a viure cap allà amb la meva parella, i llavors ja, bueno, o sigui, lògicament, doncs, anant cap allà ja era incompatible estar amb el bàsquet aquí, I res, és això, l'únic que sí que potser abans tenia molt més clar que amb l'edat que tinc anava a deixar el bàsquet, i amb tal com hem estat aquest any, aquest renomament que he tingut amb el bàsquet i tot, he pensat de, bueno, pues, potser ho allargo una temporada més, ara és el moment de començar-ho a valorar i tot, i això, i és tornar cap al lloc d'on soc jo.
6: Tot i de deixar-ho pel que fa, doncs, al nivell de competició, seguireu jugant, doncs, a forma més recreativa o quedar amb companyes per jugar un partit o...
4: Sí, totalment. Jo crec que fins i tot aquest dissabte mateix hem quedat totes per anar a fer un 3x3 juntes. Uh-huh. Jo crec que aquest estiu també ja hem fet plans per apuntar-nos a alguna altra, quedar de tant en quant.
5: Sí, és que és impossible, crec, deixar-ho
4: sí.
5: tot. O sigui, és impossible. Sempre hi ha alguna excusa tonta per dir, vinga, va, som-hi.
4: Sí, les companyes que han anat marxant també després sí. ens enterem que ja no ha passat setembre, que ja estan entrenant amb l'equip del seu poble. O sigui, sí, és molt difícil deixar-ho.
6: Mm-hmm. Molt bé, doncs Alba Vera i Montsant Guerrero, gràcies a totes dues i que vagi tot molt bé a la vida.
4: A tu.
5: Gràcies.

0: Molt bé, seguim avançant. Ara és el moment de les efemèrides amb en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Gemma.
0: I com sempre, comencem felicitant a les persones que avui fan anys.
1: Sí, exacte. Avui és l'aniversari de Liam Neeson, l'icònic actor nord-irlandès, famós per participar a la llista de Schindler, Star Wars, per exemple, i avui fa 74 anys, o sigui que déu-n'hi-do, Liam Neeson. Els anys passen per tothom, igual que per Javier Mascherano, que és, no sé si et sona, Gemma, exjugador del Barça, un jugador
0: sí,
1: argentí, a més, amic
0: sí,
1: de Leo Messi.
0: Sona. Sí, em sona el nom, ara mateix no, segurament no li poso cara, però el nom em sona molt.
1: De fet, Mascherano va ser fenomassa entrenador de Leo Messi a l'Inter de Miami, el que passa que va deixar l'equip ja fa uns mesets.
0: Molt bé, i també hi ha més aniversaris o ja hem acabat?
1: Per avui ja està, per avui ja està.
0: Molt bé, i és el Dia Mundial de...
1: Sí, dels oceans, per protegir-los i conèixer la seva importància que tenen al món, al planeta i, evidentment, per nosaltres.
0: Perfecte. Tal dia, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, l'any 1909 va néixer Virginia Apgar, que és l'anestesiòloga que ha salvat la vida a milions de neonats. I t'explico per què. Moltes persones creien que Apgar és l'acrònim, no?, d'aparença, pols, gesticulació, activitat i respiració, que això sobretot ho domina la gent que treballa al món de la sanitat. I és els 5 paràmetres que avaluen els recent nascuts per determinar el seu estat de salut just després del seu naixement. Però no, l'acrònim justament és el cognom de la persona que va proposar el famós test del mateix nom. Per tant, és a dir, Apgar, que és el cognom de Virginia Apgar, com que ella va decidir crear aquest test, es va fer tan popular i tan útil que al final han aprofitat el seu cognom per afegir-hi, doncs això, no?, que són els paràmetres d'aparença, pols, gesticulació, activitat i respiració. Això és una curiositat, i la nord-americana, que és de New Jersey, es va convertir en la primera dona a dirigir un departament sencer a la Universitat de Columbia, liderant doncs aquesta àrea que dèiem, no?, d'anestesiologia. I més endavant, en la seva carrera, ja es va incorporar a la Fundació March of Dimes, on va centrar els seus esforços en la investigació i prevenció dels defectes de naixements i malformacions congènites. Per tant, molt important aquesta dona, tot i que jo fins ara no la coneixia, no sé si tu, Gemma, et sonava,
0: no,
1: i em sembla molt curiosa la seva història.
0: I tant, no, una persona doncs, que va marcar un abans i un després. I també
1: tant.
0: Qui va marcar un abans i un després és una persona que ens expliques a continuació amb l'efemèride musical.
1: Ai, sí, totalment. Aquesta cançó, a més, m'encantava, no sé si tu, Gemma, te va agradar.
0: Sí, molt, i la ballava molt, també.
1: Ah, sí, jo també. Boníssima.
0: Sí. Totes les coses, friquis, les ballo. Aquella cançó de l'Espresso Macchiato?
1: Oi, sí.
0: Vale, doncs el mateix, amb aquesta igual feia.
1: És que aquesta de Gangnam Style que estem escoltant de fons, mira, pugem un moment, que la gent que se'n recordi. Doncs aquesta cançó, justament gràcies Marçal, es va estrenar el 2012, és a dir, ja fa 14 anys. Va ser del sud-coreà PSI, que va llançar doncs aquest Gangnam Style, que ara l'explicarem una miqueta, perquè jo no coneixia el perquè, no, de la cançó, i sempre ho intentem explicar a l'efemèride musical. El que sí que és més destacat, i això crec que ho sap força gent que com a mínim coneix aquesta cançó, és que va ser, Gemma, tan popular que es va convertir en el primer vídeo de la història de YouTube en superar les 1.000 milions de reproduccions.
0: Sí, sí, no, és que era el hit. I quina és la cosa curiosa que comentes?
1: Doncs que és en realitat una sàtira humorística. Aquest Gangnam Style és un estil de música, no?, sobre l'estil de vida justament del barri de Gangnam, a la zona més rica, luxosa i exigent de Seul, que és la capital de Corea del Sud. I PSI, el cantant, utilitza la ironia per riure's d'aquesta obsessió que tenia la gent d'aquesta zona pel materialisme. De fet, el videoclip fa balls ridículs, que els que coneixem tots, ara si no la gent que ho busqui, el ball d'aquest Gangnam Style, per això, riure-se'n una mica d'aquesta exclusivitat, elegància que es vivia en aquesta zona de Corea del Sud.
0: Saps què recordo? De fet, m'ha vingut un flash. Crec que fins i tot la gent a la discoteca ballava aquesta cançó com si no hi hagués un demà. És que era increïble.
1: Sí, sí, a mi m'encantava, recordo fer un ball fins i tot a l'escola, jo crec que feia tercer d'ESO. No, quart d'ESO, perquè era el 2012, per tant, brutal, brutal.
0: Molt bé, doncs amb el Gangnam Style ara mateix a recordar els passos, així que amb en Marçal aquí anem a fer una mica de coreo. Fins ara.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

Victòries per la mínima dels cadets del CD Palafolls i del Club de Futbol Sala Sant Lluís en el tancament de la temporada. L'activitat esportiva d'aquest cap de setmana al nostre municipi ha estat marcada pels últims partits de la temporada amb resultats positius tant a la gespa com a la pista. En futbol, el Club Deportivo Palafolls de categoria cadet de segona divisió es va imposar a domicili al camp del Riu d'Arenes per un ajustat 0-1. Un gol de Fernando Navarro Gómez marcat al minut 4 de la primera part va ser suficient per segellar la victòria i sumar els 3 punts. Pel que fa al futbol sala, el Club de Futbol Sala Sant Lluís també ha celebrat un triomf per la mínima a la 5a jornada de la Copa Girona Cadet. En el partit disputat al pavelló de Palafolls, el passat 6 de juny, l'equip local va vèncer l'Interesportiu de Malgrat per 1-0. El punt va arribar a les acaballes del partit, concretament al minut 39 d'Héctor Mazón. D'altra banda, cal destacar que en aquesta jornada el bàsquet no ha jugat, deixant tot el protagonisme als equips de futbol i futbol sala de la nostra vila.

I els maduixots tornaran a organitzar la revetlla de Sant Joan en el nostre municipi. La colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, és a dir, els maduixots, ja han confirmat que aquest any tornaran a ser els encarregats d'organitzar la revetlla popular de Sant Joan. L'esdeveniment, que ja s'ha convertit en una tradició al poble, tindrà lloc novament a la plaça de Popi. Segons han explicat des de la colla, l'objectiu és mantenir una línia continuista amb l'èxit d'anys anteriors. L'organització ja treballa per oferir una vetllada que inclogui els elements clau de la festa, és a dir, un sopar popular, servei de barra i un ambient festiu per tothom. La celebració arriba en un moment d'alt volum de feina pels maduixots, que han posat en marxa ja tota la maquinària de la temporada. A banda d'aquesta revetlla, la colla té l'agenda plena amb diades castelleres a local.

0: localitats com Santa Coloma de Farners, Figueres o Blanes.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
2: Hola, bona tarda de nou, Gemma.
1: Què ens expliques avui?
2: Doncs avui ens fixem en un article del 8 de juny de l'any 90 de la Gaceta del Maresme, on es parlava del programa Maresme Verd Blau, un programa que en aquells mesos iniciava diferents accions de neteja d'espais de la comarca, com per exemple el castell de Palafolls. Llavors l'Ajuntament del municipi encara no tenia fixada una data, però seria aviat. Aquells dies un conjunt d'agrupaments de la comarca, amb aproximadament 150 persones, van realitzar la primera neteja d'un castell maresmenc, que en aquest cas era el de Burriac, juntament amb la Font de Dalt i el seu entorn, la qual cosa suposava una zona d'unes 6 hectàrees de terreny. En aquesta acció van participar l'agrupament Escolta la Soca, de 50 persones, que ja havia iniciat fa mesos aquella tasca, l'agrupament Arrels, també amb 50 voluntaris, 20 socis de la UEC de Mataró, 20 més de Natura i 10 voluntaris forestals. La neteja del castell de Burriac, com la del de Palafolls, va ser organitzada pel Consell Comarcal i comptava amb el suport de la Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social de la Generalitat. El programa Maresme Verd Blau va ser presentat a la seu del Consell Comarcal coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny d'aquell 1990. El seu objectiu era aconseguir sensibilitzar la població de la nostra comarca sobre el problema de la degradació ambiental i analitzar les possibles vies de solució per reduir les principals fonts de contaminació.
1: Perfecte, Melina, doncs com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.

0: I companys i companyes, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les amb en Martí Capçada amb tot el que ens té que explicar a continuació que passarà aquests dies a la comarca. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal?
1: Bé, a punt de dir-vos l'agenda setmanal, però abans, si em permets, faré uns 5 cèntims als llocs on podem anar a donar sang a la nostra comarca, al Maresme. Així que, quan em diguis, disparo.
0: Doncs va, dispara.
1: Vinga, el primer lloc on es pot anar a donar sang durant aquesta setmana és avui dilluns i les dues ubicacions estan a Mataró. La primera és a la Biblioteca Antoni Comas i la segona a Nil Fisk Sau de l'avinguda Vallberic número 85. Ens n'anem ja el següent dia, que serà dimecres, i també a Mataró, però en aquest cas a l'Hospital Universitari de Mataró, i dijous també a Mataró al Pla d'en Boet. Ens n'anem ja divendres i, escolta'm, Gemma, aquesta setmana la cosa a Mataró s'han ficat les piles perquè seguim a la mateixa ciutat, però en aquest cas podrem anar a donar sang a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna, perdoneu, i ja per concloure la setmana per aquells més despistats poden anar el dissabte a Pineda de Mar, al casal d'Avis Poble Nou o el diumenge a Arenys de Munt a l'Ajuntament.
0: Molt bé, Martí. Va, això pel que fa a donacions de sang, eh?
1: Exacte, pel que fa a les donacions de sang, sí.
0: Molt bé, doncs quan tu vulguis anem a repassar agenda.
1: Vinga, doncs comencem amb un festival que tenim a Malgrat, que començarà el dia 9 de juny a les 5 de la tarda amb un taller de xapes i finalitzarà el dissabte, dia 13, amb un gran concert anomenat Joves i Clàssica amb Eduard Estol al violí, Biel Garriga al violoncel, Mònica Villaret a la flauta travessera i Iker Nadal a la guitarra espanyola, acompanyats també de l'orquestra jove de l'Aula de Música Contrapunt, la Coral Jove Contrapunt i la Coral de la Universitat de Girona sota la direcció de Xavier Garriga i Maria Carretero de la Contrapunt i també Martí Ferrer del Cor d'UDG. Així que tindrem durant aquests dies doncs la ciutat de Malgrat plena d'activitats que, com he dit, començarem amb un taller com és en el cas de xapes, que aprendrem a fer-les i així tindrem també un petit souvenir i acabarem la setmana doncs amb música por todo lo alto, Gemma.
0: Perfecte, seguim repassant.
1: Seguim repassant i ens anem ara el divendres a Sant Andreu de Llavanera, ja que la regidoria de gent gran organitzarà a Can Rivier una jornada de sensibilització sobre l'edatisme adreçada a professionals i personal municipal. Aquesta activitat culminarà amb una acció de teatre al carrer adreçada a la ciutadania que es desenvoluparà al voltant del mercat setmanal i pels carrers del centre del municipi. L'objectiu de l'activitat bàsicament és reflexionar una miqueta sobre l'edatisme, identificarà els prejudicis associats a l'edat i també promoure una societat més inclusiva.
0: Perfecte, som-hi, Martí, més coses.
1: Anem-nos ara el dissabte cap a Mataró amb un taller anomenat Folrem una ampolla en boga, i és que és una narració i activitat pràctica que ens porta al món dels oficis d'abans a càrrec de Carles Alcoi, i en aquesta ocasió folrarem, com he dit, una ampolla amb fulles de la boga. I és que així, per ficar una mica de context, Gemma, he de dir que en cistelleria les fulles de la boga s'han emprat en l'elaboració artesanal de moltíssims estris, com vindrien a ser seients de cadires, estalvis per cassoles, oueres, etc, etc. I la boga era un material perfecte per protegir el que venen a ser coses fràgils, com coses així. Bueno, ara estic llegint aquí el meu guió, però no tenia gaire sentit els exemples que havien picat, però bueno, com vinc a dir, una mica de el vidre, per exemple, els ous, per això hem dit que s'hi fan oueres. O sigui, tot el que ve a ser susceptible de trencar-se. I bàsicament, doncs això, en aquesta activitat aprendrem a folrar l'ampolla perquè no se'ns trenqui precisament amb la boga. I bueno, bàsicament també una excusa per aprendre a fer una activitat nova, que és el que ens agrada a l'agenda.
0: Molt bé, perfecte. Més coses interessants?
1: Bueno, interessants o no, ja això que ho jutgi qualsevol des de casa, però jo crec que sí, molt. I ara ens anem a dissabte a Arenys de Munt, també una activitat la mar d'interessant, que es diu destil·lació artesanal en directe. I és que és una mica per connectar amb el saber tradicional a través d'un viatge sensorial des de la terra fins l'essència. I és que descobrirem el projecte anomenat Can Catà Essentials, que és una experiència vivencial que ens permetrà conèixer de prop el món de les plantes aromàtiques i la seva transformació artesanal. I és que en aquest procés artesà, en el qual es destina l'activitat que us estic explicant, participarà tothom qui s'hi vulgui acostar a una destil·lació en directe amb alambí, veient com la planta fresca s'acaba convertint finalment en un oli essencial i hidrolat. Així que, bueno, tothom qui li agradi també el món aquest de les plantes i de la destil·lació, jo en aquest cas no coneixia aquesta planta, l'alambí, però bueno, veurem com passa de la planta a l'oli i també tindrà doncs facultats bones per la salut.
0: I tant que sí. Més activitats, Martí, que tenim temps.
1: Vinga, doncs mira, just avui no hi ha gaires activitats, però bueno, tindrem xerrera tranquil·lament. Però ens anem ara a Premià de Mar, Gemma. I és que el diumenge tindrem tai chi a la platja, que no sé si saps exactament el que és, i chi kung.
0: A veure, el tai chi més o menys em sona... estava confonent amb el Kung Fu.
1: Bueno, mira, el Chi Kung, que o sigui, tots són disciplines, d'aquestes com... Ja, tot va relacionat amb el món japonès, però en el Chi Kung, que en el meu cas és el primer cop que escolto a parlar d'això, és una disciplina mil·lenària de la medicina tradicional xinesa que combina una espècie de moviments suaus, una miqueta del control de la respiració i concentració mental per preservar una miqueta la salut, la vitalitat, i diuen que també va bé per reduir l'estrès, Gemma.
0: Ah, molt bé, espero que mira, en aquests moments ens escolti en Marc Tres Serres, perquè tot el tema japonès li interessarà molt.
2: Sí, estic escoltant-vos. Home, sí, jo m'hi sumo tot. Jo, tot el que sigui integrar-me a la cultura japonesa, millor, perquè, clar, m'espero un viatge d'aquí no massa i quan abans estigui empapat d'aquestes cosetes, jo prenent nota, Martí.
0: Saps que menjaràs molt d'arròs, eh?
2: Doncs vinga, arrosset, una miqueta i sushi.
1: Clar. És el primer cop que hi vas a Japó, Marc?
2: Sí.
1: Ui, és, jo també és dels meus somnis, és una cosa que, bueno, s'està molt de moda ara últimament i tenen una cultura completament diferent i molt interessant, et diria.
2: Sí, jo, això és el que m'han dit també, per tant, quan torni, t'ho explico.
1: Molt bé, ja ens faràs unes classes doncs, de tai chi i de chi kung, a veure per allà què s'expliquen.
2: Molt bé, fantàstic. I amb la katana també, a veure si agafo alguna katana de samurai.
1: Exacte. I tu, home, Gemma, que em deies lo del tai chi, que el confonies amb el kung fu, m'has dit.
0: Però més o menys pràcticament és el mateix, no?
1: Bé, el tai chi bàsicament és un art marcial tradicional, en aquest cas xino, posa aquí, que combina moviments corporals lents i fluïts amb la respiració profunda i també la concentració mental, així que bàsicament són dos disciplines una mica diferents, però que veig que l'objectiu acaba sent una miqueta el mateix,
0: Vale. Més coses, tenim alguna cosa més o no?
1: Bueno, tenim a Sant Vicenç de Montalt el dissabte 13 de juny una festa de tardeo o de vespreig, correctament dit en català, que és la cloenda de la temporada del Club de Futbol Sant Vicentí. El que passa és que, bueno, a partir de les 7 de la tarda hi haurà un DJ, unes food trucks i també moltes sorpreses que no puc desvelar, però que tothom qui es vulgui...
0: Que tens informació...
1: Bueno, perquè sempre va bé, no? Com mantenir una mica aquesta intriga, així tothom qui s'hi vagi s'hi trobarà coses noves.
0: I on es farà aquest vespreig?
1: A l'avinguda Toni Sors.
0: Mira, saps què, Martí? Com que aquest dissabte ja hi vam ser-hi, què et sembla si hi tornem aquest cap de setmana?
1: Home, que si bé que ja ens hi hauran de ficar ja un stand amb el nostre nom, si hi tornem. Però bueno, jo encantat, vull dir, aquí es fan moltes activitats i un bon vespreig sempre és benvingut.
0: Sí, tant, i tant que sí.
1: Que, molt bé, així, com a dada per omplir, ara que dèiem que teníem avui no tantes activitats, t'he de dir que la paraula vespreig va ser nomenada la paraula de l'any catalana 2025. És a dir que, bueno, precisament pel fet aquest de que s'està posant molt de moda el que col·loquialment o fent un castellanisme en diem tardeo.
0: Clar,
1: però
0: vespre és, o sigui, tarda i vespre són dues coses completament diferents, s'hauria de dir tardeig. Saps què
1: sí,
0: vull dir?
1: Sí, jo crec que just quan m'ho va explicar el meu pare això, vaig fer la mateixa pregunta. El que passa és que ara quedaré una mica incult o molt poc de del castellà, però vespre en castellà com seria? O sigui,
0: vespre en castellà seria...
1: Ja jo estava pensant... No. Hòstia, ara estem quedant aquí com m'he ficat
0: seria...
1: en un...
0: A veure... Atardecer, no?
1: Sí, però, bueno, no ho sé, bueno, en fi, no sé, la qüestió és que la paraula...
0: Vente a cenar a l'atardecer.
1: Clar, però no direm anem de atardeceo, saps? Que seria com el que dit en castellà. Bueno, mira, nosaltres ens ho hem fet nostre i li hem dit després. També és veritat que les 7 de la tarda, que és quan s'inicia, ja comença a endinsar-se en el vespre, Gemma? O sigui, jo crec que els hi podem acceptar.
0: Sí, sí, ho acceptem, no?
1: Molt bé.
0: No ens queda un altre...
1: Ah, no, no, això sí que no ens queda un altre.
0: Molt bé, doncs amb aquest tardeo barra vespretxa que tindrem a Sant Vicenç de Montalt, Martí, acabem l'agenda ja, no?
1: Acabem, si et sembla bé. Ens escoltem després a la tertúlia.
0: Perfecte, molt bé, fins ara.
1: Fins ara.

0: I avui tenim una nova secció de cuina saludable amb la nostra xef, la Txell Rubio, i a Marc Treserres. Marc, estem trucant a la Txell, que encara no la tenim amb nosaltres, però vaja, et vull preguntar si a tu, Marc, t'agrada menjar saludable.
1: Sí, sí, sí, la veritat. De fet, mira, et diré que aquest cap de setmana vaig menjar en un torneig de pàdel una fideuà amb un senyor que ens la va fer de forma altruista, vull dir, xapó per ell, i portava, com es diu, allioli, però en lloc de ser allioli era molt més suau, perquè realment no era un allioli, i era alfàbrega, tòfona, i ho comparteixo, faig de Txell jo ara, mentre l'estem esperant a la nostra xef, alfàbrega, tòfona, oli de girassol, només una miqueta, salsa rosa, pebre negre i l'all. I llavors això, ben barrejat, et feia una salsa. Gemma, no he trobat una cosa tan bona.
2: Home,
1: Txell, bona tarda.
2: Bona tarda, hem tingut uns problemes per connectar-nos. T'he de dir una cosa.
1: Digues.
2: Crec que avui, bona tarda a tothom, eh? Jo sé que esteu aquí salivant. De fet, el que estàs dient m'encanta, però realment no és el pesto originari, però jo estic prenent nota per fer-ho, perquè m'encanta. Però el pesto en si només portaria fruits secs, un formatge que sigui potent d'ovella, d'acord, per exemple, o de cabra, però que sigui molt potent, madurat, oli, sal, all i l'alfàbrega verda o morada, com és la que us hem ensenyat avui a la recepta. Així que avui has fet de xef estupendo i avui has dit dos ingredients que t'ha semblat a tu fantàstic, però m'encanta el tema de la tòfona, que també es podria posar, quedaria xulíssim. Que sàpigues que si alguna vegada faig aquesta recepta te la dedicaré.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs escolta'm, bueno, me la pots dedicar i fins i tot enviar, eh? O pots venir un dilluns, que ja ho vas fer fa no massa.
2: Sí, és veritat, i t'ho porto. Molt bé, moltes gràcies i perdoneu per aquests problemes tècnics que hem tingut.
1: No passa res. A veure, Txell, per avui, som-hi. Anem a parlar d'això que tu i jo ho estàvem parlant per privat. No és ben bé un pesto, sinó com ho batejaries exactament?
2: Doncs avui, com t'he dit, perquè abans ens comuniquem per WhatsApp, o avui la recepta és que és la recepta, el plat estrella d'avui, de fet, és aquest pesto una mica tonejat perquè és més saludable, que explicarem per què és més saludable, però volia dir que avui la recepta porta el nom de l'Isaac. L'Isaac ha fet 29 anys, realment els metges, és aquest home que moltes vegades he parlat d'ell, que per això es crea el Som com Som, doncs que té aquesta malaltia rara que es diu la GIA-GIPS, i que molts metges no apostaven ni per caminar ni per córrer, i aquesta motricitat fina que amb ell hi ha tantes persones amb diversitat funcional, doncs els hi costa tant, doncs quan fem receptes i la fem directament amb el morter i la mama de morter, és quan ells treballen i s'ho passen bé. Per què? Perquè estan fent ells mateixos una recepta. Per tant, aquesta recepta està dedicada a tots vosaltres i en especial a l'Isaac, que porta el seu nom.
1: Molt bé, fantàstic aquesta dedicatòria, a més, que el compte inútil que li ha servit al teu fill. Per tant, sense més preàmbuls, comencem a detallar una miqueta aquests ingredients de la recepta d'avui.
2: Sí, perfecte. Direm com hem dit, Prenem nota que són aquest pesto més saludable. Li posarem oli, li posarem 3 cullerades soperes, li posarem sal, un xic, sempre d'escates, i avui anem, per dir-ho, de menys a més. Li posarem alfàbrega, que en aquest cas és alfàbrega morada, perquè així utilitzem la diferent, no utilitzem sempre la verda. Aleshores, què més li posem? Fruits secs. Jo he posat, en el meu cas, que ens agraden molt, les avellanes i els anacards, que no és un fruit sec, però també l'hem posat en aquest pack. També hem posat un bon grapat, entre 30 i 50 grams. I l'alfàbrega hem posat, 11 fulles teníem, O sigui, ben maques i ben grans. Aleshores, què més li hem posat en aquest cas? Com us hem dit, el recipient ja no porta res més. De fet, bé, el formatge, com hem comentat, un pecorino, qualsevol, un parmesà,
1: no?
2: Però nosaltres hem volgut... Clar, clar, però ho hem volgut canviar. I hem posat un gouda molt bo, que era un gouda sec, d'acord? Un gouda de cabra sec, que també ho fa més saludable. Recordem, cabra i ovella sempre són més saludables que els formatges de les pobres vaquetes, que les pobres prenen tants antibiòtics, d'acord? Aleshores fem que aquesta recepta sigui més saludable. Què hem fet? Sobretot netejar l'alfàbrega, secar-la, tallar-la una miqueta, per posar tots aquests ingredients amb un morter i el formatge ratllat, perquè si no queda més difícil poder treballar-lo. I el fet de que tingui menys oli, que fa que aquest pesto sigui, doncs, més complicat de moldre, en aquest cas de donar-li amb el morter, però amb amor i amb paciència tot es fa i queda aquesta textura més grumosa. Perquè quedi més líquida com és el pesto, fa falta més oli. Clar, nosaltres no hem volgut posar tant oli, perquè aleshores no és tan saludable.
1: Clar, s'entén perfectament. Per tant, aquí hi ha aquesta petita diferència entre una i l'altra. Llavors, no sé si ens deixem ara alguna coseta més o ja passaríem a explicar una miqueta quines propietats té cada aliment. Perquè n'has dit uns quants, eh?
2: Doncs, sí, doncs, en aquest cas, el que volíem comentar-vos de com podeu fer aquest pesto, lògicament, si el voleu fer el típic, com deia, com diríem que seria amb pecorino, amb parmesano, amb pinyons, d'acord, o amb ametlles, que les torreu vosaltres, que aleshores és espectacular, però nosaltres hem donat diverses versions. I què podeu fer? Doncs les podeu fer, com us heu vist a les fotos, hem posat tomaquets petits, de molts colors, ho hem tallat, ho hem posat, ho hem barrejat i després els hem muntat, perquè hi hagi visualment, doncs, colors que el fa més atractiu. Després, què podem fer? Un carpaccio de carbassó, que ara ja entrem en una temporada que tenim uns carbassons estupendos, i això per sobre, o feu rollitos i li poseu per dintre això, ho tapeu amb un palito i ja teniu un altre plat.
1: Oita.
2: Després un altre, clar, hem d'aprofitar aquí que ja també se'ns acaba la temporada, per tant hem d'aprofitar i dir moltes receptes. Clar, aquí s'ha d'aprofitar, això és cuina d'aprofitament, la secció d'aprofitament. Després, amb escalivada, una bona escalivada, recordeu, al forn, a la ceba, uns quants alls, una esvergínia, que ara seran estupendes, el pebrot, tomàquet, tot escalivat, després, quan està fet, deixeu reposar i ho peleu, i això per sobre, talladet, boníssim. Se m'ocorreixen tantes i tantes, però aquestes serien les més importants també per fer, per compartir i sobretot perquè ara hem d'aprofitar a prendre solanàcies, que són el tomàquet, l'esvergínia, el pebrot, perquè a l'hivern al nostre cos li costa molt païr aquests aliments i ara és la temporada. Per tant, preneu nota, mengeu aquests aliments i sobretot, si mengeu molt pebrot, té molta vitamina C i a l'hivern tindreu més les defenses més altes, ja podeu anar invertint per l'hivern en salut. Així que mira, hem fet més receptes, hem parlat de propietats i també ens hem de... crec que ens queden alguna propietat més, però si vols dir alguna cosa, Marc, si no sembla que faig jo un monòleg i no és això.
1: No, ja està bé. A veure, el tema de propietats jo no tinc tant a afegir perquè jo no les domino tant. Simplement, a mi m'ha agradat molt. Jo crec que és una recepta molt, com dius tu, de temporada, d'aprofitament, d'utilitzar moltíssimes coses. I, per tant, no ho sé si ens deixem alguna curiositat, potser, respecte a la recepta d'avui.
2: Doncs preguntar-vos, utilitzeu alfàbrega morada o sempre utilitzeu alfàbrega verda?
1: Jo alfàbrega verda.
2: Verda. Doncs proveu la morada, també us agradarà. Potser no és tan intensa, però també és molt bona i així canvieu. Teniu un altre registre per fer, doncs, o un pesto o aquesta salsa que avui hem fet nosaltres, que queda de camí i que conté molts nutrients. Per què? Perquè hem posat greixos saludables, proteïnes saludables, i li hem posat en aquest cas també carbohidrats, i si ho acompanyem de verd ja tindríem també vitamines. Per tant, com tu dius, fantàstic. I el tomàquet té molt licopè, que és superimportant, antioxidants. Jo crec que la recepta d'avui és un dilluns carregat de nutrients, que segurament algun excés hem fet al cap de setmana, per tant ja va bé aquest dilluns saludable.
1: Sí, i escolta, això sempre és benvingut, perquè ens entra bé, ens cuida el cos i ens dona energia. A part, una altra pregunta, hi ha algun aliment que s'hi pugui afegir en aquest plat que tingui una mica de zinc per a persones que tenen dèficit?
2: Doncs què posaríem amb zinc? Un aliment amb zinc? Bona pregunta. Què podríem, ara mateix t'ho dic, clar, tots, què diria jo del tomàquet? Clar, el tomàquet té licopè, però no té molta quantitat de zinc. Però ara mateix te'n dic que algun, els fruits secs també tenen, en aquest cas, però què diríem? Però de tot, per què pregunta això? Perquè l'excés de zinc no seria molt bo, perquè clar, estaríem parlant que molts els animals del mar contenen molt zinc, per exemple les ostres, les almejas i el fetge també. Sí que, com hem dit nosaltres, en aquest cas els fruits secs, com hem esmentat, tenen zinc, d'acord, i en aquest cas els pinyonets, les avellanes, les ametlles, que estarien ja en aquesta recepta d'aquest tonin de pesto. Però doncs ja alguna està. Qüestió en... Ah, molt bé, ho dic per si tenies alguna qüestió en concret pel tema del zinc.
1: No, és per això, per si podíem afegir-li, donar-li un puntet més.
2: Molt important, has dit una cosa molt important. Sobretot, abans de prendre algun suplement alimentari o alguna vitamina, tots els meus companys i companyes que estan relacionats amb la nutrició, dietistes i nutricionistes, recomanen primer fer-se una analítica, d'acord? Perquè l'excés, tant el dèficit com l'excés de qualsevol, d'acord, de qualsevol nutrient, podria ser perjudicial pel nostre organisme.
1: Val. Sí, clar, evidentment, sempre s'entén que primer passis per la gent que en sap de sanitat, els metges, i que et diguin el què, fent-te una analítica.
2: Correcte, i després nosaltres aquí en aquesta secció ho cuinem estupenda i meravellosament.
1: Molt bé, doncs fantàstic, Txell. Escolta, moltíssimes gràcies per la recepta d'avui. Ja la provaré, aquesta, perquè a més és molt senzilleta de fer. I escolta, que tinguis una molt bona setmana i ens veiem dilluns que ve.
2: Gràcies, igualment. Bona setmana a tots i una abraçada.
1: Adéu.
0: Molt bé, doncs ja hem pres nota de la nova recepta saludable amb la Txell Rubio i bé, doncs també amb l'ajuda d'en Marc Tresserres. Ara és moment de repassar la pregunta del dia. Melina, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs avui el que preguntàvem era si Rodalies hauria de donar més servei a l'Alt Maresme.
0: Molt bé, i de moment aquestes votacions què tal, com van?
3: Doncs sens dubte els nostres oients consideren que 100% Rodalies hauria de donar molt més servei a l'Alt Maresme, i és que recordem que moltes vegades els serveis de trens arriben només fins a Mataró, i cap aquí, cap a l'Alt Maresme, hi ha menys servei de trens i menys tampoc que passen menys vegades al dia.
0: Companys de l'Ona Maresme, què en penseu? Creieu que calen més serveis aquí a l'Alt Maresme? Que cal doncs més freqüència de trens, etcètera?
1: Doncs mira, jo crec que a Calella estan prou bé comparat, per exemple, amb Tordera. Per tant, evidentíssimament, falten més freqüències, més línies, i tant.
0: Molt bé.
1: Jo no tinc cap dubte, vaja.
0: Vale, vale. No, no, no, totalment, totalment. Doncs esperem que la gent s'animi a votar més en aquesta enquesta, en aquesta pregunta del dia de l'Ona Maresma, que avui doncs l'està formulant la Melina des de Palafolls i que podeu trobar a través de les nostres xarxes socials, @onamaresma, i ens podreu trobar a Instagram i també a X, oi que sí, Melina? Gràcies.
3: Fins ara, gràcies.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Doncs va, som-hi, moment de la tertúlia esportiva avui, doble tertúlia, dos tasses de caldo per fer l'espai amb en Marc Treserres, també en Sergi Ferrer i en Martí Capçada. Endavant, companys.
3: Hola, hola, companys, com estem?
4: Què tal? Bona tarda.
3: Doncs res, estem tu i jo, Marc, sembla.
4: Hòstia, sí, queda en Sergi.
2: S'ha escoltat, s'ha escoltat com un clenc del micro, no l'heu sentit? Martí, ha sigut tu, oi?
3: Doncs no ho sé, però pot ser que hagi sigut jo coneixent-me, però ara no m'he donat compte. Però a saber.
4: Abans sí que he escoltat algú teclejar, per alguna paraula del vespreig.
3: Ah, sí, aquest sí que ha sigut jo. Sí. Bueno, això és l'ímpetu per la tertúlia, les ganes que em fa començar-la.
4: Home, i més avui, després de la victòria i de la penya i la classificació a la pista del Baskonia, no?
3: Ui, una eufòria que portem, però els de la penya que en som socis, que jo no me n'amago d'això. Jo sóc d'aquest estrany col·lectiu que sóc molt... Bé, és que ara em mataran qui m'escolti, però sóc molt del Barça de futbol i molt de la penya de bàsquet. Però
4: sí, bueno, això és una cosa estranya,
3: Sí, perquè jo em sento de sentiment culer, o sigui, sóc molt culer, però també el bàsquet és el meu esport preferit i amb el bàsquet m'agrada molt el sentiment de club. I ara em ficaré en un altre fregall, però també penso que el Barça...
4: T'encanten els fregalls,
3: Sí, no et pensis, Però clar, el Barça ho veig com una secció de bàsquet. A mi m'agrada com això de ser un club i per tant sóc de la penya, però bueno, coses meves.
4: No, t'entenc, no és més que un club, el Barça de bàsquet?
3: No.
4: De fet, no és més que una secció, cada vegada més,
3: Sí, però bueno, tinc simpatia per jolín, perquè al final de futbol sóc molt del Barça i som catalans, per tant, a tope si no guanya la penya.
4: Sí, sense cap mena de dubte, estic totalment d'acord amb tu. De fet, a bromes a part, és una llàstima que el Barça de bàsquet ara mateix estigui immers en aquesta crisi, que tot i així li va servir per classificar-se, perquè va a guanyar els dos partits a Múrcia i ha passat a les semifinals contra la Laguna Tenerife, que sorprenentment s'ha carregat, Martí, el Real Madrid en el millor de tres partits. Va ser capaç de guanyar dues vegades el Wizzing Center davant de la incredulitat de l'afició local. Vaig veure el partit, gent a 2-3 minuts per acabar el maig, ja marxant de la grada amb algun xiulet, i després de 16 anys, atenció, ho enllaçarem tot, ja veuràs avui, 16 anys que no passava que ni Madrid de bàsquet ni Madrid de futbol es quedaven alhora sense títols en una mateixa temporada.
3: Ah, ostres, doncs molt bona dada, no la desconeixia, i fixa't, o sigui, senyals també de la crisi que estan vivint, que jo he de dir que, al igual que en el... Bueno, clar, ara, després d'aquesta eliminació, ja les coses van diferents, però jo el Madrid de bàsquet el veig molt potent i el veia un clar candidat al títol. Per tant, tu mateix ho has dit, ha sigut una sorpresa en majúscules l'eliminació per part de Laguna Tenerife. No sé què està passant, Marc, en aquests play-offs de l'ACB, ja que en l'ACB considero que és una competició que hi ha molt de nivell i el factor localia, per tant, els que juguen a casa, sempre és de gran ajuda i es nota molt. Però en aquest cas, els tres partits de l'eliminatòria de Madrid contra el Tenerife els ha guanyat el visitant, els tres partits de l'UCAM Murcia-Barça els ha guanyat el visitant, i la mateixa penya l'altre dia, bueno, ahir, va guanyar el desempat al camp del Baskonia. És a dir, que potser una miqueta els nervis aquests de jugar davant de la teva afició en un partit d'eliminatòria està pesant factura, et diria.
4: A bé, jo crec més aviat per part del Baskonia, potser, perquè pel Madrid, ostres, estan acostumadíssims a aquestes situacions. Jo crec que és més aviat un mal final de temporada. Jo va dir Sergio Scariolo que tota era arrel d'això, que els play-offs els han desgastat molt, sobretot el fet de no tenir peces importants com Walter Tavares, que és un jugador totalment determinant, ja no només pel Madrid, que és el qui el té, sinó a nivell europeu, que et condiciona els partits, i evidentment de tenir-lo o no tenir-lo és un gran hàndicap. A partir d'aquí, jo crec que el Madrid va competir molt bé a l'Eurolliga, arribant a la final i gairebé guanyant, tot i amb, anant amb aquestes baixes contra Olympiacos, i a partir d'aquí ha tingut una mala dinàmica a la Lliga, en què defensivament ha reconegut Escariolo que han estat malament, que han estat fràgils, i que això els ha condicionat contra un Tenerife que, també val a dir, que ha fet una eliminatòria excel·lent, amb grans percentatges i amb jugadors veteraníssims com Marcelinho Huertas, dic veteraníssim perquè té 41 anys, anotant 20 punts en dos partits, i Patty Mills, que exjugador NBA i campió de l'NBA amb San Antonio Spurs, ha vingut per, òbviament, per això, per destacar en partits importants, i això és el que li ha passat al Madrid, que ha rebut, doncs, contra un equip molt preparat també a nivell d'experiència en aquests play-offs. Per tant, no ho sé, Martí, com veus ara aquest quadrant de semifinals? Jo, per mi, favorit, València Bàsquet.
3: Sí, et dono 100% la raó, i de fet quan m'estaves plantejant la pregunta ja no m'ha vingut al cap el nom del València Bàsquet. Crec que és un projecte com la copa d'un pi, una gran plantilla i a part el millor entrenador d'Europa que tenen, que et diria amb plena seguretat que és Pedro Martínez, i a part potser també el millor jugador d'Europa, que és pel meu gust Jan Montero, que és una barbaritat, i a part juguen molt i molt bé. Malauradament s'enfronten contra la penya, que ja ens en veiem un feix, però bueno, són clars candidats al títol, jo crec, i més després de l'eliminació del Real Madrid.
4: Bé, ja ho veurem, jo crec que sí, però la penya, mira, tot i que no té Antetòmic, ja que ha sigut capaç d'eliminar un factor contrari a un Baskonia que havia fet una recta final de temporada espectacular, a més ben guanyat la Copa del Rei el mes de febrer, per tant, vaja, a veure si la penya és capaç de competir amb un Ricky Rubio, Martí, excel·lent.
3: Sí, o sigui, la veritat és que quan se'l va fitxar a principi de temporada, òbviament ningú tenia cap pero, ja que és una llegenda del club i del món del bàsquet, ja et diria, directament, incloent també la NBA, però es dubtava una mica potser de la inactivitat en la que venia, i també aquests problemes que havia, bueno, que ell mateix va dir de problemes de, bueno, de, no, ara no, no em
4: mentals,
3: surt el nom,
4: sí,
3: no sé si estava correctament dit, però sí, en plan,
4: home, sí, havia tingut depressió,
3: exacte, molta ansietat, i pensava, bueno, potser no dona la talla, però és que la veritat és que està sent un escàndol, i l'altre dia amb 23 punts, 5 assistències, dominant el joc d'una manera increïble. Bueno, esperem, tenim esperances, sí.
4: A veure de què és capaç la penya. A recordar que aquestes semifinals començaran aquest dimecres a partir de les 8 del vespre. Demà serà el torn del Barça, que s'enfrontarà a la Laguna Tenerife, com hem dit, el millor de 5 partits, les dues eliminatòries. Per tant, ara aquí ja entra el factor saber jugar bé, el fet de tenir partits com a local, aprofitar-los, no com ha passat, per exemple, el cas del Madrid o el Baskonia o el Múrcia, que han caigut 3 caps de sèrie. Per tant, ja han saltat moltes sorpreses, i veurem ara aquesta lliga, que jo crec que està bastant oberta, tot i que, igual que tu, també penso que València Bàsquet serà a priori el campió per aquesta gran dinàmica que porten tota la temporada, a més de bons jugadors, de l'entrenador i tot plegat. Seguim amb més esport, i és que en aquest cas, Martí, en vol, ahir el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei, en guanyar de pallissa el Bidasoa a Irún del País Basc per 17-37, això és, no és ni final, jo diria, 13a copa consecutiva, 30a copa del Rei de la secció d'handbol, i arriba en el millor moment, perquè aquest cap de setmana, altra vegada, toca Final Four, en aquest cas a Alemanya. Martí, com veus la secció d'handbol, que tot i que, igual que la del bàsquet, que evidentment a nivell econòmic estan patint molt per la situació delicada del Futbol Club Barcelona com a club, segueixen guanyant títols?
3: Doncs sí, la veritat, no estic molt posat en el món de l'handbol. El que passa és que sí que he seguit l'actualitat amb el resultat aquest que ens has dit, i també a l'espera de la Final Four, però sí que s'arriba en un moment fortíssim, i una mica el que se li criticava al Barça, inclús era debat a les eleccions de quan hi havia la candidatura entre Laporta i Víctor Font, de que potser les seccions del Barça deixaran deixant de banda el futbol, se les estava deixant de banda,
4: sí.
3: I ostres, en aquest cas a l'handbol sí que tot el contrari, és a dir, bueno, molt bé per l'equip, i esperem que aquesta Final Four doncs també se l'enduguin cap a casa.
4: Exacte, a veure què passa. Recordem, a la semifinal seran dissabte a les 6 de la tarda i 24 hores més tard es disputarà la final en cas que el Barça superi l'Alborg de Dinamarca. L'altra semifinal és Alemanya, entre el Magdeburg i el Füchse de Berlín, que ja són equips habituals en aquesta cita, igual que el Barça, que per cert serà la vuitena Final Four consecutiva que hi arriben. Per tant, molt de mèrit el que està aconseguint l'equip d'Ortega. D'altra banda, també a destacar, tornem una miqueta al Madrid, perquè això se'ns ha escapat abans, ens hem anat una miqueta amb els play-off, però sí que l'eliminació del Madrid ha arribat també en el moment en què Florentino Pérez, Martí, va aconseguir apallissar el seu rival a les eleccions per presidir el Madrid altra vegada.
3: Sí, bueno, no sé, Marc, apallissar, o sigui, sí, va guanyar molt contundentment, però perquè crec que guanyaria el Florentino, no n'hi hauria dubtes, però si no m'equivoco, crec que va guanyar amb un 65%.
4: Sí, aproximadament.
3: Que, sí, sí, sí que és molt, o sigui, òbviament no està ni igualat, però jo t'hagués dit molt més, i més quan es va començar com a parlar de que hi haurien eleccions, jo vaig pensar, ui, entri qui entri, és que el Florentino guanyarà amb un 90% dels vots, i al final veig que, mira, Enrique Riquelme, que fins fa dues setmanetes no el coneixia ningú, si més no parlo per mi i el meu entorn, ja ha aconseguit rascar un 35% dels vots. Crec que li haurà servit una mica, que ja sospito que ja era la seva intenció, de catapulta de cara a les següents eleccions, ja tenir un nom darrere, i ojo que de cara les següents, al veure que ja ha tret bastant de coixí, no les aconsegueixi guanyar, si durant aquests 4 anys el Madrid no dona la talla, però bueno, en fi, haurem de veure com va.
4: Exacte, ja veurem com, perquè també han promès els dos moltes coses, veurem de qui és capaç el conjunt blanc i de quins jugadors portar. Està clar, jo crec que Haaland, de moment, del Manchester City, tot i que ja no hi sigui Guardiola, la pròxima temporada seguirà com a membre del conjunt Sky Blue.
3: Sí, no, Haaland 100% impossible, vull dir, de fet, l'únic que deia que potser el portaria seria el Riquelme, però ja havent sortit Florentino. Ara estic veient, bueno, ell va dir que, de fet, demà, diria que era dimarts, que llançaria una oferta de 150 milions d'euros per una superestrella, i no va dir el nom.
4: Michael Olis, potser?
3: Sí. Sí, s'està parlant d'Olís. Odak, avui he vist que Barastelia, o no sé si li he dit bé el nom, però...
4: Sí, Barastelia, però... el jugador del PSG.
3: Correcte, que a veure, sigui un o sigui l'altre, estem parlant de potser els dos jugadors, no vull dir els dos millors jugadors del món, però sí que potser m'atreveixo a dir els dos jugadors que estan més en forma actualment.
4: I tant, sens dubte, i jo et diria top 10 ara mateix com en la seva posició al camp, que són extrems els dos.
3: Sí, no, per suposat, o sigui, top 10 del món, jo ja de qualsevol posició et diria, i d'extrems, sí, o sigui, són potser els millors, no sé, veurem el Madrid, perquè té un repte important de cara a la temporada vinent, que és una mica girar la truita i aquest mal ambient que hi ha entre bambalines que han acabat aquesta temporada, però esperem com a culers que els hi surti un altre any en blanc.
4: Exacte, sí, ho has lligat molt bé, això. A veure com, sí, com li va la situació al Madrid. Una mala notícia que ens arriba per als aficionats culers, pels que ho siguin, vaja, és que Alexia Putellas potser se'n va cap a Anglaterra, també. Això, jo ens pensàvem, ho vam parlar, recordes, dues setmanes enrere, amb en Sergi, i dèiem, no, segurament, potser, o bueno, jo em vaig avançar, com a mínim jo, no, anirà a Mèxic, allà paguen molt bé, o als Estats Units, i doncs Alexia Putellas potser cap a Anglaterra.
3: Sí, ho he escoltat. T'he de dir que jo el que em sap greu, tot i que, bueno, suposo que tindrà els seus motius, no ho critico, però com a també culer, el que em sap greu és que abandoni el Barça, ja que estem parlant de, bueno, de la jugadora més bona de la història que hi ha hagut potser en el futbol femení. Ara no està en tanta forma, però vull dir, un emblema també del club, sí. Però ara un cop ha marxat, a mi personalment, a l'equip en el que se'n va, m'és una mica igual. Bueno, no sé, desitjar-li sort, i si al final és Anglaterra, no sé si serà l'Arsenal, que és un equip que està
4: el,
3: també...
4: Sonava sobretot al London City, que és l'equip... Sí, exacte, que ja van fitxar Jana Fernández, una altra jugadora del Barça, van pagar molts diners fa una temporada enrere, i sona pel London City, que vol intentar fer un projecte ambiciós per consolidar-se a la Women's Super League d'Anglaterra, i a veure si aconsegueixen captar Alexia Putellas, tot i que no sé si serà possible, tenint en compte que el London City pot ser un rival a curt termini del Barça.
3: Ja. Entenc que llavors, sí, clar, si passa a ser una rival, sap més greu, no?, el desenllaç. Però, bueno, no ens anticipem, veurem on acaba, i bueno, sigui el que sigui, em mantinc de desitjar-li la màxima sort i confio plenament en el projecte del Barça femení. Per tant, jo crec que amb Alexia o sense Alexia, l'any que ve ens en tornarem a endur la Champions. Així
4: que... Hòstia, ara, just anava a preguntar com projectaves l'equip la temporada que ve, perquè no només ha marxat a Alexia, ha marxat Mapi León, ha marxat una batlla, el club no està per tirar coets a nivell econòmic, tot i que evidentment els títols donaran aquest plus, tu igualment les tornes a veure favorites, eh?
3: A veure, tampoc tinc molta entesa, t'enganyaria si et digués que controlo molt els rivals i la mateixa plantilla. Òbviament m'estic tirant una miqueta a la piscina sense aigua, però jo sí que, si més no, sé que tenim un gran projecte i confio molt amb la gestió de l'equip. Llavors, si s'han pres aquestes decisions, també tinc entès que jugadores molt joves estan pujant a un ritme vertiginós, la Serra Jordi mateix, que diuen que serà la propera, bueno, diuen la propera Alexia, no sé, és una mica lleig comparar a vegades, però vull dir, no sé, jo crec que sí, va, veurem. Jo, si m'he de mullar, dic que tornarem a guanyar la Lliga i la Champions.
4: Carai, doncs aquest és el veredicte d'en Martí, ho parlarem d'aquí un any. Seguim en futbol, però ara en clau internacional i en seleccions, perquè recordeu que el Mundial comença ja, és a dir, el tenim a tocar, aquest Mundial que es jugarà a Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De fet, el primer partit és aquest dijous entre una de les seleccions anfitriones, Mèxic, que rebrà Sud-àfrica, ja ho vam parlar, que és el partit que també va inaugurar el Mundial de 2010, on Espanya es va proclamar campiona del món, amb una mala notícia, Martí, i és que Christian Eriksen, potser desconegut per la gent que no segueixi el món del futbol, es va tornar a desplomar i en ple partit amb la seva selecció, quan ja el 2021 va patir una aturada cardíaca i gairebé el perdem.
3: Cert, ho vaig veure també i, ostres, molt de greu, o sigui, no sé com està ara actualment la
4: federació va dir que està conscient i estable.
3: Bueno, doncs mira, ens n'alegrem. El tema és que, clar, per suposadíssim el Mundial no hi podrà anar, i el tema, jo crec que ja que es deu ficar sobre la taula, és si podrà tornar a jugar al futbol. Bueno, per sort, entre cometes, la seva carrera ja estava arribant al final.
4: Sí, 34 anys.
3: Ha sigut un jugadoràs, esperem que ara amb temes de salut li acompanyi, i que si s'ha de cuidar per, o ha de parar de jugar per un tema de forces majors, doncs mira, així haurà de ser.
4: Totalment, de fet es parlava temps enrere, quan jugava al Tottenham, que podia fitxar per Barça o Madrid. Imagina't.
3: Sí, correcte, que se'n va acabant anant a l'Inter de Milan, si no m'equivoco.
4: Sí, va ser un dels seus equips, i tant, és veritat.
3: Era un dels millors migcampistes que hi va haver en aquell moment, migcampista ofensiu, però bueno, mira, a vegades és el que té la salut, per desgràcia.
4: Per sort, ell ja porta un desfibrilador automàtic implantat al cos, o sigui que se li hauria d'activar en casos com el que va patir ahir. Per tant, a Eriksen, doncs esperem que, mira, si no pot jugar al Mundial, que com a mínim de salut estigui bé. Martí, queden 4 dies pel Mundial. Anem a fer una petita porra d'aquests primers partits que hi hauran aquesta setmana, bàsicament, sense ser grans experts, òbviament, en el món de totes les seleccions. Vinga, comencem, per acabar ja la tertúlia, amb els partits que jugaran d'avui fins diumenge. El primer de tots, va, Mèxic o Sud-àfrica?
3: Mèxic.
4: Corea del Sud o República Txeca?
3: Corea del Sud.
4: Canadà, que és una de les altres anfitriones, o Bòsnia i Herzegovina?
3: complicat. Poder t'hagués dit Bòsnia. Diuen, no sé, veig el Maldini tot el dia que parla d'un extrem de Bòsnia que diu que serà el jugador revelació del Mundial. Encara no et sé dir el nom, però clar, que Nadal ser anfitriona. Va, potser un empat, et diria.
4: Estats Units i Paraguai, contra Paraguai, perdó.
3: Uf, també et diria Estats Units, però Paraguai té pinta de ser d'aquells equips que són un
4: os
3: dur, eh? Sí, de tancar-se i partit de 0-0. Però va, et dic Estats Units.
4: Qatar o Suïssa?
3: Suïssa.
4: Brasil o el Marroc? Aquest és partidàs, eh?
3: Ui, sí, carai. Clar, t'hauria de dir Brasil per noms, però jo crec que Marroc estan jugant molt millor i al Brasil molta gent li genera dubtes de veure
4: sí,
3: com
4: i
3: van.
4: I Neymar, a veure.
3: Va, potser et dic que serà la primera sorpresa d'aquest Mundial i que guanyarà Marroc, m'arrisco aquí.
4: Molt bé, i com que ja no tenim més temps, sí que hi ha tres altres partits, Haití, Escòcia, Austràlia, Turquia, Alemanya, Curaçao, que és el primer Mundial que disputa aquesta selecció. Només te'n dic un més, ja que hem parlat abans de Japó i jo hi aniré d'aquí unes setmanes. Una altra partida, Japó contra Holanda, de Frenkie de Jong.
3: Uf, molt bones seleccions, d'aquelles seleccions que... Mira, et diria que Japó serà la selecció revelació d'aquest Mundial, i ho deixo dit, crec que inclús una bajanada, et diré ara, eh? Que poden arribar a quarts o a semis. Això que sempre hi ha una selecció que dona la sorpresa, crec que serà Japó, per tant et diré Japó.
4: Molt bé, doncs fantàstic. Martí Capçada, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia. La setmana que ve, ja ben entrats en el Mundial, podrem comentar una miqueta més aquestes primeres jornades.
3: A tu, Marc, una abraçada.
2: Companys, moltes gràcies a tots dos. Nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música, ho fem amb una cançó de l'Addison Rae, Fame is a Gun. Adeu, fins demà.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Riche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El nostre primer programa es va enregistrar l'octubre de 2013. I des de llavors, les portes de Troia s'han obert 500 vegades. Per l'estudi de Matadepera Ràdio Primer i Ràdio Castellà des de 2014, han passat un bon grapat de convidats i hem xerrat durant hores de temes ben diferents. Hem posat llum a l'aparent foscor de l'edat mitjana. Hem recreat batalles. Ens hem aturat en les peripècies de personatges singulars. Hem mirat d'entendre els perquès de la nostra herència cultural i hem tractat de fer-ho d'una manera rigorosa en el contingut, però amena en les formes. A les vostres mans queda decidir si ho hem aconseguit o no. Avui, però, estem de celebració. 500 programes no es fan tots els dies i per primera vegada enregistrem el programa en públic. Des del Palau Robert, acompanyats per seguidors, familiars i amics, encarem el nostre proper mig miler d'episodis. Ho fem, com no podia ser d'una altra manera, amb un tema ben especial. Si al programa 300 vam parlar dels 300 espartans de Termòpiles i al 400 vam interessar-nos per l'arquitectura del 400 italià, quin tema haurem triat pel programa 500? Benvinguts al Palau Robert, benvinguts a les portes de Troia.

Benvinguts i benvingudes al programa 500 de les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la de Ràdio Castellà i la xarxa. Avui des del Palau Robert, al vell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona. Estem molt i molt contents d'aquesta resposta del públic avui, omplint aquesta sala. El públic ens acompanya, unes 100 persones. Un aplaudiment molt fort per vosaltres.

0: programa 500, avui amb l'equip al complet, com no pot ser d'una altra manera, amb l'Alberto Retxe, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: L'Albert d'Abril.
2: Com anem?
0: Benvingut. I és clar, programa 500...
1: I el Sergio Rodríguez.
2: I el Sergio.
0: Mai em dic. Gràcies. Clar, hem mantingut el misteri, jo crec que l'hem guardat bé, no se sap encara quina és la temàtica del programa 500. Alberto, no sé si volem preguntar, aviam si algú, no sé si algú té alguna idea...

0: De què farem o...
1: Volem preguntar si algú té alguna idea de què farem.
0: Algú vol comentar alguna...
1: Audiodescripció, silenci no. Incòmode.
0: Doncs...
1: Per aquí deien, algú deia... hem dedicat el 499 a la batalla de Mühlberg, potser el 500 és a Carles V.
0: No passa res. No? De què va el programa d'avui, aleshores? Com funciona el programa d'avui? Que és una mica diferent, Alberto.
1: Sí, és una mica diferent. Endavant. Estava pensant que no hem posat crono.
0: Sí, sí que està.
2: Sí, que crono, sí.
1: Bueno, coses del directe.
2: Està posat.
1: Sí, serà un programa una mica diferent. Ja sabeu que ens agrada els programes rodons dedicar-los a temes que tinguin sentit. El programa 300, la batalla de les Termòpiles, els 300. El programa 400, el 400 italià, amb en Pau, que també està per aquí a la sala. Aprofitem també per agrair a tots els convidats que ens heu acompanyat aquests anys, alguns dels quals esteu aquí. Doncs sense vosaltres tampoc podríem haver fet aquest programa. Sí, però no hagués quedat tan bé. Però llavors aquest programa 500, pensant quines coses podríem relacionar amb el programa 500, en un programa especial, el primer programa en públic, mig miler de programes, parlant l'Albert Abril i jo vam decidir que parlarem de l'any 1000. Som així, estimeu-nos. És un, com el gran salt endavant, no?, que ha suposat aquesta temporada, és tan gran que el programa 500 el dedicarem a l'any 1000. Si arribem a l'any 1000, potser parlem de l'any 500, ja veurem. Però ens feia gràcia, ja que estem de celebració i de números rodons, doncs dedicar a l'any 1000 el programa. Com veieu, l'any 1000 tria la teva aventura.
0: Ara explicarem per què. Però, Alberto, només tenim 55 minuts i Albert, i sembla un tema mega ampli. Com ho farem, això?
2: A veure, com l'any 1000 al final és una excusa per parlar de finals d'un mil·lenni i començaments d'un altre. Vull dir, no parlarem només de l'any 1000. Llavors podríem parlar de moltíssimes coses. Podríem parlar de l'expansió escandinava o l'expansió vikinga. Podem veure com tenim projectat allà el senyor Leif Erikson, no?, que com bé sabeu va arribar a les costes d'Amèrica uns 500 anys abans que Cristòfol Colom. Podem parlar també de la primera croada, no? Podríem parlar inclús de tota l'expansió de les dinasties normandes per gran part d'Europa. Podríem parlar de l'esplendor de Cluny, de tots els ordes monàstics i de tota la iconografia, la litúrgia que es despenja de tot, bueno, de tota aquesta expansió religiosa. Podríem parlar del califat de Còrdoba, podríem parlar de l'imperi bizantí, de la gran ciutat de Bagdad, que en aquell moment viu un moment esplendorós i fantàstic. Podríem parlar de la coronació imperial d'Otó III. Podríem parlar de moltíssimes coses.
1: O som un programa en català, xarxa més, Ràdio Castellà, ràdios locals, podríem escombrar una mica cap a casa i veure què passa a Catalunya en el 1000, els contes de Barcelona, Borrell II, el distanciament del Regne Franc, figures com Ermessenda de Carcassona, el Cister, el monestir de Sant Cugat, de Ripoll, de Sant Joan de les Abadeses, podríem parlar de moltes coses.
0: Però no farem res de tot això.
2: No
0: farem això. O sigui que expliquem definitivament això del tria de teva aventura, com serà el funcionament del programa i per què hem fet que els nostres estimats oients que avui ens acompanyen treguin el punt de llibre de on l'havien guardat, perquè la cosa serà, Albert, amb la seva implicació, no?
2: La idea és que com que l'any 1000 ens pot portar a parlar sobre 1000 temes, no?, doncs anar triant una miqueta sobre què voldreu parlar en cada moment. Hi haurà tres moments del programa, abans dels tres separadors, en què vosaltres, el públic, decidireu sobre quin tema voleu que parlem. D'acord? Òbviament, només us presentarem dues opcions. I no us penseu que n'hi ha 500 per cada un, ni molt menys.
1: I no valen empats.
2: Exacte. De fet, decidiran Sergio. Així que... no sé si voleu començar amb la primera elecció ja.
0: Endavant.
1: I llavors, hi haurà dues opcions, plantejarem dos possibles temes, potser no molt definits perquè us hagueu de mullar, i votarem, no? I votarem quan diguem qui vol l'opció A, aixecareu el punt de llibre, qui vol l'opció B, aixecareu el punt de llibre, i si algú vol les dues opcions perquè ha vingut a divertir-se i li és exactament igual del que parlem, pot aixecar el punt de llibre dos cops. No passa res. El Sergio, que és l'únic que veu bé de lluny, és el que més o menys comptarà vots.
0: Doncs anem amb la primera tria, perquè ja hem de començar d'alguna manera. Val? Opció A, el dilema de Vladimir. Opció B, un joc d'abast mundial.
1: Fem votant fred, expliquem...
0: Fem votant fred. Sí. Estem en ràdio, no podem parar. Per tant, ja heu de decidir.
1: Però no vendrem les opcions.
0: No, ja està, hem de tirar, hem de tirar.
2: Votem nosaltres?
0: Votem nosaltres.
2: També sí?
0: Sí. Oh, i tant. Vinga, ja ho teniu clar, i si no, doncs us ho de mullar. Opció A, el dilema de Vladimir. Molt bé, vale.
1: Aquesta és la meva gent.
0: Vale, opció B, un joc d'abast mundial.
1: Que cabrons.
2: Pues... Això no està funcionant. O sigui, ha sortit les mateixes persones que han aixecat la mà abans, l'estan tornant a aixecar ara. Exactament les mateixes.
0: Molt bé, doncs...
1: Donem pas a aquesta sessió de la CUP.
2: Bé, bé.
0: Diguéssim, l'equip del programa hem decidit...
1: Bueno, el Sergio, que és el conductor del programa, és a dir, el Führer del programa...
0: Home,
1: literal.
0: Sí, literal, sí. Endavant. L'opció A, el dilema de Vladimir.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Bona nit dels pets. Bona nit dels pets. Clar, no podíem deixar passar l'ocasió de que esteu aquí amb nosaltres i sabem que molta gent juga, aviam, quina cançó ha triat d'Alberto. Perquè intentem saber si algú s'anima a... aviam si algú té alguna idea de per què, si parlarem del dilema de Vladimir relacionat amb una cançó que es diu Bona nit. Que aixequi el braç algú
1: veig,
0: que...
1: veig riures incòmodes a la sala.
0: No, ningú? El dilema de Vladimir...
1: Sergio, Sergio.
0: Endavant, sí? Ah, ui.
1: La grada VIP.
0: Endavant, aviam.
2: Normalment els dilemes te'ls planteges quan vas a dormir.
0: És bona?
3: Ben tirat.
1: Ben tirat. Ben tirat.
3: És molt innocent. Molt
4: però...
3: innocent.
0: Val. Aquí tenim aquí darrere una persona que ha sigut convidada a les Portes de Troia, l'Ivan González, que va venir a fer un programa...
1: Però jo crec que pot, si, si la saps, digues la frase.
0: Aixeca't, aixeca't. El dilema de Vladimir, quina relació pot tenir amb una cançó dels Pets que es diu Bona nit?
5: Hi ha una frase que ve de molt antic, coneguda pels grans experts, que diu el dilema de Vladimir, una paja i a dormir.
0: Exacte, fort aplaudiment, fort aplaudiment.
3: Es nota que és convidat.
1: Efectivament és el nostre públic.
0: Aquesta ment perversa genera aquestes, bueno, aquestes relacions.
1: A l'Albert Abril li va semblar bé. I ara remunta això, anda.
3: Ara hem de començar doncs, la secció.
0: Comencem amb Vladimir. Qui va ser? Qui va ser Vladimir?
3: El senyor Vladimir, com us podeu imaginar, és una persona de l'est, sí? És un home que va néixer a l'any 980 i va morir el 1015, per tant ens va perfecte per al programa d'avui. I és un personatge d'aquells que jo penso que es mereixen una bona sèrie. Decidireu vosaltres de quin gènere, perquè és un tio una mica raro, però fixeu-vos que té una mica de checks, no? De típic personatge amb un gran cos, no? Una gran evolució de personatge, també és un personatge rodonet, etc. Però per exemple, per començar, no? Ell era fill d'un príncep viking i d'una concubina d'origen humil. Això ja ens dona un punt d'emoció a l'inici de la seva vida. Llavors, ell era de la dinastia Rurikida, que eren descendents de varecs. Bàsicament, en resum, eren els vikings que en comptes de navegar cap a l'oest, és a dir, d'anar cap a la Gran Bretanya, Islàndia, Groenlàndia, són els que van anar cap a l'est. Perquè, per als que no ho sapigueu, els vikings també van colonitzar o van establir-se per les zones de l'estepa asiàtica, sobretot per la Rússia més occidental. Doncs aquest era descendent d'aquestes dinasties. N'hem parlat moltíssims dels vikings. Vull dir, podríem fer una llista de programes, no cal, entreu a la Troiateca, busqueu per allà i ja està. Ell comença les seves aventures com un gran guerrer, tota vida vikinga, no? Tòpica i típica. Assassina el seu germà per fer-se amb el tron de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev era un estat que abarcava més o menys una part de Rússia, Ucraïna i Bielorússia, i ens hem d'imaginar que era un estat centralitzat com els estats actuals, òbviament. Era només una confederació de clans, tribus, sí, de cultura eslava, normanda, etc. I òbviament amb religions molt diverses, politeistes. I també una cosa que m'ha cridat l'atenció és que certa historiografia el coneix com el petit Calígula eslau, d'acord? Això ja diu una miqueta per on poden anar els trets, però és un personatge que acaba sent canonitzat, o sigui, el converteixen en sant, acabarà sent Sant Vladimir el Gran. I òbviament aquesta secció es titula El dilema de Vladimir perquè al llarg de la seva vida haurà de prendre una gran decisió que afectarà a tota la Rus de Kiev.
0: Doncs molt bon resum de la seva vida, però com bé has dit, això es tracta del dilema de Vladimir, no la vida de Vladimir, per tant, anem a entrar bé en aquest dilema que ens presentes.
1: Bueno, pas a pas, vull dir, les coses poquet a poquet. Jo crec que val la pena també aturar-nos una mica en veure com era Vladimir abans d'enfrontar-se a aquest gran dilema, no? Ja us ho podeu imaginar una mica per la descripció que ha fet l'Albert. Era un personatge bastant intens, no? Amb una vida bastant complicada. Sabem de la seva vida, dels seus fets, a través de la crònica dels temps passats o la crònica de Néstor, també una crònica escrita al 1110, més o menys, amb un nom molt troià, també és una cosa molt bonica, que és la principal font d'informació sobre la seva vida. I se'ns expliquen algunes quantes barbaritats del personatge que creiem també que ens ajudarà a entendre, no? Se'ns deia que tenia centenars de concubines, unes 300. Pràctic no és. abans de la seva decisió, abans del seu dilema, practicava cultes pagans, o com ell deia, cultes. Això de pagans és una cosa que fem nosaltres des de la distància, és com el de l'ensaladilla russa, o sigui, es diuen ensaladilla, i erigia grans altars a déus eslaus, déus nòrdics, i fins i tot se'ns deia que de tant en tant, com a vostra de bona etiqueta, feia sacrificis humans. No sé si abans d'anar a dormir. En qualsevol cas, un autèntic senyor de la guerra, amb tota la pompa, tota la brutalitat que imaginem en aquesta sèrie, no sé si de Netflix, d'HBO, de 3CAT o del que sigui que estem muntant aquí. O això és el que la crònica, aquesta crònica que comentàvem, ens vol transmetre, no? Però sigui com sigui, és el Vladimir d'abans del nostre programa, abans del dilema de Vladimir, que sona com a jugada d'escacs. No?
4: Sí, dilema de Vladimir. Doncs ara que ja ens hem fet una mica la idea de quin seria el protagonista de la sèrie, ara ens falta un bon conflicte, no, Albert?
3: Com heu vist, Vladimir era una persona que practicava religions no monoteïstes com les que estem acostumats actualment, no? Ell practicava cultes, no? Com el culte d'eslau, nòrdic, no? Un popurri una miqueta, no? Recordem que és d'herència vikinga, però s'estableix a pobles eslaus. Llavors, hi ha una miqueta de popurri entre déus, tradicions, etc. Però eren religions que no eren gens centralitzades. No hi havia una jerarquia eclesiàstica, no hi havia un dogma, no hi havia una litúrgia concreta. Cada poble, cada tribu funcionava una miqueta a la seva manera. Però què passa? Que Vladimir fa això, però al seu voltant hi ha tot de pobles que comencen a créixer, i créixer a la mà de religions monoteïstes. L'autoritat dels reis, dels monarques, dels prínceps, quan està legitimada per una religió monoteïsta, és molt més forta. Llavors, el que li està passant a Vladimir és que està quedant rodejat d'imperis, regnes, estats, que cada cop són més poderosos gràcies a una religió que tenen darrere, i el seu estat cada cop està caient més a trossets perquè no hi ha una religió oficial, no hi ha una jerarquia eclesiàstica. Llavors, l'experiència que viu Vladimir és un perfecte exemple d'una mena de globalització religiosa del moment, no? El seu model tribal, no? Aquesta mena de confederació on cadascú fa una idea de la seva religió, etc., està quedant totalment obsolet. I llavors, l'any 988, el príncep Vladimir es lleva, es beu dos gots de vodka i proclama que el príncep de la Rus de Kiev ha d'escollir una religió monoteïsta.
4: Molt bé. I com ho farà això? Com escollirà? Suposo que la que li quedi més a prop, no, Alberto?
1: Bueno, això és com quan vas al súper i has de triar cereals, no? I tens allà com moltes opcions amb coloraines, amb diferents animalons, no? que t'inciten a consumir. Doncs ell farà exactament el mateix, no? Ha de triar una religió monoteïsta. No és una dada casual, com deia l'Albert, no? Estem a l'any 1000, és un any de procés d'expansió dels monoteïsmes, normalment del cristianisme occidental, també l'ortodox, el món islàmic, no? A Àfrica, a Àsia, el budisme, l'hinduisme, a l'Àsia extrema també. Llavors és un moment que el fet religiós ens explica també la importància de l'any 1000 com un any més que un any d'endarreriment, quan pensem en l'edat mitjana, l'any 1000, per això també hem triat aquest programa, fosc, petit, dolent, és un any d'experiències globals, no? I aquest dilema de Vladimir, on tenim a un líder tribal de la Rússia de l'any 1000 havent de triar quina religió mundial tria i per què, és un bon exemple d'aquesta globalització de l'any 1000, no? Perquè ell farà exactament això, ell anirà a la prestatgeria del súper de religions i dirà, a veure, què em ve de gust esmorzar avui, no? Tenia quatre opcions, quatre grans opcions. El judaïsme, a través del canat dels càzars, que és una confederació de pobles del Caucas. Tenia l'opció del cristianisme catòlic, no? Coneixem una miqueta més, segurament a través de la influència del Sacre Imperi Romano-Germànic. Ja hem parlat de l'Imperi Romà txec, encara que sigui una versió descafeinada, avui ja no cal que penseu més en els romans. Podia triar l'islam, molt present a la Bulgària del Volga, a la Rússia Occidental, també una religió en expansió, o podia triar el cristianisme ortodox a través de Constantinople, que com sabeu era la capital d'un altre imperi romà, doble txec, l'Imperi Bizantí.
4: Molt bé, doncs anem a repassar les quatre opcions que ens has explicat i aviam quina serà la que compri, Albert.
3: Anem per passos, o sigui, les cròniques aquí són una miqueta diverses a l'hora d'explicar-ho. No? N'hi ha que ens diuen que convoca emissaris a la seva cort i que li expliquin, i ell amb una mena de rúbrica doncs anirà triant. Hi ha altres cròniques que ens diuen que és ell que envia emissaris a les diferents corts, però bueno, nosaltres anirem repassant les quatre religions i a veure què li va agradar i què no li va agradar.
4: Doncs vinga, el judaïsme, Alberto.
1: Bé, acabo de veure el crono. Vinga. Judaïsme, una religió monoteïsta tradicional amb un gran bagatge religiós, intel·lectual, de xarxes econòmiques, una gran opció. Problema. Vladimir pensa, si has de triar un déu totpoderós, monoteïsta, hòstia, tria un que no controla ni la seva ciutat. No, no hi ha Jerusalem, no tenen ciutat sagrada. Què em pot oferir una religió que el seu propi Déu els ha fet fora de la seva terra? No, llavors, aquesta opció del judaïsme càzar, doncs, diguem que no parteix amb o no té una bona posició de sortida.
4: Cristianisme catòlic.
3: El cristianisme catòlic arriba per l'Europa occidental, és una religió expansiva amb una jerarquia eclesiàstica i un dogma molt marcat, però hi ha un problema que és el Papa de Roma. I és que té massa poder en aquell moment. Llavors, al senyor Vladimir no li va fer gaire gràcia que un senyor eclesiàstic se li pogués fer ombra.
4: Molt bé, l'islam.
1: L'islam, religió potent, expansiva, jove, moderna, uns genis de la ciència, tota l'herència persa, una economia fantàstica, una literatura en auge, una administració potent d'herència persa, fantàstica, veïns de la Rus de Kiev, ho tenien tot, sembla l'opció perfecta, i de fet és l'opció perfecta, només té un però.
4: Un gran però.
1: Que és el però que aquest autor de la crònica de Néstor recull en boca de Vladimir, que és que literalment veure és l'alegria del rus i no podem viure sense això. Així que l'islam queda automàticament descartat, perquè ja sabeu que els russos són com són i se'ls ha d'estimar.
4: Molt bé, i per tant ens queda l'última opció, el cristianisme ortodox, Albert.
3: Els grecs de Constantinoble van ser els últims en avaluar-se, no?, en aquesta mena de concurs de talents. Com us podeu imaginar, l'opció ortodoxa és la que va prevaldre. Vladimir es va decantar per l'opció ortodoxa. Se'ns explica que els ambaixadors de Vladimir van anar a Constantinoble i van assistir a una missa que es feia a Santa Sofia, que si no hi heu estat és espectacular, i literalment quan tornen li diuen a Vladimir: no, és que no sabíem si érem al cel o a la terra, no hi ha un espectacle més vell sobre la terra. Llavors Vladimir amb aquests contes, amb aquestes explicacions, queda il·luminat de la bellesa i la potència litúrgica i iconogràfica de l'Església Ortodoxa.
4: Tot això és maquíssim, molt maco, però realment va ser per la brillantor i els mosaics, o hi ha motius més profuns, més de pes?
3: Òbviament els mosaics són molt macos, però hi ha motius de pes. O sigui, quan tu tries una religió no estàs escollint perquè és maco o perquè és lletja. Vladimir escull aquesta religió perquè té una jerarquia eclesiàstica molt forta que li donarà suport i legitimitat. A més, és una religió amb unes recompenses diplomàtiques perfectes. Gràcies a convertir-se al cristianisme ortodox, pot firmar una aliança molt forta amb l'Imperi Bizantí, casant-se precisament amb la germana de l'emperador. I en termes moderns, podríem dir que no va escollir una religió per fe, sinó que va escollir aquesta religió per instaurar un model d'estat. Va ser una decisió política i, si volguéssim, també geoestratègica. Vull dir, estava escollint una opció perquè el seu imperi s'enfortís.
4: Molt bé, i ara què? Un cop escollida la religió, què passa amb Vladimir i la Rus de Kiev, Alberto?
1: Pues té feina, perquè ja hem vist que portava una vida borbònica, podríem dir, no? I un cop Vladimir és batejat, pues ha de destruir totes aquestes estàtues tan boniques als déus pagans, ha d'expulsar les concubines, que això és una estona. No sabem, no sé si va expulsar 300 o 299, això ja no ho sabem. Construeix esglésies, escoles, hospitals, reparteix aliment als pobres, l'almoina, i fa una cosa també important, que és el primer codi legal eslau, no? Ja que et poses, ja que organitzes, pues també fas un codi legal. I se'ns explica que, de fet, pocs dies després de batejar-se, ell personalment va obligar tota la població de Kiev a batejar-se massivament, no? Ja no tenim un governant pagà, salvatge i un regne desunit, sinó que trobem un príncep cristià i un principat cada cop més fidel, no? I l'entrada d'aquest cristianisme ortodox a la Rus de Kiev, no? Pues ens porta a l'edat mitjana.
3: Un dilema, no? aquesta gran decisió que va prendre Vladimir als voltants de l'any 1000 ens transporta cap a l'actualitat, perquè arran d'aquesta decisió actualment Rússia està pintada d'esglésies ortodoxes de colors molt diversos, com per exemple la catedral de Sant Basili de la plaça Roja de Moscou, que segur que tothom la té en ment, però també aprofito per fer un paral·lelisme, no? Ja que avui, mil anys després, un altre Vladimir també governa Rússia i fa servir el cristianisme ortodox també per projectar el seu poder. No és el mateix context, ni és la mateixa església, l'església tampoc té el mateix paper, però els usos simbòlics i polítics de la religió semblen més vius que mai. El Vladimir del 988 batejava la Rus de Kiev. El Vladimir del 2025 s'apropia d'aquell bateig per justificar una idea, no?, que un imperi rus ha de tornar a renéixer. I una miqueta seria aquest recorregut.
1: Clar, que no sabem si Vladimir I muntava nos també i es feia fotos sense samarreta.
4: Clar, arribats a aquest punt, hem acabat aquesta primera píndola del dilema de Vladimir, i jo he estat molt nerviós perquè anava aixecant el cap i allà tenim, si et pots aixecar, Antonio Contreras, sisplau. L'Antonio Contreras, un aplaudiment per ell, sisplau.
1: En Sergio agafa el micro, s'aixeca, camina cap a un incòmode Antonio Contreras.
3: Per què vas cap allà, Sergio?
6: No, clar, perquè jo estava molt nerviós amb aquest tema, és un tema que és del seu àmbit total. Qualsevol cosa una mica exòtica i que domina absolutament l'Antonio Contreras ha vingut moltes vegades al Portes de Troia. Antonio, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Ho han fet bé?
7: Molt bé.
6: Ja està. Moltes gràcies, Antonio. Un aplaudiment. No tenim temps.
3: Passem, si us sembla, a la següent decisió. Hem acabat la primera píndola. I la següent decisió és entre aquestes dues opcions. Opció A, l'home més ric del món. Opció B, el negoci del mil·lenni.
4: Què hem de votar nosaltres?
3: El que vulguis.
1: Hermano, però no influeixis a la...
4: No, pregunto.
1: A les bases.
4: Aviam, doncs, opció... Estem pensant... Vinga. Opció A, l'home més ric del món. No ens interessa molt. Hi ha gent que va... Ai... No, val.
3: Estàs comptant, realment, eh?
4: Sí. Opció B, el negoci del mil·lenni. Hòstia. Vale, no hi ha...
3: Ah, pel negoci del mil·lenni.
4: No hi ha res a dir. El negoci del mil·lenni. Endavant.
8: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
9: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ja l'home més ric del món, pobre, ja està, fora.
1: Acabo de recordar que jo volia guardar el guió, que me'n record.
0: El negoci del mil·lenni, Alberto, i estem escoltant la música del Senyor dels Anells. Per què? Per què no?
1: Per què no?
0: És que... Per què està sonant el retorn del rei?
1: Hi ha preguntes com... M'estimes?
2: Ja. Des de quan necessitem motius per posar el Senyor dels Anells a les portes de Troia?
1: L'important és la rapidesa de la resposta, no la resposta en si. Crec que he fallat, però bueno. En tot cas, el motiu de per què el deixarem per una mica més endavant i el respondrem quan arribi el moment per veure si hem triat bé la música.
0: Perfecte, doncs molt bé. Quin era, Albert, el comerç més lucratiu a nivell mundial cap a l'any 1000?
2: Tenim molts candidats. Podríem posar sobre la taula el tràfic d'or, que des d'Àfrica Occidental arribava a Europa i a Àsia, o l'intercanvi d'espècies i altres productes de luxe procedents d'Àsia. Per exemple, el sucre, que en aquell moment és quan s'estén per Europa i realment era un producte caríssim. Però el cert és que la resposta correcta per volum, impacte i negoci és una altra, Sergio.
0: Molt bé, doncs quina és?
2: Doncs, com segurament us esteu imaginant tots i totes, el comerç d'esclaus. Un negoci global que a diferents parts d'Europa, Àsia i Àfrica generava una riquesa difusa però incontestable i que va contribuir a canviar el panorama mundial.
0: Tan gran era el tràfic d'esclaus l'any 1000?
2: Sembla que sí. O sigui, nosaltres quan pensem en els esclaus pensem més en el segle XIX, segle XVII, segle XVI, però realment l'any 1000, vist des d'una òptica europea, estem en un moment que sembla que és una mica del declivi, no? d'una davallada general de l'esclavatge sobre aquesta data, tot i que continuarà sent important durant tota la mitjana. Però si mirem dades concretes, com per exemple la del Domesday Book, que és una mena de registre de propietat de l'Anglaterra, veiem que el 10% de la població d'Anglaterra a l'any 1086 és esclava. Que déu-n'hi-do. Pensem també en l'origen de la paraula eslau. Esclau, acabo de fer spoiler. Pensem en l'origen de la paraula esclau, no? Prové del fet que un negoci ben establert a Europa, a l'Europa central, era convertir els pobles eslaus, que encara no estaven cristianitzats, en esclaus i vendre'ls, sobretot a través d'intermediaris musulmans, del món islàmic. Tan generalitzada era aquesta pràctica i tants eslaus van ser caçats i privats de la seva llibertat que el seu nom ha passat a designar la paraula esclau a bona part de les llengües romàniques i també germàniques.
0: Aleshores, el comerç d'esclaus podem dir que era un negoci europeu.
1: Bueno, un negoci global. Abans dèiem que l'any 1000 és un any de globalització, però ho sento, la globalització no sempre és bona. Es globalitzen les coses bones i, oh sorpresa, es globalitza la desigualtat, es globalitza coses com el comerç d'esclaus, no? Entre religions, entre aquest món de cada vegada més polaritzats, entre grans blocs monoteistes, tothom esclavitzava els altres. De fet, bona part de la riquesa de Catalunya l'any 1000, sento molt dir-ho, provenia d'aquest paper privilegiat, no? de frontissa entre el món islàmic i el món cristià i ja fos a Tortosa, ja fos a Barcelona, grans fortunes i grans negocis es feien comerciant amb gent. Bueno, no és res que no fem actualment, llavors, bueno, zero sorpreses. En qualsevol cas, no és un negoci purament europeu, sinó que és d'abast mundial. Aquest tràfic d'esclaus recorria de manera transversal als tres, anava a dir tots els continents, però els tres continents que tenim sobre la taula, i aquestes diferents àrees religioses es nodrien d'esclaus de fora del seu àmbit geogràfic en un volum prou important. Perquè us feu una idea, és una dada que, per exemple, que a nosaltres ens va flipar. Hi ha càlculs recurrents que apunten que la quantitat d'esclaus que van arribar al món islàmic des d'Àfrica entre l'any 800 i 1800 és un volum de moviment de població comparable en números absoluts als esclaus africans portats a Amèrica. Són 1000 anys en comptes de 200, però bueno, perquè us feu una idea, no? Pensem que la gran esclavitud massiva és moderna i, oh sorpresa, la gran esclavitud massiva és moderna, però també és premoderna, no? Perquè no té a veure amb la modernitat i no té a veure amb la globalització. I el món de l'any 1000 és un món global. No ens dona temps ara a tractar el tema bastament, però per exemple va més enllà la introducció de cavalls al Sahel, no? Aquesta zona post-Sàhara, el paper i el seu paper de la introducció del camell del cavall i l'introducció del cavall i substitució del camell porta a la creació d'importants estats africans, imperis, que van a la vegada que s'intensifica aquesta xarxa de comerç d'esclaus. D'aquí sortiran també importància de grans, grans contingents d'esclau a cavall, com els mamelucs, que més endavant, no?, creen imperis a la Índia, creen imperis a Egipte. Llavors, estem davant d'un tema fonamental per entendre l'any 1000.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. Algun detallet més que vulgueu compartir sobre aquest comerç d'esclaus?
1: Sí, jo com sabia que aniríem malament de temps perquè ens coneixem...
0: Anem bé, eh?
1: Sí, anem bé? Ah, doncs llavors, canxo. Jo, més que entrar, no?, més fet aquesta presentació inicial del comerç d'esclau, i entenem que és un fenomen global, no?, trobem esclaus a la Índia, trobem esclaus al món islàmic, a Europa, a Àfrica, en un moviment, i això durarà... en tota l'edat mitjana, encara el segle XIV a Barcelona és un punt de tràfic d'esclaus fonamental. Jo volia parlar-vos d'una anècdota en concret que és ben indicativa d'aquest fet i que jo crec que podem aterrar, anem al fang, no? Jo us parlaré d'una història segurament fictícia, però molt indicativa del que hem parlat en aquests minutets, no? Està explicada en un recull de contes de mariners musulmans, perses, no?, del segle X. Penseu una mica al món de Simbad el Marí i tota aquesta gent, no? I aquest recull de contes està atribuït a un autor persa, a Buzurg, no? I situem-nos. Un vaixell en viatge comercial que ve d'Oman i es desvia del seu rumb i arriba a Sofala, un port de Mozambic. Vale, perquè ens situem. Allà arriben a un indret on els indígenes tenen fama de ser caníbals. Bueno, cadascú menja el que vol. Dieta paleo. Però noi, els reben superbé, diuen, no, baixeu, a què porteu, hola, què tal, passin... vinguin a veure el piset, una mica el que fem nosaltres quan heu entrat, però sense menjar-vos per ara. I el propi reietó de la zona els deixa començar lliurement. No, passeu, descarregueu el vaixell, canviem i tal, no us cobraré cap impost, cap taxa, re, amigo, beer, ¿sabes? I todo bien. Fins que els comercials ja diuen, hem fet el negoci de la nostra vida, ens han tratat superbé, una oportunitat de negoci total, agraïm a aquesta gent la bona rebuda, tot i ser caníbals, que ens han fet. Així que, just abans d'anar, decideixen fer uns regals, com farem amb vosaltres potser després, i el rei i el seu seguici pugen al vaixell d'aquest comerciant, no? Gràcies, bé, torneu, vinga, moltes gràcies, aquí teniu aquest regal. I llavors aquí és quan les coses es torcen i quan comencen a posar-se interessants, no? Ja sabeu que desconfieu dels troians quan porten regals, no? I és quan el rei, acompanyat del seu seguici, està dins del vaixell, que el mercader persa se'ls mira i diu, tio, jo al mercat d'Omar, per aquest rei em trec 30 dinars, però superbé. I per tota la seva escolta, uns 160, i per la roba que porten, jo la venc a Wallapop, i uns altres 20 més, i tinc aquí el negoci de la meva vida. Així que, saps què? Com a bon entrepreneur, es posa a navegar, s'agresta el rei i el seu comici i se'ls porta a vendre'ls com a esclaus. La gràcia és que 30 dinars, s'han fet estudis sobre el comerç d'esclaus, sobre la variació, la fluctuació dels peus d'esclaus als mercats islàmics, i 30 dinars és el preu bàsic d'un esclau random. O sigui, és el que et pagarien per defecte per qualsevol persona. I aquest paio ha decidit segrestar a tot un rei que i a la seva guàrdia d'honor per treure's, saps, el que es trauria per qualsevol persona random, només per la simple avarícia, no?, per la simple objectificació, no?, dels esclaus i de fer negoci. I això ja ens explica una mica com va el tema.
0: I aquí acaba la història.
1: Bueno, si acabés la història aquí, no, seria graciosa, però no aniria més. Pantalla en negre, saltem uns anys, mateix mercader torna a fer un viatge per la zona, diu, la primera vegada va anar bé, què podria fallar? Què podria fallar? Llavors, es torna a presentar, desembarca a Sofala, li diuen, sí, ara ve el rei, tranquil, comercieu, no sé què, li porten el rei, i tachan, es troba el mateix tio que havia segrestat anys abans. El rei caníbal, el que tu has segrestat, dient-li, puja al meu vaixell que t'agrairé.
0: Clar, ja va begut oli.
1: Doncs no. no, el rep, home, què tal, amic, home, quant de temps, fa que no veniu, passeu, passeu, vinga, tornem a veure el piset, tornem a comerciar el que necessiteu, i tal. Els mercaders diu, però bueno, aquí què està passant? És un germà bessó, estic en un videojoc i això està tornant a... Bueno, llavors, explica'm la teva història, explica'm el retorn del rei, no? I allà, bueno, explica, pues, tu em vas segrestar, em vas portar fins a Oman, em vas vendre per 30 miserables dinars, d'allà em van vendre a Bassora i des d'allà em van tornar a vendre, i vaig acabar a Bagdad, no? La capital mundial en aquest moment. Allà el seu amo l'ensenya àrab, aprèn el Corà, estudia estudis corànics, aprèn, es modernitza i un bon dia s'acaba fugant, camuflat amb uns peregrins que van a la Meca. Fixeu-vos, no?, com ens estem movent, no?, com aquest món globalitzat de l'any 1000, i de la Meca al Cairo, del Cairo agafa el Nil cap a, ¿sabes?, mano derecha, i torna a arriba a Mozambic, al teu regne, i resulta, i això és, estem en un conte i per tant tot acaba bé, que ningú, els indígenes, pues, ningú havia decidit reclamar el tron o jo què sé, i va robar allà com Chala, hijo de Chaca, va dir, pues aquí... Aquí estic jo, sujetame el cubata, Dios Pantera, i una altra vegada rei, aquí no ha passat res, no? Llavors el mercader persa diu, bueno, ara ve quan em mengen. I Jun ja està enfadat, el rei li perdona al capità, li diu, no passa res, continuem comerciant, vine sempre que vulguis, torna a portar els teus amics, això que em portes m'encanta, no? Xarxes comercials, globalització, any 1000, podeu venir a comerciar sempre que vulgueu, no us posarem arancels, pren nota, no. No posarem impostos, podeu venir sempre que vulgueu. I s'han de tornar a acomiadar. I en aquest moment el rei fa la frase perfecta amb la que tancaré la meva secció, que li diu, sento molt no poder pujar al teu vaixell i aquest cop m'acomiado des de terra.
0: La música.
1: Bueno, a veure si s'ha d'explicar això. No. Més, el retorn del rei era bàsicament perquè hem de posar una música del Senyor dels Anells, perquè sí, perquè no s'ha d'explicar. Quadrava, jo crec que l'anell era prou identificativa, i ara podries baixar amb el micro a preguntar a...
0: Aviam algun, si algú s'ha enterat. Algú,
1: com que algú s'ha enterat?
0: O s'ha perdut, no sé. No, molt bé, sí? Interessantíssim. Em sembla que ja ens toca, ens queden encara 15 minutets de programa per fer la última de les ties d'avui.
2: A veure, Sergio, com les diferències?
0: La fi del món, opció A. Molt bé. Opció B, la fi del món? Anem pensant. Què? Tu per quina et decantaries?
1: Per quina us decantaríeu? Vam pensar posar el fi del món, la fi del món, però és incorrecte. I vam dir que no, vam tenir dubtes, però si ningú ens diu en català correcte s'ha de dir...
0: Doncs molt bé, doncs que decideixin ells.
1: Jo per mi, home, acabar amb una pregunta sempre és guai, però trieu vosaltres, no volem condicionar. En aquesta, justament en aquesta tria és impossible maquillar-ho, vull dir, no patiu, són dos temes amb un títol superdiferent. Albert Abril, no sé si tu et decantes per alguna.
2: A mi la pregunta em sembla interessant. Obre promeses de futurs programes, Alberto.
0: Doncs a les vostres mans, opció A. Qui vota l'opció A? Vinga, ja valents.
2: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, em sembla que s'ha venut més. Opció B, s'ha venut molt més. Molt bé.
1: Ah, merda, que jo volia l'altra.
0: Doncs anem amb l'opció B.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
0: Doncs recta final d'aquest programa 500 amb tots vosaltres al Palau Robert, amb un últim tema sobre la taula, la fi del món. Aviam què passa. A veure, nois, doncs això de la fi del món en interrogant, de què ens parlareu?
1: Home, doncs ni menys ni menys del tema estrella que s'acostuma a treure, posar sobre la taula quan es parla de l'any 1000. No, si parlem de l'any 1000, és la fi del món, no, no? De veritat, la gent es creia que el món s'acabaria l'any 1000, no? Uf. Bueno, n'hem sentit parlar molt dels terrors de l'any 1000. Resposta curta, no.
0: I resposta llarga?
1: No. Que no.
0: Vale, entesos, entesos. Desenvolupem una miqueta això, va.
1: Bé, bàsicament, el que suposo que ja sospiteu, no? Aquesta idea del terror de l'any 1000, del mineralisme, no va existir. Bàsicament, les primeres referències que tenim sobre el tema o sobre uns suposats terrors de l'any 1000, és a dir, la idea aquella de que els cristians a l'Europa occidental abans de l'any 1000 vivien espantats perquè s'acabés el món, no, que arribarà l'any 1000, els ordinadors deixaran de funcionar, el Windows, la meva carpeta de porno oculta de cop i volta sortirà a la llum, els caixers no funcionaran, tot allò, els rellots, els xips que controlen l'armament nuclear ara es desquadrarà i morirem tots. Això no va passar mai a l'any 1000. D'on surt això? Bàsicament, aquestes idees provenen del segle XV. Oh, sorpresa, no? És a dir, més de 400 anys després que aquests suposats terrors existissin en el context dels intel·lectuals del Renaixement, els humanistes, els primers humanistes que busquen denigrar els segles medievals, presentar-los com una mena de gent boja que viu en un niu de superxeries d'època dominada pel fanatisme religiós, al mateix moment en què Vladimir està allà dient a veure què m'interessa més, si cereals amb llet, amb mel, xocotroies. Veure una mica l'any 1000 com una antítesi del Renaixement.
0: Val, llavors no hi ha relats sobre l'any 1000.
2: A veure, relats n'hi ha moltíssims. Vull dir, tenim anals, tenim cròniques, tenim històries, tenim moltíssima quantitat de literatura redactada als voltants de l'any 1000, però els esdeveniments que s'hi recullen és el que es considerava important en aquella època. Curiosament, d'aquell moment no hi ha exactament res que parli d'un gran terror, ni que la gent patia. O sigui, jo penso que el 2012 va ser pitjor aquí al món, el món que segurament vam viure tots, no? Però realment no hi ha massa res. De fet, només hi ha una crònica, o sigui, feudal, que sí que menciona una miqueta l'any 1000 com un any tràgic, no? Però va ser escrita un segle després. Vull dir que no ens acaba de quadrar. I a més va ser escrita per un francès. Vull dir que això també fa sospitar. Però acabo de veure que em toca pronunciar el seu nom i acabo de veure que tinc la meva professora francesa aquí entre el públic. Així que... Oh!
0: La profe de francès, qui és? Hola. Com et dius?
5: Magda.
0: Magda, molt bé. Endavant. Tu, el que farà serà... Farà la pronunciació i doncs li pots ficar un no assoliment,
1: NA. No, que aixequi el punt de llibre.
0: AS, assoliment satisfactori, assoliment notable o assoliment excel·lent, val? Vinga, ara les modes de les notes d'ara.
2: Res del 0 al 10, eh? Catalanitzaré el nom i el cognom l'intentaré. Sagibert de Gembló.
5: Assoliment excel·lent.
0: Oh, un aplaudiment, per favor.
2: Doncs aquest senyor, en Sagibert, parla de Gembló. Gembló, Gembló. Gemblous. Per als que pronuncien bé, parla de terratrèmols, no? Parla del pas d'un cometa, però després cronistes posteriors adornen, no, tot això amb fets magnífics i màgics. De fet, és molt curiós perquè, bueno, altres cultures també parlen d'un cometa i coses, però que potser ja es desenvolupem una mica més.
0: Molt bé. Vol dir això que la gent no pensava pas que el món s'acabaria?
2: No, i de fet hi ha teories per a tots els gustos. Com bé sabeu, quan un any rodonet, no, l'any 1000, doncs hi ha mil persones que s'inventen mil idees, mil hipòtesis, doncs per una mica de casito, no, suposo. Hi ha qui diu que els terrors van existir i que el fet que no es parli d'ells a les cròniques immediatament després de l'any 1000 en realitat significa que la gent no escrivia perquè el tema, o sigui, no escrivia sobre el tema perquè abans de l'any 1000 pensaven que eren terrors reals i en veure que no va passar res van dir, doncs no diem res, no? O sigui, La idea, o sigui, fixeu-vos que aquesta justificació és una miqueta agafada amb pinces, d'acord?
1: És com la gent que et diu que inverteixes en criptos i després no.
2: Altres estudiosos miren de fer jocs matemàtics, no? I busquen dates alternatives. Molt bé, si no és l'any 1000, doncs serà l'any 1000 més la data de la mort de Jesús. Per tant, 1033. I clar, quan es relaciona l'apocalipsi amb el 1033, amb la data de la mort, no? Però si mires als voltants d'aquesta data, tampoc hi ha... no hi ha gaire referències tampoc, no hi ha res que digui, oh, és que la gent pensava que el món s'acabarà, que caurà un meteorit o que creixerà una supernova al voltant, vull dir, res de res de res. Clar, també hem de pensar que tenim unes fonts limitades i molt condicionades també per la procedència dels ambients intel·lectuals, que sobretot estaven marcades per l'ambient eclesiàstic, no? Llavors és molt típic, o sigui, és molt normal relacionar l'apocalipsi amb l'any de la mort de Jesús, etc, però ni 1000 ni 1033 no hi ha res.
0: Llavors no hem de creure que la gent pels vols de l'any 1000 cregués que el món s'acabava.
1: Sí i no.
0: Molt bé, ja està, ja ha sortit. Ja comencem. A veure, explica'ns.
1: Sí, no a Europa, sí a altres parts del món, que potser tenim menys ubicades en aquest context dels terrors dels anys 1000, i no exactament a l'any 1000, sinó una miqueta més posteriorment, a l'any 1050, més o menys, concretament l'any 1051. Sorprenentment, allò que pensàvem o projectàvem sobre l'any 1000, el fet que s'acabi el món a Europa, acabarà sent més real... anava a fer com una pausa dramàtica per intentar veure, per crear expectativa, però és una xorrada. Però sí, a l'any 1051 a l'Extrem Orient entre els budistes.
0: Ostres, quin gir de guió. Els budistes, com és això, Albert?
2: Què tal, Sergio? A veure, bàsicament el budisme, per fer un resum molt gran, marca que hi ha tres dharmes. El verdader, que comprenia els 1000 primers anys posteriors a la mort de Buda, en els que els seguidors van interioritzar les seves ensenyances. Després vindrien 1000 anys més del Dharma aparent, on els homes tindrien accés a una versió, diguem-ne, descafeïnada, no?, dels ensenyaments i de les lliçons de Buda. I després arribaria el Dharma final, on tot seria destruït per tornar a començar quan arribés un nou Buda a portar nous coneixements i noves idees.
0: Carai. Val,
1: és com doncs... fer partida plus, saps? Tu acabes la partida i fas partida plus.
0: Doncs
1: la companyia elèctrica, on quin dharma és?
0: Va, posem-hi, Alberto, posem-hi dates, que us esteu morint de ganes, ens queden 2 minutets de programa.
1: Bé, doncs bàsicament és això, no? Segons els càlculs fets per la dinastia Liao, perquè us feu una idea, és la dinastia no xinesa, no? Formen part dels Kitans, un grup de ser central que governen al nord de la Xina, no? Estarien els Liao al nord, els Song al sud. Doncs la dinastia Liang, budista, fa càlculs i comença a datar, no? I si Buda va morir l'any 949 abans de Crist, sumem-hi 1000 anys... 1000 anys són l'any 51 després de Crist, sumem-hi uns altres 1000 anys, no?, per quan arribi aquest dharma final, bos, plus, el que sigui, aquests 1000 anys es compleixen a l'any 1051.
0: I realment ho creien?
1: Clar, podem estar una mica amb el mateix context que pels terrors de l'any 1000 a Europa Occidental, no? Però en aquest cas les sospites de l'Europa Occidental són sospites literàries, no? Són artefactes literaris posteriors. En el cas del budisme i Xina sí que tenim dades concretes, no? Perquè justament als anys previs a l'any 1051 molts governants budistes de la Xina del Nord, de la Xina del Sud, del Japó, comencen a fer coses rares, com per exemple erigir unes pagodes, això no és raro, no? Però erigides amb una finalitat molt especial, no? Per exemple, la pagoda del Nord, que està construïda per la família imperial Liao a Chaoyang, a la província de Liaoning, per si algú vol, ja us he situat perfectament. Construeixen aquesta pagoda l'any 1043, tot especificant a les inscripcions que queden 7 anys per l'arribada del Dharma final. I dins d'aquesta pagoda fan una mena de dipòsit de tot el que es necessita per quan arribi la fi del món, no? I el contingut d'aquesta pagoda, actualment, si aneu allà, omple un museu sencer d'escriptures budistes, de peces per quan s'acabi el món jo tingui aquí les meves cosetes, no? El meu luxe, una mica com els faraons egipcis, no? Que me'n vaig a l'altre món, però me'n vaig amb tot el meu inventari, que bé m'ha costat guanyar-lo, no? En aquesta pagoda es guarda tot el que els budistes creien que necessitaríem, o que necessitaria, això és molt bonic, el Buda del futur per reconstruir el budisme. És una mena com de dipòsits així, per prevenció de la fi del món, no? I no només a Chaoyang, sinó a altres zones de la Xina, al Japó. Per aquestes dates es fan copiar una gran quantitat de textos budistes, es funden biblioteques, s'amaguen llibres, per exemple, a la zona de Fukuoka, al Japó, s'han trobat soterrats, no?, datats per aquesta data, desenes de textos budistes en previsió, no?, de quan el món s'acabi i que algú, no?, cliqui i obri l'inventari i pugui guardar els llibres. I jo crec que és fantàstic, també perquè el Sergi m'està dient que acabi, jo crec que amb aquesta esperança... M'ha sonat com Super Junqueras, això.
0: Ara t'estàs ficant tu sol.
1: Aquesta esperança, la de preparar-nos per allò que vindrà, podríem acomiadar, si et sembla, Sergio, aquest programa 500.
0: Endavant.
1: L'esperança, sí, sí, d'allò que vindrà, que és el programa 1000.
0: La pròxima gran data, el programa 1000, ja encetem el camí d'aquest programa.
1: Home, el 666...
0: Alguna cosa farem. Alguna cosa farem. Fins aquí el programa Troia 500. Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: A tu.
0: A Albert d'Abril, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I us parla Sergio Rodríguez. Us agraïm moltíssim que heu vingut aquí a passar aquest esdeveniment important per nosaltres, amb tots nosaltres, i compartir. Esperem que us ho heu passat molt i molt bé. I moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar la pròxima setmana amb un nou episodi 501 de Les Portes de Troia.

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí, després s'aniran retirant i donaran pas un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia doncs començarien a pujar una mica, i aquest augment assotarà ja una miqueta més de cara a divendres, i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors preestiuencs.
1: Més informació

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
1: 93 761 95 00.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
1: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM
5: 24 hores amb tu.

0: Bon dia, són les 10. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls comença avui els festivals de final de curs al teatre. Aquest dimarts, l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels seus tradicionals festivals de final de curs. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els darrers mesos davant dels seus familiars i amics. La programació comença avui a les 6 de la tarda amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per les agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i els combos de música moderna. Una de les novetats destacades és la col·laboració entre disciplines, perquè en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música en directe, interpretada per alguns dels seus companys. Sobre aquesta coordinació, el director de l'escola, David Martínez, ha destacat la bona resposta dels alumnes i també dels pares respecte a aquesta unió entre les diverses disciplines.
1: Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe, i l'apartat de música, doncs,

0: del migdia i l'altra a les 6 per garantir que totes les famílies puguin gaudir d'aquest espectacle. Més enllà de la tècnica artística, David Martínez ha destacat el valor pedagògic de pujar a l'escenari pel creixement personal de tots els infants.
1: És que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola. Vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals a l'escola, i ja, avui dia es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat, inclús ja no només als festivals, a les audicions que fem a nivell intern, doncs hi van 40-50 persones a l'auditori i van allà, agafen l'instrument, toquen, es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà davant de tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després, a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
0: A més d'aquests festivals, l'escola ja prepara també una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i Blanes, en una jornada d'entrada lliure. De moment això és tot, aquesta notícia ja la teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta...
6: Recorda, escolta Ràdio Palafolls, 107.7 FM.

0: Gràcies a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és... Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.

Bon dia, són les 11. Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro comencen avui les proves de la selectivitat. Ha arribat una setmana decisiva pels estudiants de batxillerat que volen accedir als estudis de grau. Avui, un total de 27 alumnes de l'Institut Font del Ferro han iniciat les proves d'accés a la universitat i, com és habitual, els estudiants del nostre municipi s'han desplaçat fins al tribunal assignat a Tordera per realitzar els exàmens, que s'allargaran fins aquest dijous. La selectivitat d'aquest any manté la seva estructura dividida en dues parts. La fase obligatòria, que consta de 5 exàmens que determinaran la nota d'accés, amb les assignatures de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia, i una matèria de modalitat segons el batxillerat cursat. Els alumnes que vulguin apujar la seva qualificació fins als 14 punts també poden presentar-se a la fase voluntària de matèries específiques. Segons el calendari oficial, la jornada d'avui ha començat a les 9 del matí amb la prova de llengua castellana i literatura, seguida de llengua estrangera al migdia i demà dimecres. Serà el torn d'història o història de la filosofia a primera hora, mentre que dijous els estudiants tancaran la fase general amb l'examen de llengua catalana i literatura. Cada prova té una durada d'una hora i mitja aproximadament. Un cop finalitzats els exàmens de dijous, els futurs universitaris hauran d'esperar unes setmanes per conèixer les seves qualificacions. Segons el Departament de Recerca i Universitats, les notes de la convocatòria ordinària del juny es faran públiques el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta convocatòria forma part dels més de 2.000 estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca, com Mataró, Canet, Vilassar i Tordera.

0: Ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
7: Ràdio Palafolls.
6: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
7: Escoltes
6: Ràdio Palafolls, al 107.7
7: FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 9 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant, per exemple, un taller sobre l'exposició que aquests dies podeu visitar al MIT en el mes de la salut de les dones, Evitar el meu cos. Serà a partir de les 5 de la tarda a l'Escola Municipal de Música i Dansa demà passat. A part, entre d'altres activitats, també apuntarem a l'agenda que aquest divendres obre la piscina municipal en un format d'entrada gratuïta i també que divendres comencen les festes del barri de Sant Lluís. Un munt d'activitats tant divendres com dissabte aquí mateix al Forroll.
0: No t'ho perdis.
1: Del cap de setmana encara hi ha més propostes, per exemple, la 6a edició del Trofeu de Catalunya de Patinatge que celebrarà aquest dissabte i aquest diumenge al Palauet, organitzat per l'Ajuntament i l'entitat de patinatge, o també la jornada de circ amb diferents activitats que es farà a Can Batlle. El diumenge és el torn del Festival de Dansa per partida doble, una representació a 1:15 del migdia al Teatre de Palafolls i l'altra a les 6 de la tarda. Busquem més activitats, anem ara fins a Malgrat de Mar. Tot just avui comença el Festival Artístic Libèl·lula, una proposta que surt des de l'àrea de joventut de Malgrat de Mar, on avui a les 5 de la tarda, a l'Espai Jove, es farà un taller de xapes per crear la teva libèl·lula a càrrec del Drac. Demà dimecres hi ha la proposta Fem un mural amb la tina feta a mà. Serà a partir de les 5 de la tarda també a l'Espai Jove. I divendres, a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia, a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església, hi trobarem taller de circ. Una hora més tard, a partir de les 11, també el taller de samarretes Tai-Dai a l'Espai Jove. I de cara a la tarda, un parell de propostes. A les 5 de la tarda, a l'Espai Jove, l'activitat familiar Un tast de circ, viatge motriu per infants de 2 a 6 anys. I també a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Cooperativa, la xerrada Bloc d'habitatges per a joves, l'exemple de Caldes de Montbui, a càrrec de David Juárez, que és arquitecte, i Jordi Martín, que és regidor.
0: No t'ho perdis.
1: Canviem de municipi i ens centrem ara en les activitats culturals a Pineda de Mar. Aquesta tarda hi ha l'espai de cloenda del Compartim Memòria, Compartim Llegenda. Recuperem la importància d'escoltar i explicar històries, llegendes i d'altres. Aquesta sessió amb llegendes urbanes i la mateixa cloenda que es farà a l'espai Sara Llorenç a partir de 6:15 de la tarda. Més enllà, també de Calella, destacarem que aquests dies s'està celebrant el Calella Screaming Festival fins al 14 de juny a la fàbrica Llobet Guri. I per aquest vespre també dir-vos que a partir de 7:45 del vespre a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres hi haurà la conferència Fins on arriba el mar en l'època romana i medieval? La geoarqueologia com a eina per esbrinar-ho, a càrrec de Judit Brià, Casa Romana, que és geòloga i arqueòloga.
0: No t'ho perdis.
1: Anem fins a Tordera. En motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, aquest municipi organitza aquest vespre amb una sessió gratuïta, jornada de portes obertes a l'arxiu històric. Ja de cara al pròxim 11 de juny, a l'antic Hospital de Pobres, a les 11 del matí, hi haurà reunió del grup d'amics de l'arxiu i passi d'un audiovisual. I acabem el No t'ho perdis d'avui apuntant activitats al municipi de Blanes. Demà hi ha concentració en motiu de la Setmana dels Drets de les Persones Grans. Serà a partir de les 9 del matí al Monument de la Sardana. I comentar-vos també que el dijous comencen els dijous de música en viu a l'Associació Gastronòmica de la plaça de Nostra Senyora del Vilar. A la mateixa plaça, a 8:45 del vespre, la primera actuació serà la de Recover 23. La proposta començarà a 8:45 del vespre.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 12. La policia local de Blanes rescata una dona francesa segrestada per la seva exparella. La policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va acabar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de 10:15 de la nit en una benzinera propera al centre de Blanes. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La jove va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el seu relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat de l'home en contacte amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut acusat dels delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Comarcal de Blanes per rebre atenció mèdica i posteriorment va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat. Com sempre, teniu aquesta notícia i moltes més a la nostra web, al www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat. El portal de l'Ajuntament a internet, informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat avui les proves de la selectivitat. Un total de 27 estudiants del nostre municipi s'enfronten a les PAU que s'allargaran fins dijous amb examen de matèries obligatòries i voluntàries. La jornada d'aquest dimarts s'ha centrat a les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera amb una durada d'una hora i mitja per cada examen. Les notes d'aquesta convocatòria ordinària es faran públiques el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta fita forma part del gran volum d'estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca com Mataró, Canet, Vilassar o Tordera.

I aquesta, com sempre, no és l'única notícia d'avui. N'hi ha d'altres, perquè l'Escola de Música i Dansa inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs al teatre per mostrar el treball de l'alumnat. La programació arrenca aquesta tarda amb el Festival de Música, que enguany aposta per les agrupacions col·lectives, com grups de guitarres, violins i combos de música moderna. Una de les novetats també és la col·laboració directa entre disciplines, on els alumnes de dansa ballaran amb música en directe, interpretada pels seus companys de l'escola. El director del centre, David Martínez, ha posat en valor el creixement personal i el valor pedagògic que suposa pels infants pujar a l'escenari. Els festivals continuaran diumenge amb dansa, que oferirà dues sessions per donar cabuda a totes les famílies. Avui parlarem també de successos, perquè la policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i que era agredida per la seva parella. L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge en una benzinera propera al centre de la vila, gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle on la noia estava tancada. Després d'una persecució a peu, els agents van detenir l'agressor i van descobrir que sobre la víctima pesava una requisitòria internacional Schengen de desaparició a França. La jove va denunciar que l'home l'havia amenaçat de mort i li havia pres el mòbil per evitar que demanés ajuda o es pogués comunicar amb la seva família. També avui parlarem de Malgrat de Mar, perquè l'associació de Barraques tornarà a assumir l'organització dels concerts joves de la Festa Major de Sant Roc d'aquest any. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat que recupera el model de gestió participatiu perdut fa 10 anys, quan el consistori va passar a gestionar directament la festa. L'associació disposarà d'una subvenció municipal de 64.500 euros i tindrà plena autonomia per escollir els grups musicals i les entitats que muntaran les barraques. I Tordera ha donat el tret de sortida a una nova edició del programa festiu amb prop de 100 activitats. Aquesta iniciativa transversal

0: fluixos força 1 a 3, de component variable. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures màximes baixaran fins als 27 graus i les mínimes pujaran fins als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 9 de juny del 2026 i ho fem parlant de la selectivitat perquè avui gairebé una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat les proves d'accés a la universitat. Ha arribat la setmana decisiva pels estudiants de batxillerat que volen accedir als seus estudis de grau. Avui, un total de 27 alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat les PAU. Com és habitual, els estudiants del nostre municipi s'han desplaçat fins a Tordera per realitzar els exàmens que s'allarguen fins dijous. La selectivitat d'aquest any manté la seva estructura dividida en dues parts. La fase obligatòria, que consta de 5 exàmens que determinaran la nota d'accés de les assignatures de llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia i també una matèria de modalitat, segons el batxillerat cursat. Els alumnes que vulguin apujar la seva qualificació fins als 14 punts també podran presentar-se a la fase voluntària de matèries específiques. Segons el calendari oficial, la jornada d'avui ha arrencat a les 9 amb la prova de llengua castellana i literatura, seguida de llengua estrangera al migdia. Demà dimecres serà el torn d'història o història de la filosofia a primera hora, mentre que dijous els estudiants tancaran la fase general amb l'examen de llengua catalana i literatura, cada prova amb una durada d'una hora i mitja. Un cop finalitzats els exàmens dijous, els futurs universitaris hauran d'esperar unes setmanes per conèixer les seves qualificacions. Segons el Departament de Recerca i Universitats, les notes de la convocatòria ordinària de juny es faran públiques el pròxim dimarts 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta convocatòria forma part dels més de 2.000 estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca, com Mataró, Canet de Mar, Vilassar de Mar i també Tordera. Seguim parlant d'ensenyament perquè l'Escola de Música i Dansa comença avui els festivals de final de curs al teatre. Aquest dimarts l'Escola de Música i Dansa comença la recta final del curs escolar amb la celebració dels seus tradicionals festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i amics. La programació comença aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per les agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals, per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats també és la col·laboració entre disciplines, perquè en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música en directe interpretada pels companys. Sobre aquesta coordinació, el director de l'escola, David Martínez, ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a aquesta unió entre diverses disciplines.
1: Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe i apartat de música doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa. I ja fa dos o tres anys que va començar una cosa molt embrionària i la resposta tant dels alumnes com dels pares això, doncs, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Doncs coordinar tal com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat.
0: La celebració continuarà diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat dues sessions, una a les 12 i una altra a les 6, per garantir que totes les famílies puguin gaudir dels espectacles. Més enllà de la tècnica artística, David Martínez ha destacat el valor pedagògic de pujar a l'escenari pel creixement personal dels infants.
1: És que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola. Vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals, a l'escola, ja avui dia es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat, inclús ja no només als festivals, a les audicions que fem a nivell intern,

0: 40-50 persones a l'auditori i van allà, agafen l'instrument, toquen, es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà davant de tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després, a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
1: A més d'aquests festivals, l'escola ja prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i Blanes, en una jornada amb entrada lliure. Marxem ara, de fet, cap a Blanes, on la policia local ha rescatat una dona francesa segrestada per la seva exparella. La policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va culminar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de quarts d'11 de la nit en una benzinera propera al centre. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances a Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La jove va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el seu relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i el desig de tornar amb la família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat de l'home en contactar amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no hi constava que estiguessin allotjats. Davant d'això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i, posteriorment, va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat. I a Malgrat, l'associació de Barraques tornarà a organitzar la Festa Jove de Sant Roc a Malgrat de Mar. L'Ajuntament de Malgrat ha signat un conveni amb l'associació de Barraques per tal que l'entitat assumeixi l'organització de les barraques de la Festa Major de Sant Roc 2026. Amb aquesta signatura recupera un model de gestió que s'havia perdut l'any 2016 quan el consistori va passar a encarregar-se directament de la festa. L'associació de Barraques Malgrat va ser la responsable dels concerts joves entre els anys 2007 i 2015. Després d'aquest període, l'entitat va quedar inactiva, però ara reprèn la seva activitat amb una subvenció municipal de 64.500 euros per gestionar l'esdeveniment. Segons l'acord, l'associació tindrà plena autonomia per triar els grups musicals que actuaran durant les dues nits de festa, decidir quines entitats del poble podran muntar una barraca i gestionar l'emplaçament, el format, la sonorització, el lloguer d'escenaris, els generadors i també la publicitat. Tot i que l'organització recau en mans de l'associació, l'Ajuntament de Malgrat continuarà col·laborant estrictament. Segons han avançat des del consistori, l'Ajuntament assumirà les despeses derivades de la seguretat, la instal·lació de tanques i lavabos, el muntatge del backstage, un punt lila, el servei de socorrisme aquàtic i la recollida de residus. Des de la regidoria de joventut s'ha destacat que aquest canvi busca que les barraques siguin un esdeveniment més participatiu. Defensen que l'objectiu és que les entitats juvenils tornin a tenir el protagonisme que havien tingut històricament, fomentant així l'associacionisme al poble. Pel que fa a les dates de celebració, estan ja confirmades. Les barraques d'aquest any es faran els dies 14 i 15 d'agost. I a Tordera ha arrencat ja el Tordera Festiu amb una agenda de prop de 100 activitats per tots els públics. El municipi veí de Tordera ha donat ja el tret de sortida a una nova edició del Tordera Festiu, la programació transversal que agrupa les propostes lúdiques, culturals i esportives pels mesos de calor. Des del passat 5 de juny, la vila ha iniciat un calendari d'esdeveniments que s'allargarà fins a mitjans de setembre. La iniciativa, que arriba al seu tercer any consecutiu, és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i les diverses entitats del poble. Sota el lema "El teu gust", el programa d'enguany destaca per la seva gran magnitud. S'han organitzat prop d'un centenar d'activitats, el que suposa una mitjana de gairebé una proposta diària per gaudir de l'estiu sense sortir del poble. L'objectiu del Tordera Festiu, segons detallen des del Consistori Veí, és oferir alternatives per totes les edats, interessos a gairebé tots els punts del poble. Entre el ventall de propostes, els assistents podran trobar cultura i música, com el Festival Multipolar de la Biblioteca, les nits d'estiu al Casal de Joves amb monòlegs i música local, o les tradicionals audicions de sardanes. També hi haurà els clàssics aplecs a les ermites tordarenques i les festes populars de veïnats i urbanitzacions. També tornejos esportius i activitats a l'aire lliure que complementen l'agenda institucional. Per consultar la programació, l'Ajuntament habilita la informació a través de les seves xarxes socials. També ha editat un llibret físic que es pot recollir gratuïtament a les dependències municipals.

És moment d'obrir la hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 250 cabres van netejar les urbanitzacions de Santa Susana per reduir el risc d'incendi. Aquell any el consistori va tornar a comptar amb l'ajuda de cabres per fer la neteja de les franges perimetrals d'algunes de les urbanitzacions de Santa Susana. La tècnica s'anomena silvopastura i, a banda de reduir el risc d'incendi, ajuda a la biodiversitat dels boscos. La silvopastura consisteix en el fet que els animals campen pels boscos i matollars, durant la seva estada aprofitant els recursos que ofereix el bosc per alimentar-se i a la vegada aporten molts altres beneficis. Entre aquests, ajuden a mantenir el sotabosc amb poc volum de biomassa i, per tant, es millora la prevenció d'incendis i també poden col·laborar a mantenir la biodiversitat. Aquesta tècnica de pastura també ajuda a mantenir els espais oberts entre el bosc. El 2021, Blanes venia un pis al centre de Barcelona. El consistori blanenc va treure a licitació la venda d'un pis de propietat municipal situada al ben mig de la ciutat de Barcelona. En concret, es tractava un pis de 138 metres quadrats al carrer Consell de Cent, entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. El pis estava deshabitat des de feia dècades i en molt mal estat. Era de propietat municipal perquè va ser una dació en pagament de l'Hospital Asil per fer front a un deute amb el consistori blanenc, que llavors en aquell moment el volia vendre a un millor postor. L'immoble es va vendre mitjançant subhasta a través de concurs públic, era a dir, que els que hi volguessin aquest habitatge haurien de presentar la seva oferta a la licitació. Una oferta que no podia ser inferior als 550.000 euros, que segons el plec de clàusules coincidia amb el valor de taxació realitzat al març del 2018. I el 2016 parlàvem del casal d'estiu municipal, que rebia 250 sol·licituds. Aquella setmana havia acabat el termini perquè es matriculessin tots aquells que volguessin anar al casal d'estiu. Fins a aquell divendres hi havia temps de presentar tota la documentació relativa a la inscripció a l'activitat, que es faria els mesos d'estiu a les instal·lacions de l'escola Mas Prats. Aquell any, és a dir, fa 10 anys, es van inscriure 250 infants, una xifra una mica inferior a la d'anys anteriors. La raó aquell any podria ser la variada oferta estiuenca a la nostra població, on s'oferien casals, campus esportius, estades i també casalets.

0: És moment ara de consultar amb el nostre company, amb en Jordi Prat Savalls, quina és la proposta cultural que ens fa avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar de la jornada de circ. Aquest pròxim dissabte 13 de juny es viurà a Can Batlle, local de l'Eixida Jove. Tot plegat per mostrar, per exemple, les cloendes de l'entitat Fem Circ, que treballa allà mateix a Can Batlle, o també d'altres propostes. Començarà a partir de les 12 del migdia, amb la mostra de fi de curs de teles de l'entitat Fem Circ, però després hi haurà concerts, vermuts, arrossades, espectacle de circ obert, sessió de cabaret de circ solidari o també concert. Tota la programació la podeu consultar a través de les xarxes socials de l'entitat Fem Circ o també de Can Batlle.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem és recuperar la previsió meteorològica i ampliar-la per conèixer què és el que ens espera a les pròximes hores. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí, després s'aniran retirant i donaran pas un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i novament situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia començarien a pujar una mica, i aquest augment assumptarà ja una miqueta més de cara a divendres, i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors preestiuencs.
0: Gràcies, Quim.

0: finalitza amb l'informatiu d'avui, com sempre, repassant quins han estat els titulars més destacats del dia. Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat avui les proves de la selectivitat. Un total de 27 estudiants del nostre municipi s'han enfrontat a les PAU, que s'allarguen fins dijous. La jornada d'aquest dimarts s'ha centrat a les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera. Hem parlat d'altres qüestions també relacionades amb ensenyament. L'Escola de Música i Dansa inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs. La programació arrenca aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música, que enguany aposta per les agrupacions col·lectives com grups de guitarra, violins i combos de música moderna. Els festivals continuen diumenge amb la dansa, que oferirà dues sessions per donar cabuda a totes les famílies. A Blanes, la policia local ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i que era agredida per la seva exparella. L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge en una benzinera propera al centre gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada. Després d'una persecució a peu, els agents van detenir l'agressor i van descobrir que sobre la víctima pesava una requisitòria internacional Schengen de desaparició a França. A Malgrat de Mar, l'associació de Barraques tornarà a assumir l'organització dels concerts joves de la Festa Major de Sant Roc després de 10 anys. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat que recupera el model de gestió que es va perdre fa una dècada, quan el consistori va passar a gestionar directament la festa. L'associació disposarà d'una subvenció municipal de 64.500 euros. I a Tordera s'ha donat ja el tret de sortida a una nova edició del programa festiu amb prop de 100 activitats. Aquesta iniciativa transversal és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i el teixit associatiu. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa, el programa que repassa l'agenda cultural de tots els municipis del voltant, òbviament també el nostre municipi, a Palafolls, després de l'informatiu migdia. Nosaltres que ho tenim tot a punt, avui que tenim bons amics que ens visiten, i és que ens torna a visitar, per exemple, la gent de Can Batlle. En aquest cas tindrem amb nosaltres en Miquel Roure per parlar de propostes de circ. Sí, sí, aquest dissabte l'entitat Fem Circ i Can Batlle s'uneixen per oferir unes jornades de circ, que començaran a les 12 del migdia amb mostra de final de curs de teles de l'entitat Fem Circ, però després continuarà amb concerts, vermut, arrossada popular, espectacles i un concert de cara al vespre. De fet, la jornada la teniu detallada a través de les seves xarxes socials, però avui ens ho expliquen tot plegat. I a la segona part del programa ens quedava parlar també amb l'apartat de dansa de l'Escola de Música i Dansa. Aquests dies s'estan fent les cloendes de l'apartat de música i de dansa. Per exemple, aquesta mateixa tarda, al punt de les 6 de la tarda, al Teatre de Palafolls, es fa la cloenda de música. Doncs bé, diumenge serà el torn de l'apartat de dansa. La Cristina Riera, que és la coordinadora d'aquest apartat i també d'altres monitores, avui s'asseuen aquí amb nosaltres per compartir un bon moment, i és parlar d'aquesta cloenda que es farà dividida en dos, al migdia i també a la tarda, en parlarem, però també de com ha anat aquest curs i com es presenta el següent, on ja hi estan treballant. Tot això si et quedes amb nosaltres, perquè repassarem una a una totes aquestes propostes, per exemple, dins la xarxa cultural que tot just ara comença. Benvinguts, benvingudes, això és el Palafolls en xarxa del 9 de juny. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: I comencem repassant, doncs, aquestes activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Veureu, des de fa uns dies que us estem explicant ja les diferents activitats en motiu del mes de la salut de la dona. Aquests dies, per exemple, podeu visitar l'exposició que situa el mite, el música i dansa, i relacionat amb aquesta exposició, demà hi ha el taller Habitar el meu cos. Serà a partir de les 5 de la tarda a l'Escola Municipal de Música i Dansa. Allí hi trobareu més informació. Anem ja directes al divendres, perquè és el dia que obre la piscina municipal de Palafolls. I, òbviament, com mana la tradició, cada inici i final de temporada el que passa és que la piscina obre les seves portes en format gratuït. A part, també aquest divendres i dissabte arriba una nova edició de les festes del barri Sant Lluís. Divendres, a partir de les 9 del vespre, hi haurà exhibició de sevillanes amb el grup Aidil. Una hora més tard, exhibició de flamenco amb Maria Valderrama. I a les 11, començarà el primer tribut amb El Último Tributo. A la 1 del migdia, DJ Kiko amb els millors èxits. El dissabte és el torn a les 8 del vespre de la festa infantil amb Danzarte. I a les 11, tribut Cacho a Cacho. Acabarà la nit a la 1 de la matina de Mario Otero projectant Tecno Flamenco, una proposta que organitza l'Associació de Veïns. Ahir mateix podíem parlar amb ells i elles, i que es faran de forma gratuïta aquí mateix, al Forroll. A part d'això, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, també es celebra la 6a edició del Trofeu de Catalunya de Patinatge Artístic, i es farà al Palauet, organitzat per el Club Patí Palafolls. I, com dèiem, avui serà motiu d'una entrevista aquesta jornada de circ que des de les 11 del matí es farà a Can Batlle. Us en donem més detalls amb la gent de Can Batlle en una estoneta. Tancarem l'agenda cultural d'avui destacant que diumenge hi ha festival de dansa, dues sessions, la primera a 1:15 del migdia, l'altra a les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. La Cristina Riera serà avui amb nosaltres per donar-nos-en tots els detalls. Girem plana i parlem d'altres propostes, ens movem una miqueta i anem fins a Malgrat de Mar, que avui comença amb el Festival Artístic Libèl·lula, aquest festival d'art i circ que va del 9 de juny fins al 13 del mateix mes. Avui mateix, a partir de les 5 de la tarda, a l'Espai Jove hi haurà taller de xapes Crea la teva libèl·lula, a càrrec del projecte Drac. Ja demà dimecres a les 5 de la tarda i a l'Espai Jove fem un mural amb la tina feta a mà. Les propostes s'allarguen fins divendres, perquè a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església hi haurà tallers de circ, i a les 11 també començarà l'Espai Jove un taller de samarreta dissabtes tie-dye. A les 5 de la tarda, a l'Espai Jove, hi haurà activitat familiar, un tast de circ, viatge motriu. Serà per infants entre 2 a 6 anys, màxim d'unes 12 persones participants, i on hi col·labora AFIM, l'Associació de Famílies Infants de Malgrat de Mar. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Cooperativa, la xerrada Bloc d'Habitatges per a Joves, l'exemple de Caldes de Montbui, a càrrec de David Juárez, que és arquitecte, i Jordi Martín, regidor. Busquem més activitats. De fet, recordar-vos que el Festival Libèl·lula, totes les activitats que també duren durant el cap de setmana, les podeu consultar a l'espai de l'agenda del web de Malgrat de Mar, però també caldrà destacar que el pròxim 12 de juny arriba una nova edició del Fira Vi a Malgrat de Mar. En breu, demà mateix, també en podrem parlar amb la regidora, la Carme Ponsa, d'aquest Fira Vi que es farà a l'Avinguda del Bon Pastor el 12 de juny a partir de les 6 de la tarda. I el 12 de juny també hi haurà, dins la Setmana Internacional dels Arxius, la presentació d'un conte ben especial, a les 6 de la tarda i a la biblioteca. L'Arxiu Municipal presenta el conte Un Arxiu És, de l'arxivera Núria Canyelles i la il·lustradora Anna Domènic. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. Busquem més activitats culturals. Anem ara fins a Pineda de Mar. Destacarem, per exemple, a l'Espai Sara Llorenç, aquesta mateixa tarda, la proposta Compartim Memòria, Compartim Llegenda, Llegendes Urbanes i Cluenda, avui a partir de les 3 de la tarda, a la Biblioteca de Poble Nou. Una proposta amb entrada gratuïta i conduït per la narradora oral Assumpta Mercader. Buscant més activitats, deixem Pineda i ens centrem també amb l'agenda del municipi de Calella. Aquests dies i fins al pròxim 14 de juny s'organitza a la població, a la fàbrica Llobet Guri, de fet, i a diferents indrets, l'Screaming Festival, bona música, rock dels anys 50. Al marge de tot això, destacarem també per aquesta mateixa tarda a vespre, a partir de 8:15, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, la conferència Fins on arribava el mar en l'època romana i medieval? La geoarqueologia com a eina per esbrinar-ho, a càrrec de Judit Brià Casa Romana, geòloga i arqueòloga, i Pere Ponsmir, que és geòleg, una activitat organitzada per l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. Més enllà, demà és el dia seleccionat i fins al 3 de juliol per al Calella Folk Festival. Diferents concerts a la plaça de l'Església o a la plaça de l'Ajuntament i també cercaviles per als carrers. A més, demà dimecres, també a la Sala Mozart, i a partir de 6:45 de la tarda, hi ha una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. La conferència aquesta setmana porta per títol Visió Geopolítica de Xina i Estats Units, a càrrec d'Alberto Pellegrini, que és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i professor del Departament d'Història Contemporània de la UB. Deixem Calella i ens centrem ara en les propostes al municipi de Tordera. Dins la Setmana Internacional dels Arxius a Tordera hi ha diferents activitats aquests dies, entre les quals avui destacarem, per exemple, la jornada de portes obertes a l'Arxiu Històric avui durant tot el dia, o també a l'antic Hospital de Pobres el pròxim 11 de juny, la reunió del grup d'amics de l'arxiu i passi d'un audiovisual. El 12 de juny, també a l'antic Hospital de Pobres, al punt de les 6 de la tarda, hi haurà la presentació del Fons Patrimonial Jalpí, i el 13 de juny, a l'Arxiu Històric, a partir de les 10 del matí, jornada de portes obertes i mostra del pergamí de 1554 del Fons Jalpí. Busquem més iniciatives. En aquest cas, el que hem de fer és anar fins al municipi de Blanes. Aquests dies, per exemple, diferents activitats, entre les quals destacarem demà la concentració de la setmana pels drets de les persones grans. Serà a les 9 del matí al Monument de la Sardana. Aquesta setmana també s'inicien els dijous de música en viu organitzats per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. La primera sessió dijous al vespre a partir de 9:15 a la plaça Mare de Déu del Vilar, Recover 23. Podeu consultar el cartell de totes les actuacions d'aquests mesos d'estiu a www.blanes.cat. Si avancem una miqueta més, destacarem també, en motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, el passi de pel·lícules com, per exemple, 50 anys del Centre Excursionista amb entrada lliure, que es farà al Teatre de Blanes el pròxim 11 de juny a partir de 6:45 de la tarda, o la cantada de veneres amb els faroners de Calella dins la Setmana del Mar Memorial Albert Ros, que es farà el 12 de juny a partir de les 8 del vespre a la Biblioteca Roberto Bolaño. Seguim amb el programa fent cas a l'agenda d'aquest cap de setmana. Aquest pròxim dissabte hi ha jornada de circ a l'espai de Can Batlle i col·laboren diferents entitats i, òbviament, tot ben coordinat per la gent de joventut del nostre municipi. Per això avui hem volgut portar en Miquel Roura, que el tenim aquí al nostre davant. Miquel, bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. El que sí que et demanaria més que t'acostessis una miqueta més al micro. Ara, perfecte. Per explicar-nos una miqueta en què consisteix aquesta jornada de circ, que per primera vegada, tot i que l'entitat Fem Circ de Palafolls ja havia fet alguna coseta, us uniu tots, uniu esforços per fer a Palafolls, eh?
2: Bé, doncs sí, des de l'àrea de joventut hem cregut que aquesta activitat que ja fa anys que s'està fent, que és la cloenda del trimestre i del curs de circ de teles i trapezi, doncs podíem vestir-lo una mica més, amb més força i donar suport al col·lectiu de circ que està creixent des de fa anys.
1: I el que heu organitzat és tota una jornada, des de primera hora del matí fins al vespre, a Can Batlle, amb diferents exhibicions, propostes de concerts, vaja, una gran festa, eh?
2: Sí, la idea és aquesta, fer una gran festa al voltant del circ, aprofitant la cloenda, que hi haurà les famílies, que hi haurà el grup de joves, i bé, doncs hi haurà un parell de concerts, hi haurà dinar popular, tindrem també la col·laboració d'una entitat de Girona, que és Contaminando Sonrises, i farem això doncs, tot el dia al voltant del circ.
1: Una molt bona proposta que, com dèiem, té uns antecedents, i és que normalment l'entitat Fem Circ, que ja treballa a Palafolls, crec que frec a frec, no?, el mateix local de Can Batlle, Miquel?
2: Correcte, està allà al mateix local de Can Batlle, que és on es troba amb el seu grup de joves per anar practicant.
1: I després que no se m'oblidi, perquè aquest estiu segueixen treballant amb diferents intensius i diferents classes que també podeu trobar a les seves xarxes socials, doncs, com dèiem, tenim aquest antecedents. Ells feien la cloenda de teles aèries, de circ, etc., i nosaltres el que hem fet és vestir una miqueta més.
2: Correcte.
1: Hi ha unes propostes que comencen, com dèiem, a partir de les 12 del migdia. Amb què començareu, Miquel?
2: Doncs comença l'entitat Fent Circ, precisament comença amb la cloenda, tant del grup d'alumnes joves i adolescents com amb el de joves més adultes que han preparat un espectacle express per aquesta cloenda.
1: És una mostra de teles, si no m'equivoco, l'activitat estrella, perquè parlàvem precisament amb aquesta entitat i ens ho comentaven, que de fet és aquella que sempre es queda sense inscripcions perquè la gent vol provar un espectacle de teles aèries a càrrec de Fem Circ, tot plegat fins la una del migdia, perquè a la una, escolta, ja va bé, el vermutet, amb bona música, i en això hi heu pensat, Miquel?
2: Sí, vam decidir, doncs, com podia fer una mica aquesta transició, no? I dins del món del circ doncs, hi ha gent que també toca i fa música, i hem aconseguit que vinguin a col·laborar dos grups de música, un al matí, com deies, a la una, per fer el vermut, i l'altre de cares a la tarda per fer la cloenda.
1: Per tant, ja no amb aquestes dues primeres activitats, ara seguirem amb l'agenda, però sí que veig que és una proposta d'anar fent, no?, de passar tot el dia, és a dir, qui vulgui pot passar tot el dia des de les 12 del migdia a Can Batlle amb les diferents activitats una darrere a l'altra, però escolta, que si nosaltres ens ve de gust més el vermut, ens ve de gust escoltar bona música o veure circ, tenim la nostra proposta per anar vinguent i marxant, no?
2: Sí, la idea és anar relaxadets tot el dia i anar fent poc a poc i poder també fer una mica de comunió i de xarxa amb la gent que ve, perquè venen diferents col·lectius i bueno, és un dia de trobada també, i perquè te'n facis una idea doncs vam fer un formulari per fer doncs aquesta rossada popular i hem arribat al límit, que són unes 60-65 persones.
1: Parlem doncs d'aquesta rosada, perquè també teniu previst dinar allà a partir de les dues del migdia. Tenim aquesta rosada que d'alguna manera heu fet doncs una inscripció, diem que ja no s'hi poden apuntar més, heu arribat al tope, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, escolta, sinònim d'èxit, Miquel.
2: Sí, sinònim d'èxit, i estarà bé perquè estarem així entre artistes, gent doncs, que ve a participar. Durant aquella estona també tindrem la sala de circ, que és l'eixida, que ja fa uns anys que la vam adaptar per poder fer circ, doncs la tindrem disponible també per fer una mica de pràctica de circ lliure, no?, entre els assistents.
1: És el que t'anava a dir, a partir de les 3 de la tarda heu marcat aquest espai de circ obert i també la projecció de vídeos amb Contaminando Sonrises sobre les diferents accions de l'entitat. Parla'ns de Contaminando Sonrises, perquè crec que ja ha sortit sobre la taula, ja n'hem parlat, però que és una entitat especial que també treballarà amb vosaltres aquest dissabte.
2: Bé, doncs Contaminando Sonrises és una entitat que té solera a les terres gironines i bàsicament el que fa és honor al nom, no?, que és contaminar somriures a llocs on hi ha, per exemple, conflictes bèl·lics o problemes de pobresa I es dirigeix a altres països en projectes de circ i portant sobretot el que és el clown, malabars, etc. I el que intenta és pues, fomentar aquesta alegria en llocs on és molt necessària.
1: Podríem dir que és aquella part del circ més social, no? Que d'alguna manera fa doncs això, una proposta social per intentar que hi hagi doncs, una miqueta de somriures, no? Amb aquella gent que poder no pot somriure en el seu dia a dia.
2: Totalment, és com dius, vull dir, és una proposta solidària, és una proposta compromesa i en aquest sentit doncs molt necessària, no? I estem molt contents de que puguin ser aquí amb nosaltres aquest dissabte i seran ells els que s'encarregaran a la tarda de la direcció artística i de la presentació d'un cabaret on hi haurà 6 artistes que vindran a presentar els seus números.
1: Això és el que t'anava a veure, t'anava a dir, perdona, en motiu d'aquesta proposta, ells seran amb vosaltres i mostraran al públic assistent doncs quin és el seu dia a dia, quina és la seva disciplina, no? Tindrem aquest cabaret de circ solidari a partir de les 5 de la tarda, si no m'equivoco.
2: Correcte, és un dels plats forts, és aquest cabaret de circ on hi haurà doncs, diferents artistes consolidats que ens vindran a oferir els seus espectacles.
1: I encara tenim una proposta més, perquè a partir de 6:45 tenim concert, Miquel.
2: Sí, llavors per acabar farem un concert per acomiadar-nos amb els Toms, venen de la zona Figueres, Riudellots, si no m'equivoco, i també gent doncs, que d'alguna manera estan més o menys vinculades al món del circ, més directe o indirectament, perquè queda tot una mica en família i bé, doncs, contents de poder tancar la diada així.
1: Una activitat d'aquestes característiques, Miquel, entenc que té diversos motius, no? Una, òbviament, és passar una estona agradable, tu deies, sociabilitzar, mostrar la feina que fan diferents entitats, però si ho porto molt més en clau palafollenca, penso en l'entitat Fem Circ, no? Que d'alguna manera aquesta proposta també pot ajudar a que ara han obert inscripcions també de cara als pròxims cursos, per tant, que la gent s'animi, no? A provar, que no tingui vergonya, ja sigui pel tema clown, ja sigui pel tema teles aèries, que poder requereix una miqueta més d'equilibri o de propostes de concentració. Vaja, que la disciplina del circ també és molt àmplia i que a Palafolls, per exemple, tenim una bona escola de circ.
2: Sí, correcte, vull dir, és una entitat que s'ha consolidat també, s'ha especificat molt en tot el que és el tema d'aeris, teles, trapezi, aro, i això té un motiu, i un motiu que nosaltres com a la joventut, doncs, ens fa sentir orgullosos perquè ja era un objectiu que teníem, que és el fet d'haver equipat la sala a l'eixida amb uns ancoratges que permeten aquesta pràctica de circ, no? Llavors, doncs, a part de la instal·lació dels ancoratges de circ que ha generat que hi hagi tot aquest sold-out que deies de grups de teles i trapezi a Can Valla, aquest any també l'àrea joventut doncs, ha adquirit un equip de so que ens permet autonomia a l'hora de fer concerts de petit i mitjà format com els que farem. Llavors pensem que ara mateix la sala polivalent de l'eixida té un potencial enorme i d'alguna manera això és el que facilita que puguem fer aquest tipus de jornades com la d'avui i posar en relleu doncs tota la trajectòria que portem, no? En aquest sentit, amb entitats.
1: Mica en mica apostant, no? Per aquesta entitat i també per aquesta disciplina, que entenc que és una miqueta perquè també rebeu aquesta resposta dels joves, no? Que d'alguna manera també si s'apostés, però veiéssim que no hi ha aquest feedback, doncs poder diríem, mira, tirem cap a una altra banda, però en aquest cas també veiem els joves contents i que s'apunten a aquests tallers, Miquel.
2: Sí, correcte, clar. D'una banda tenim el grup d'adolescents que sempre ha estat un grup molt participatiu i com deies, doncs és un grup que està ple, amb les inscripcions plenes, i després hi ha el grup de joves de 25 a 30 i pico d'anys, que és un orgull també que aquest grup s'hagi consolidat, no? I la capacitat que tenen, perquè no sempre és usual a Can Valla tenir diàriament una participació de joves d'aquesta edat, i d'alguna manera doncs, pensàvem també que era una manera de visibilitzar això i de poder potenciar també aquests col·lectius de joves que ens hi hem de posar també com ara joventut.
1: A part, l'entitat Fem Circ, com dèiem, aquest estiu no pararà, organitza diferents tallers intensius, podeu veure-ho a través de les seves xarxes socials, per exemple, l'estiu de Multicirc, que començarà el 29 de juny, el taller intensiu de corda, que també es farà el dissabte 20 de juny, o l'intensiu de trapezi i d'aro, amb la Carla Carol, tota una eminència en aquesta disciplina, multinivell, el dissabte també 20 de juny. Tot això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials, una entitat que treballa precisament al vostre costat, Miquel, a l'àrea de joves a Can Valla. Aquest dissabte, intensiu de circ, des de bon matí fins al vespre, bona proposta a Can Batlle, a l'espai així de jove. Miquel Roura, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: A vosaltres.
3: 107.7 FM.
4: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
3: Assessorament jurídic.
4: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
6: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
5: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
6: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
5: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
7: Ràdio Palafolls.
8: 107.7 FM.
1: Seguim amb el programa. Hi ha un munt d'activitats aquest cap de setmana, però de ben segur d'una de les més especials, perquè hi porten tot un any treballant, és la de l'Escola de Música i Dansa. Aquests dies us hem estat explicant que hi ha les diferents cluendes de final de curs. Fa no res teníem amb nosaltres en David Martínez per parlar de la cluenda que es fa tot just avui mateix de l'apartat de música. Però també tenim l'apartat de dansa i avui per parlar d'aquestes cluendes tenim amb nosaltres la Cristina Riera. Cristina, molt bona tarda, benvinguda.
9: Hola, bona tarda.
1: També tenim amb nosaltres l'Adri Adriana García. Adriana, molt bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Professora també de l'Escola de Música i Dansa, en aquest cas de l'apartat de hip-hop, si no m'equivoco,
10: sí,
1: no, Adriana?
10: Sí, correcte.
1: Uh-huh. Deixeu-me preguntar-vos, perquè és el que ens interessa ara bàsicament, crec que aquest diumenge, Cristina, tenim el festival de final de curs en l'apartat de dansa, oi?
9: Sí.
1: Què heu preparat?
9: Per començar hem fet dues sessions, perquè ja ha arribat un punt, que això és un orgull, crec, pel poble, ha arribat un punt que l'escola és tan gran i té tants alumnes que en una sessió sola els pares ens deien és que he de triar entre portar uns avis o els altres perquè només ens doneu 4 entrades. I vam dir, no et preocupis, us ho repetirem 2 vegades tot el festival i així tothom pot venir-hi. I és el que farem.
1: De fet, n'hi ha una a les 12:30 del migdia, si no m'equivoco, i una altra a les 6 de la tarda.
9: Exacte. L'any passat sí que vam intentar fer-ho seguit, però va ser prova de foc. Bueno, és això, al final va creixent l'escola i anem provant les millors maneres d'adaptar-nos al que ens demanen els pares i les alumnes i tot. Llavors l'any passat vam fer-ho tot seguit i va ser una mica bogeria. I també per les alumnes va ser molt dur, molt pesat, molt... Llavors vam decidir, mira, fem una cosa aquest any, provem una altra fórmula. Fem una al migdia, que tothom tingui temps d'anar a casa, desconnectar una miqueta, menjar amb la teva família. Si la teva família ha vingut ja a la sessió del matí, doncs donar-te feedback, que te donin més forces per la tarda, i a la tarda hi tornem amb un altre públic.
1: A grosso modo, què hi veurem? A nivell general, després ja, si en tot cas entrarem en detalls, però què és el que hi veureu? Hi participen, suposo, que tots els nens i nenes que formen part de l'apartat de dansa.
9: Efectivament, hi participen tots els nostres alumnes i a diferència de Nadal, que Nadal intentem fer que sigui una mostra molt curteta, molt petiteta, tothom fa només un ball, ara és quan traiem com tot, com diríem en castellà, poner tota la carn en assador i tothom que fa una hora setmanal fa un ball, és a dir, les disciplines que fan dues hores setmanals fan mínim 2 balls. A vegades, doncs, l'Adriana i jo ens agrada posar reptes als nostres alumnes i els diem, no farem 2, farem 3, o farem un conjunt, a més dels 2 que feu d'habitual, en farem un ajuntant-nos amb un altre curs, que és molt, o sigui, amb una altra classe que és molt enriquidor per a ells. També fem una col·laboració, fem 2 col·laboracions amb música, una a l'apartat de contemporani i una a l'apartat de hip-hop, que per cert la podran veure ja al Festival de Música. O sigui, ja la col·laboració es apareix en els dos finals de curs. I clar, és molta cosa.
1: Déu-n'hi-do, i tota la feina que jo deia, perquè deixa'm preguntar-li, per exemple, a l'Adriana, entenc que, no sé si és massa exagerat dir que des de principi de curs, és a dir, des del setembre de l'any passat, 2025, esteu ja encarats amb aquest festival, però vaja, si més no, la disciplina, la base, per exemple, en el hip-hop, es treballa i tot serveix per arribar a aquest punt, no?
10: Sí, i de fet portem més d'un any amb aquest festival. De fet, només acabar l'any passat el nostre festival, nosaltres ja teníem clar què faríem aquest any. I, de fet, durant tot el curs hem estat encarats al festival.
1: Com se li presenta als nois i noies que, per exemple, que fan hip-hop o com s'organitzen els diferents balls, no? Adriana, la Cristina ens deia un, dos balls, tres, fins i tot, però clar, entenc que s'han d'escollir les músiques, s'ha de veure quin tipus d'alumnes tens, com es treballa totes les posicions, tot això, entenc que també és una feina molt de coordinació, no?
10: Molta coordinació i molt de temps per poder triar bones músiques, mirar de què és el tema, el grup... Són moltes hores més del que es veu, però després és molt enriquidor per nosaltres veure el resultat.
1: Això en el cas de hip-hop, però entenc que també, Cristina, tu, si no me'n recordo malament, portes la part més contemporània,
9: I
1: no?
9: I clàssica.
1: I clàssica. Llavors entenc que també el mateix que deia l'Adriana, no? En aquest cas sempre mires aquests tipus de festivals.
9: Sí, sí, és el que diu ella. Hi ha moltes hores darrere de reunir-nos nosaltres i pensar, o sigui, nosaltres fem sempre, intentem que hi hagi un fil conductor, llavors és tema gran, diguéssim, i cada ball és un subtema que es podria englobar dins d'aquest tema gran. I llavors és, vale, triem el tema gran, és el que diu ella, a l'estiu passat, no sé per què vam tenir un moment d'inspiració, vam dir, i si l'any que ve féssim això, ens hi vam tirar de cap i ja vam començar a pensar. Però és quan intentes baixar a la terra i dius, val, aquest tema gran és molt xulo, és molt tal, però aquest grup em pot fer aquest subtema, i és anar triant grup per grup, per les característiques que té el grup, el número de nenes que té el grup, per el nivell que té el grup. O sigui, ha de ser una cosa que elles se sentin guapes, se sentin còmodes, se sentin que poden donar el millor de si mateixes, no fer-les patir, no fer-les posar en un compromís, no exigir-los més del que són, però sí exigir-los tot el que poden arribar a donar.
1: Clar, i entenc també la dinàmica de les classes, no? A vegades tu comences amb un feedback i el grup va evolucionant, per qualsevol història, factors externs a l'escola o fins i tot de dins o de la pròpia persona o de la família. Per tant, entenc que això també, Adriana, Cristina, va evolucionant una miqueta, no? I fins a arribar a aquest diumenge, que tindrem un resultat, òbviament, molt bo, però
10: molt
1: també
10: bo.
1: Molt treballat.
9: Molt, molt.
10: Sí. Hem de dir que estem molt orgulloses d'elles, sí. De tots elles.
9: Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. I sí que és veritat el que tu dius, a vegades passen coses com, per exemple, doncs, evidentment fa mesos que portem treballant, vam començar amb temps perquè, per això, perquè elles no es posin nervioses, i hem tingut algunes baixes en aquests mesos d'abril-maig. Llavors, potser hem començat un ball amb parelles, en què ens agafem, aprofitant que som parells, i hi ha una baixa. De cop som imparells, canvieu tot. Mm-hmm. Perquè no és just que una nena es quedi sola, perquè o crea un grup de tres i de cop no saben gestionar el grup de tres. Llavors, són complicacions que són externes a nosaltres i que afecten a tothom, realment.
1: Tot i això, amb la insistència de que el públic és benèvol en el cas de que anem a veure, òbviament, un espectacle i ens agradarà que el nostre fill-filla ho faci la mar de bé, però sense perdre de vista l'evolució. És a dir, entenc que hi ha diferents nivells, des de les més petites o fins i tot gent que és la primera vegada que es posa dalt d'un escenari fins a gent que ja té poder una miqueta més de pràctica perquè porta uns anys ja cursant amb vosaltres diferents disciplines. Per tant, entenc que el públic que s'asseu en una cadira en qualsevol de les dues representacions al Teatre de Palafolls ha d'entendre també que tan important és el final com el procés.
9: Sí, de fet ho entenen i li treuen importància una mica. Jo recordo fa pocs dies parlant amb pares, perquè al final ens agafen confiança els que porten més anys i tal, i hi va haver una mare que em va dir, però és que no cal que us correu tant. Si a nosaltres només ens agrada que surti, faci quatre coses, aplaudirem igual. I jo... Però si ens ho hem treballat molt, ho estem fent molt, esclar, ja que ho fem, fem-ho molt bé. I ella, no cal, la veritat, a mi, jo, només de veure's ja ens cau la bava, si ens dona igual. I jo, no em diguis això, perquè és com tirar una mica per terra.
1: Es valora també el que dèiem una miqueta aquest procés, no?
9: Exacte.
1: Que dèiem, la feina que fan un, dos cops per setmana, entenc, no? Depèn de la classe, a l'escola de música i dansa durant tot aquest curs. Vull agafar també aquesta proposta que també en David Martínez, el director de l'Escola de Música i Dansa, ens comentava, que és aquesta col·laboració, és a dir, l'escola és de música i dansa, i no va música per separat i dansa per separat, sinó vosaltres, per exemple, en la cloenda de l'Escola de Música, crec que heu organitzat un parell de balls, si no m'equivoco, i després també tindreu música en directe d'alguns dels instruments que toquen a l'apartat de música en el vostre cloenda, no?
9: Sí.
1: Important aquest feedback.
9: És una cosa que vam començar a fer fa, crec, 3 anys o així.
10: Sí.
9: va néixer com una proposta d'una professora de música, la Camila, que em va proposar a mi com a persona que feia més hores de classe: escolta, tinc aquesta idea, què passaria si col·laboréssim? Perquè de fet l'escola se suposa que ho promou, però sempre ens ha costat com molt ajuntar-nos i tal. Ho va proposar i, com tot en aquesta vida, va ser anem a provar. La prova va ser un èxit i a partir d'aquí doncs vam començar a créixer i vam dir, d'acord, no fem només un ball i prou, extenem-ho a altres disciplines, extenem-ho a altres professors, extenem-ho a altres també professors d'ells. Llavors jo acostumo a col·laborar amb contemporani i el contemporani acostuma a col·laborar amb violins i hip hop
10: amb el combo.
1: Amb el combo, música una miqueta més rítmica, sí, més marxosa. Et volia preguntar, Adriana, també, com estan els nervis? Perquè, clar, vosaltres cada tarda esteu amb aquests alumnes. I entenc que a mesura que es va acostant el diumenge, òbviament són nens, no podem dissimular, aquests nervis no sé si es poden controlar.
10: Es poden controlar els dies abans, però aquell mateix dia... No. Mai el pots controlar.
1: Se'ls hi permet, també, suposo,
10: sí,
1: no?
10: Han de gaudir. No han de pensar en res més que gaudir.
1: A més, abans que parlàvem de públic exigent, òbviament, vosaltres sou artistes també, no és el mateix pujar dalt d'un escenari en públic que no et coneix, que tindrà altres defectes o virtuts, que tenir allà el teu pare, la teva mare, el teu avi, la teva àvia, que a vegades se'ns escolta, saps? La salutació aquesta des del públic encara posa més nerviós o més nerviosa, i també els mòbils que van directament cada cop que hi ha un ball, no? Per tant, tot això, diguéssim que també els inquieta una miqueta més, no, Cristina? Sí.
9: Bueno, jo ho faig servir com a motivació, a vegades, sobretot amb els grups més petits. Clar, al final se suposa que hem de gaudir i hi ha balls que, sobretot en els grups més petits, quan són més madurs intentem que treballin l'expressivitat d'altres sentiments, potser no tan feliços, alegres, sinó que hi hagi com una gran varietat de al final la dansa és expressar, és una expressió amb el cos, llavors anem a contemplar tota la humanitat en aquesta expressió. Però amb els més petits, evidentment, doncs, que els demanes alegria. I jo a vegades utilitzo com... Oh, però si no somrius prou, no et veurà la iaia.
1: A veure si així...
9: Clar, jo no ho faig servir com a eina de pressió, evidentment. Jo ho faig servir com a més gran aquest somriure que ens han de veure els papes. La resta de papes no sonen igual, els teus és el que t'importa, és tu vens aquí perquè després la mama et digui oh, que bé que ho has fet, i elles ho saben.
1: A més, deixa'm dir també la gran feina que feu en aquest cas tots els professors de l'Escola de Música i Dansa, també en l'apartat emocional, no? Ara veiem molt l'apartat físic o anem cap a les cloendes, no? Però sí que és veritat que la dansa, qualsevol tipus de dansa, va molt més enllà, és un tipus d'expressió, quan estàs trist es reflexa, quan estàs alegre també, i d'alguna manera també et permet d'alguna manera desafogar-te, no?, amb qualsevol correcte música que nosaltres podem tenir a casa. Qui no s'ha posat la música sí, alta i ha començat a ballar com qui no el veu ningú, no? En aquest cas controlat, i amb la feina que feu vosaltres també continuant la docència que poden tenir, per exemple, les escoles, no? No és un extraescolar més, sinó que a partir de la dansa, a Adriana, se'ls ensenya moltes més coses, no?
10: Sí, de fet, com a futura psicòloga estic veient el creixement emocional de totes les alumnes. Hem de controlar nosaltres també com estan, hem d'estar preguntant, elles han de tenir tota la confiança del món amb nosaltres, perquè és com estar totalment exposat al
1: públic. Tens un públic que t'està mirant,
10: clar,
1: no?
10: Exacte.
1: I d'alguna manera et jutgen també.
10: Sí, i a vegades a nosaltres ens diuen és que no sé si estic preparada, no sé si estic bé, i hem d'estar allà amb elles acompanyades de la mà i sempre dient que tot sortirà.
1: Una gran tasca la que feu, en aquest cas dins l'Escola de Música i Dansa, i òbviament si torno al resultat d'una cloenda com la que veurem diumenge, que per cert hem dit 12:30 i a les 6 de la tarda, jo diria, gent, acosteu-vos fins al teatre i aneu-les a veure, però és que clar, el teatre també té un aforament i precisament hem desdoblat,
10: sí,
1: i hem fet dues sessions perquè papes, mames, avis, àvies no hi queben tots. Llavors, vaja, si més no, que algú tregui el cap i s'hi troba una cadira que s'esperi.
9: Crec que sí que ens sobren algunes, perquè és veritat que no tothom té tantíssima família i ho hem fet, o sigui, amb una sola sessió ens quedem curts, amb dues sessions ens sobren una mica d'entrades.
1: I llavors, sí, el públic en general sí, també pot venir a veure el que es fa a l'escola de
9: música. O gent que potser es plantegi... Aquest any, per exemple, hem tingut uns quants alumnes que ens han dit, vaig venir l'any passat a veure una amiga...
1: S'han engrescat.
9: Vaig veure el festival, em va encantar i tal. Llavors, és una molt bona manera també, si algú està pensant, de venir a veure...
1: Doncs mira, amb aquest input ens quedem. Noies, felicitar-vos primer per la feina feta, no tan sols per aquesta cloenda, sinó amb tota la trajectòria que porteu ja a l'Escola de Música i Dansa, i òbviament vindrem a aplaudir ben fort el diumenge, com dèiem, al migdia, al Teatre de Palafolls i també a la tarda vespre. Gràcies per ser amb nosaltres, noies.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà dimecres ens hi tornarem a posar, per exemple, per obrir la nostra llibreria. En Xavi Sitjà no falla. Ens portarà quatre propostes literàries i, atenció, el concurs del llibre de regal, que podreu consultar a través de les nostres xarxes socials demà al matí. I demà, que també parlarem, com dèiem, d'aquest Fira Vi que s'organitza aquest cap de setmana al municipi de Malgrat de Mar amb la regidora Carme Ponsa. Tot això i moltes activitats més que posarem sobre l'agenda en menys de 24 hores demà. Tens una cita amb el Palafolls en xarxa. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls comença avui els festivals de final de curs al teatre. Aquest dimarts, l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels seus tradicionals festivals de final de curs. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els darrers mesos davant dels seus familiars i amics. La programació comença avui a les 6 de la tarda amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per les agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i els combos de música moderna. Una de les novetats destacades és la col·laboració entre disciplines, perquè en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música en directe, interpretada per alguns dels seus companys. Sobre aquesta coordinació, el director de l'escola, David Martínez, ha destacat la bona resposta dels alumnes i també dels pares respecte a aquesta unió entre les diverses disciplines.
1: Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe. I l'apartat de música, doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa. I ja fa dos o tres anys que va començar una cosa molt embrionària i la resposta tant dels alumnes com dels pares, això, doncs, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Mm-hmm. Doncs coordinar tant com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat.
0: La celebració continuarà aquest diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat dues sessions. Una a les 12 del migdia i l'altra a les 6 per garantir que totes les famílies puguin gaudir d'aquest espectacle. Més enllà de la tècnica artística, David Martínez ha destacat el valor pedagògic de pujar a l'escenari pel creixement personal de tots els infants.
1: És que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola. Vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals a l'escola, i ja avui dia es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat, inclús ja no només els festivals, a les audicions que fem a nivell intern, però si van 40-50 persones a l'auditori i van allà, agafen l'instrument, toquen, se'ls presenten, soc tal, tocaré tal, i allà davant de tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després, a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
0: A més d'aquests festivals, l'escola ja prepara també una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i Blanes, en una jornada d'entrada lliure.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i avui, per segona vegada aquest mes de juny, teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també ens podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem la xiuleta inicial a una nova edició del Minut a Minut. Atenció, i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem dels nostres esports preferits, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha de molt. Representa resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. I aquest programa, com que és un esport d'equip, no només és meu, així que vaig a presentar-vos les figures que m'acompanyaran el dia d'avui. En primer lloc, tinc el típic company d'equip que s'hi dedica molt als primers dies de la temporada, però a més només apareix a les grans ocasions. Eudald Vallecrosa, bona tarda.
2: Bona tarda, Uri.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé. Ara que m'estaves dient això, tu quina classe de company creus que series?
1: Jo?
2: Sí.
1: Ostres, no ho sé.
2: Jo crec que algú dedicat, algú d'estar dia a dia...
1: El típic et xinxa una mica, eh?
2: Sí, seguríssim. Sempre fas tota la pinta. Si ja ho fas al programa, imagina't, els teus companys d'equip deuen estar ja farts.
1: Sí, una mica sí. Avui... Estàs tu sol de col·laborador.
2: Avui serà íntim, però no tant. Seguirem amb la nostra dinàmica que portem aquests dies, no?
1: Sí.
2: Però bueno...
1: Tindrem convidats.
2: Exacte, però sempre hi ha algú que no ens falla mai, no?
1: Correcte, que és en Jordi Pratsabaix, que estarà remenant botonets, i per sort el tenim aquí, perquè sense ell el programa no funcionaria.
2: Tens tota la raó.
1: Així que, Eudald, ja que estem parlant tu i jo, fem una repassada breu de l'esport català en general. Per on vols començar?
2: Si et sembla, avui començo pel futbol, esport rei. Avui...
1: Per què serà que comences pel futbol avui?
2: Avui per mi, jo m'he vestit avui de futbol, eh? Vull dir, jo crec que avui ens aportarà grans coses. I res, només us volia explicar que avui deixem els camps de primera divisió, que ja han acabat temporades i estan ja en època de fitxatges i notícies, i venim a explicar com l'Europa ha caigut 3-2 contra el Celta Fortuna i es queda un pas d'arribar a la final de play-off d'ascens a segona.
1: Una llàstima.
2: Sí, i també en futbol hem volgut afegir una nova notícia que tampoc no volem oblidar el Sabadell, que remunta un 2-0 al Castilla per arribar a la final de play-off d'ascens a segona contra el Zamora.
1: Doncs tant de bo que guanyin aquesta final contra el Zamora i tinguem el Sabadell a segona acompanyant el Girona.
2: Que si no recordo malament, el Sabadell pot ser que hagi sigut alguna vegada ja equip de, no segona, de primera.
1: Ostres, de primera no ho recordo, de segona sí que fa uns anys va estar. Per cert, tenc ganes del Mundial o no?
2: Sí. Home, aquest any segur que porta notícies. Jo crec que estarem uns dies ben entretinguts, els amants del futbol.
1: Ojo amb Cabo Verde, eh? Jo no me'n refio.
2: Jo tampoc. Tens tota la raó.
1: Tu tens més cara de Curaçao.
2: De Curaçao?
1: Sí.
2: Aquí no sé de qui és això.
1: Un país, una selecció de Lliga Mundial.
2: Què ha de ser un país, Curaçao? Te l'has inventat.
1: Després ho busques. A veure, m'has parlat de futbol, però tens ganes de parlar de bàsquet.
2: Sí.
1: No perquè bones notícies, molt bones.
2: No me n'aguanto les ganes de dir que la penya i el Barça fan els deures i passen a semis de play-off de la Lliga Endesa.
1: Sorprenent, eh?
2: Sí.
1: El Barça, jo crec que després del partit aquell contra el València, ningú esperava que guanyés l'eliminatòria i mira.
2: Exacte, home, almenys han fet una mica els deures. Tinguent la bèstia negra, jo crec que de la Lliga ara mateix, que és el Madrid ja eliminat, jo crec que tots els equips que estan a semis tenen opcions de poder arribar a endur-se el títol.
1: Curioses eliminatòries del Madrid i del Barça, eh? Han guanyat sempre els que juguen de visitant.
2: Tens.
1: El Barça guanya els dos partits fora, va perdre a casa, i el Madrid va perdre els dos de casa i va guanyar fora.
2: Doncs sí, a mi el que em sembla molt curiós és el cas del Madrid, però vaja, no entra dintre de la secció, si vols ho comentem una altra estona de micros.
1: També hem tingut bàsquet femení, una notícia.
2: Correcte, en què el que di la seu es reforça amb la jove Marina Avinyó.
1: A handball, el Barça s'endú la Copa del Rei contra el Vidasoa Irún. Bueno, el Barça de handball a lo seu.
2: I tu, Uri, segueixes el motociclisme?
1: Sí, i tant que sí.
2: I què ha passat aquest cap de setmana?
1: Doncs Marc Márquez ha tornat. Victòria a l'esprint, victòria a la cursa, que em sembla que era la número 100. I

0: manté vives les opcions de Mundial.
1: La vas poder veure?
0: Vaig veure l'esprint, la cursa, la gran, no.
1: Bueno, home,
0: no vaig poder.
1: Sempre has de tenir alguna noció del que ha passat al cap de setmana. Molt ben fet.
0: Hockey patins, no? Tenim que
1: avui...
0: t'agrada.
1: A mi m'agrada bastant, la veritat, és molt, molt bonic de veure, molt entretingut. Perquè l'Igualada iguala l'eliminatòria al Barça i es jugarà la plaça a la final en un partit a caixa o faixa.
0: Estarem atents. I el de futbol sala, que no ho has ficat al guió, el Barça va passar de quarts de final i ja està anarà a les semis, que va guanyar el primer partit a l'Inter.
1: Sort que estàs atent a tot el que passa, Uri.
0: Home, de futbol sala ja. I tant que sí.
1: En domines, eh?
0: Sí, doncs ara ja sigueu dalt, ja hem fet la breu introducció amb aquesta repassada dels esports i anem cap als titulars palafollencs.

0: Els ídols de Palafolls analitzarem i valorarem amb protagonistes la temporada del Club Deportivo Palafolls.
1: Amb les competicions oficials finalitzades, el Club Bàsquet Palafolls comença a pensar a la temporada següent.
0: El cadet B del Sant Lluís de Futbol Sala es proclama campió de la Copa Girona.

0: El cadet del Club Deportiu Palafolls guanya el Riudarenes i passa a la final del play-off.
1: El Club Patí Palafolls segueix competint i preparant el Trofeu Catalunya, que arribarà al Palauet aquest cap de setmana.
0: Èxit total en la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, organitzada pel Sapphire Team.
1: Arnau, del Club Atletisme Palafolls, es classifica per la final de javelina a Lleida.
0: El Club Ciclista Palafolls present a la Volta a Tarragona amb podis i bons resultats.

0: Doncs ja tenim asseguts a l'estudi Maria Sabatera de Ràdio Palafolls, a una bona representació del Club Deportiu Palafolls. Per una banda, Adrià Peris, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I també en Marcos Maldonado, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Si sembla, l'entrevista la farem una mica analitzant i valorant la temporada de cada equip. I, com no, començarem pel primer equip, el de Tercera Catalana. No sé quina valoració podeu fer d'aquesta temporada.
1: Bueno, a veure, sempre que el primer equip es manté a Tercera Catalana, al final és el principal objectiu, i amb les condicions que hem tingut aquest any, pues jo crec que havent aconseguit la salvació una bona jornada abans, pues l'objectiu està complet. No és el que ens hagués agradat, però de les circumstàncies de com ha sigut la temporada, ho donem per bo.
0: Aquesta, podríem dir, dues cares diferenciades de la temporada, segurament influïdes pel canvi de gespa?
1: Sí, totalment, clar que sí.
3: Per què? Però per què us ha influït el canvi de gespa? Com ho heu vist?
1: Bueno, vam estar un mes que vam estar parats, no trobàvem puesto per poder entrenar, i clar, la competició no para, i vam poder jugar algun partit amistós entre setmana fora de casa, però clar, no vam tindre la dinàmica d'entrenaments que portàvem durant el que portàvem de lliga, i això es va condicionar, i durant el mes de desembre no vam aconseguir cap punt.
0: Me'n recordo que va estar aquí en Joan Vila, ho va explicar, que clar, va haver-hi un mes i mig que l'equip només entrenava físic i pel seu compte.
1: Correcte.
0: No va haver-hi possibilitat de buscar un camp alternatiu? Ja va dir que la Fiorassa no tenia les condicions per poder entrenar bé i que preferia no entrenar que abans que entrenar en aquest camp.
1: Sí, sí, així va ser. Vam intentar buscar totes les solucions possibles, però va ser molt, molt complicat. Els pobles de la zona tampoc van col·laborar massa, i bueno, per part nostra vam fer tot el que vam poder. L'Ajuntament va fer el que considerava que tenia que fer oportú, i bueno, aquesta va ser la situació.
3: Creieu que aquest mes que va parar les vostres competicions va fer també una mica que l'equip perdés no només l'aspecte físic o la dinàmica del joc, sinó com la química que hi ha entre ells?
1: Bueno, al final ho condiciona tot, perquè clar, anàvem amb molt bona dinàmica, anàvem primers, una setmana segons, tercers, però estàvem al capdavant de la classificació, amb bona dinàmica, bons resultats, i tot això pues, va faltar l'equip mentalment, físicament, i això pues, bueno, va ser un hàndicap important.
0: Això t'anava a dir que a principi de temporada es veien possibilitats d'ascens amb l'equip entre les 3-4 primeres posicions. No sé si per la temporada següent l'objectiu serà l'ascens.
1: Cada temporada el primer és anar pas a pas, i el important és consolidar-se a la Tercera Catalana. Després, assumir. Nosaltres som un grup que ja porten 3 o 4 anys treballant junts, estan fent molt bones temporades, i contra més amunt arribem, millor. Està clar que has d'estar ficat a la pomada fins les últimes jornades, i el Palafoll vol estar allà. Després passarà el que tingui que passar, però amb opció real d'estar dalt de tot.
3: L'any passat vau tenir opcions reals de play-off, de pujar una altra vegada. Aquest any us heu mantingut també sense haver de patir fins a les últimes jornades. Quants anys amb aquesta dinàmica creieu que haureu de tenir per realment considerar-vos ja un equip de Tercera Catalana i que realment sigui consolidat i que tothom us conegui en aquesta categoria?
1: Bueno, jo ja t'he dit, després d'aquestes tres últimes quatre temporades ja ens comencen a respectar com un equip potent de la categoria. Això és de treball de la feina que ha fet Joan Vila amb el seu equip, i jo crec que de cara als equips rivals ens tenen en consideració, i cada any pensen que el Palafolls ja estarà dalt de tot, i de moment així està sent, que estem competint cada any per estar dalt.
3: I ara que treus el tema de Joan Vila, a la banqueta hi haurà canvis?
1: Pues vols que et digui la veritat? Encara no ho sé. Estem parlant amb ell, ja porta 3-4 anys, també és un desgast per als entrenadors de primers equips, està cada any pico i pala, estan treballant allà, i nostra prioritat màxima és que pugui continuar nosaltres. Ho intentarem fins al final, i d'aquí a poc pues, tindrem notícies per bé o per malament.
3: I a part de les notícies de la banqueta, teniu ja alguna incorporació que sapigueu que hagi d'arribar al club la temporada vinent, alguna posició que sabeu que no segueixi aquest any?
1: La prioritat és el jefe, el catabal de la fila.
2: Primer de tot és confirmar el entrenador, que siga el Vila, que si no sigue Vila, poder buscar un entrenador en condiciones para el equipo, però la prioritat és eso ahora mismo, és que siga el Vila.
3: Clar, evidentment, suposo que si tinguem també equip filial, sempre, si pot faltar algun jugador, sempre es pot estirar, no?, de jugadors del B o de jugadors de més avall, si donen la talla, no?
2: Este año había un par de jugadores que han estado yendo a algún partido con el primer equipo, y la verdad que cuando han ido han cumplido, o sea que pueden tirar del cuarta catalana perfectamente.
3: Molt bé, i ara també que em traieu el tema, com s'ha valorat aquesta primera temporada del filial?
1: Bueno, a veure, una temporada complicada, ve de gent tota, quasi tot gent del poble, gent molt jove, gent amb estudis que estan començant a treballar els seus primers anys i que tindrà el compromís de poder estar a cada entrenament i cada setmana al partit. Al final de temporada s'ha fet una miqueta complicat, però bueno, al final la valoració és que la sortida que li volien donar als nanos, que són tot de Palafolls, de poder seguir continuant fent en un segon equip, i jo crec que al final l'objectiu està aconseguit. De cara a l'any vinent ja veurem, perquè és complicat un equip de poble com nosaltres mantenir dos equips a quarta catalana i tercera catalana, es fa molt complicat pel tema econòmic.
0: Ja que ho digues, que l'objectiu està complert del filial, llavors no tenia objectiu de resultats, simplement és preparar jugadors pel primer equip o jugadors del poble que puguin continuar jugant a futbol a Palafolls.
1: Correcte. L'objectiu principal era això, donar sortida als jugadors del poble perquè s'anegin formant per preparar per quan qualsevol dia Vila o el seu cos tècnic tingués que tirar d'ells, i en el cas, com ha dit Marcos, diversos jugadors han tingut que pujar a diversos partits i bueno han fet el paper que li tocava.
0: Llavors, el que has dit, el filial no és 100% segur que l'any vinent torni a estar.
1: No està clar, la veritat, perquè el tema econòmic es fa molt complicat.
0: I la federació cada any puja preus i es fa més complicat encara.
1: Cada any tot més car.
3: I creieu, des del club, heu proposat alguna activitat o alguna cosa per fer que pugui mantenir, home, aquest equip, que pugui entrar, donar una injecció de diners al club, i que, no sé, algun casal d'estiu, que pugui ser algunes barraques, alguna cosa d'aquestes, se sap alguna cosa?
1: Bueno, nosaltres som un club que sempre donem iniciatives per tot el que podem fer d'activitat per treure un extra, ho fem, donem al màxim sempre en tornejos, en barraques, en festes, ho fem tot el possible, però estem parlant de que no, amb això es pot cobrir, es necessita bastant més.
0: Tinc una pregunta que era una mica complicada, sobretot la temporada passada, que és que la situació al Palastadium ha canviat, no? S'han reduït sancions per conductes aficionats. No sé si és que el club va treballar en això o ha sigut que mica en mica s'han anat calmant les coses.
1: No, estem molt contents, la veritat. Podem dir que aquest any zero multes
2: de públic de
1: tot el club. Vam fer una feina important conscienciant en reunions amb les famílies, amb jugadors del primer equip, perquè ho promoveixin a l'afició, i amb això la veritat que estem molt contents.
0: Però al final, parlant del tema econòmic, és una cosa que sembla que no, però multa, al final al club li afecta econòmicament i força.
1: Sí, la veritat que són bastant fortes les accions, i amb això aquest any ho hem pogut reduir i estem molt contents.
3: Creieu que en part aquesta conscienciació ha vingut també perquè l'any passat, a final de temporada, home, les possibilitats d'ascens se'n van acabar anant també per multes i per tancaments del camp i aquestes coses, quan realment hagués anat bé poder tenir públic, poder tenir l'afició en allà presents? Creieu que la gent també li ha afectat això?
2: Jo crec que sí, porque la gente que el año pasado venía han seguido viniendo este año, y el año pasado la liaban y este año no. Por ejemplo, a lo mejor las sanciones de, pues ahora lo veis desde fuera del campo, a lo mejor a ellos en la cabeza les han dicho, ostras, pues no es lo mismo.
3: Clar, i tant, no és la mateixa experiència, i l'equip també ho veu, o sigui, l'equip que està jugant també ho viu d'una manera molt diferent.
0: Hemos hablado del primer equipo, hemos hablado del filial, toca cadete, que a ti te pilla de cerca, ¿no? ¿Con
2: dos?
0: ¿Tu hijo?
2: A los dos nos pilla.
0: Pero tú eres padre además, bueno, y seguramente lo vives de otra manera.
2: No, lo vives como uno más en el equipo. Lo que decimos, son muchos años con este equipo, porque este hombre y yo hace muchos años que lo llevamos el equipo este. Sí, hubo un año que estuvimos de parón con ellos, pero el trabajo de tantos años, pues ahora se nota. Ahora cuando ves a equipos que dicen, coño, llevan toda la vida jugando juntos, pues ahora es cuando nosotros más o menos lo vamos viendo.
0: Hemos, ya lo hemos dicho en los titulares para Follens, que victoria contra Río de Arenas, la final será contra el Cristinén. ¿Qué expectativas hay?
2: Hombre, a por todas. Hace un par de semanas el último partido de Liga lo tuvimos allí. Un partido muy bonito, muy guapo, muy competido. Acabamos perdiendo 3-2 con el último gol de ellos, que no era gol, pero bueno, al final se pita, es gol. Y fue muy igualado, o sea que no lo podemos llevar tanto uno como otro.
0: No sé, Adri, fins a quin punt és important aquest partit que va ser fa poc?
1: Bueno, eso...
0: Aquí ayuda.
1: Bueno, ayuda molt, ayuda a treballar les coses que vam fer bé, potenciar-les i tornar-les a fer, i els errors que vam cometre... no cometre'ls, perquè al final és un partit de vida mort i tots els detalls marquen.
3: Ens podeu recordar una mica què és el que ha fet aquest equip, en quina posició ha acabat la Lliga, contra quins equips està competint i contra què s'està jugant, bueno, en què s'està jugant el títol?
1: Pues bueno, sí, mira, hem estat a tota la Lliga, sempre va haver 5 equips que vam estar a la part davantera, que va ser Batlló, Cristinenc, Riu d'Arena, nosaltres i Tordera i Unió Girona. I bueno, a meitat de Lliga finals, Unió Girona li va donar un baixón i Tordera va estar molt fort i ho va aprofitar i es va ficar ella en possibilitat de fer el playoff. I bueno, el playoff consisteix, el primer classificat puja directe com a campió de Lliga, i després el segon classificat i el cinquè juguen una semifinal, i el tercer i quart una altra semifinal. Els guanyadors, pues, serà la final que jugarem amb el Cristinenc aquesta setmana, i el que guanyi pues pujarà igualment de categoria.
3: Creieu que hi havia un preferit en aquest playoff?
1: És complicat, perquè érem quatre equips bastant igualats. Sí que podria dir que nosaltres i Cristinenc partíem una miqueta, per tema de com proposem jugar a futbol, una miqueta més favorits, però en un playoff no hi ha favorits. Ahir es va costar horrors poder guanyar el partit i gràcies a la bona ben feta ho vam treure capdavant.
3: Creus que aquest proper partit que vingui serà com molt important pels nanos, per mantenir també com mantenir-se el club l'any que ve, per poder seguir competint, i no només per mantenir-se ells, sinó també pel nom del club, per poder tenir un equip, una categoria més alta?
1: La veritat que això és important. A veure, nosaltres som un club de poble i com a tothom la prioritat no sempre s'ha d'estar en les màximes categories, sinó, però a tothom li agrada poder jugar a la màxima categoria que pugui jugar. Després de molt de temps ara al futbol formatiu tenim una oportunitat molt bona per intentar enganxar a més gent, a més nanos, per poder sumar-se al club, que al final és el que volem, seguir creixent.
0: Jo tinc un dubte, perquè aquestes categories que les van dividir segons l'edat, clar, és playoff de cadet sub-15. Els nanos, imagino que passen a sub-16.
1: Correcte.
0: Aquesta primera catalana, possible primera catalana, què seria, pel sub-15 o sub-16?
1: L'aprofitaria l'S14 aquest any, pujaria l'S15 i la jugaria l'S15.
0: Si no, la quedarien els nanos que l'han guanyat.
2: La categoria se queda en l'edat, no se queda en l'equip. No la gana l'equip, la gana l'edat, digamos.
0: Llavors, o sigui, espero que els infantils, els sub-14, s'hagin preparat bé per jugar a primera catalana, que serà un bon repte.
1: Bueno,
0: si guanyem, clar.
1: Si guanyem, però, no cantem.
2: Però ahí también es lo que decía l'Adri. Si ya todavía no estamos en primera, tenemos que jugar un partido. Es difícil entrar en primera, pero tenemos las opciones. La semana pasada, chicos que son de Palafoy y juegan alrededor, saben que ya que estamos peleando y ya están viniendo a dar puertas abiertas. Ahora, todo probable también que si después no la ganes, esos niños se vuelvan otra vez a Magrat, a Blanes, a donde estan jugando.
3: I això és un peix que es mossega la cua, no? Que com més bones notícies atraieu a més jugadors que ja havien passat per la casa, jugadors del poble, i es millora, no, les categories, i que us està fent això un efecte reclam bestial.
1: Correcte, és molt important, la veritat, és molt important. Ho lluitarem i al final el que volem és créixer com a club, com a poble, per donar uns serveis, però competint al màxim que puguem. Si pot ser primera, primera. I si no pot ser, pues seguirem a segona i intentarem pujar a primera l'any que ve.
0: Passem a parlar del femení, infantil femení, si no m'equivoco. Quin paper juga de cara a tenir un futur sènior femení o tenir més equips femenins?
1: La veritat que aquest any el femení ha sigut un èxit rotund. Van començar l'any passat, aquestes nenes que hem portat aquest any. L'any passat era derrota tras derrota per golejades màximes, i aquest any han entrat en una dinàmica de voler treballar, de voler aprendre, de lluitar, de sacrifici, d'esforç, i hem competit molt bé. Hem quedat a mitja taula, hem guanyat molts partits, hem perdut molt justets, i jo crec que alguna classificació podíem haver quedat una miqueta més amunt, però molt content per elles, i el més important de tot, que cada vegada n'hi ha més nenes que volen sumar a l'equip.
3: Sí, hi ha una, sí, des de la federació ho he estat veient, que aquests últims anys ha posat molt el número de fitxes d'equips femenins de futbol. Vosaltres també esteu notant aquest reclam de moltes noies, nenes que venen a preguntar també per jugar?
1: Sí, i tant, i nenes que anteriorment havien estat a Palafolls, i hem fet bona feina amb elles i han tingut l'oportunitat de marxar a jugar a clubs importants, per exemple com a Girona.
0: Això t'ha de dir, va haver-hi una altra generació del club de femení amb la Júlia Miralles com a estrella entre cometes.
1: Correcte.
0: Què va passar amb aquella generació?
1: Bueno, al final és el que diem, a mesura que van creixent els nanos, exigència d'estudis, exigència de que nenes individualment li atrauen altres projectes més importants que el nostre, perquè quan, com per exemple com veu dir Júlia Miralles, que aquesta setmana està confirmada que l'any que ve serà jugadora del primer equip femení de Girona, pues clar, nosaltres com a club sempre que tenim l'oportunitat d'oferir a jugadores que vagin a jugar a club més important que el nostre, pues els hi donarem tota la sortida possible.
3: I creieu que a la llarga, o no tant a la llarga, hi ha possibilitats de formar un sènior femení?
1: Amb el temps, possiblement, perquè tu compta que moltes vegades algun any per tema estudis fan l'impàs de que no continuen jugant i tal, però sempre després al final sempre queda l'amistat de tots els anys que han jugat les nenes juntes, i molt possiblement jo estic segur que la camada aquella que vam treure possiblement dintre d'uns anys la podem tindre per fer un sènior femení.
2: La camada de la Júlia Miralles, com ho dices, ja vino a preguntar. Lo que pasa que lo que decimos ya son fútbol 11, necesitas...
0: Pero no, si no llegan al número, ¿no hay alguna competición de fútbol 7 igualmente que sea en senior?
2: ¿En senior? Ostras,
1: sí, supongo que ya, pero a partir de cierta edad. Es como
2: un veterano.
1: No es, a partir de meta sub-25 cap amunt, y claro, encara si falta un senyor, que grup.
0: La federació complica una vegada,
1: sí,
0: més.
1: Se complica.
3: I per aquí als voltants de Palafolls hi ha algun club de futbol que també us pugui fer ombra a nivell femení, jo que sé, que us puguin venir a pescar les jugadores i que llavors també us les treguin?
1: Sí, totalment. Bueno, això també passa bastant. Calaguidós s'ha ajuntat amb Blanes i han fet un femení, una estructura de femení bastant potent, i al final el màxim club d'aquí de la zona de Maresme en tema femení és Santa Susana. Santa Susana porta molts anys ja, era l'únic club punter que va apostar de veritat pel tema del femení, i les millors categories de futbol femení les té Santa Susana.
3: Llavors les noies que es queden al club realment és perquè han format aquí una comunitat que els agrada, estan aquí al poble, i que al final és un grup d'amigues, vull dir que no els interessa tampoc com voler formar d'altres projectes, perquè aquí s'hi senten còmodes.
1: Correcte, ja et dic, per exemple aquest any en l'equip que tenim a diverses jugadores li han ofert, ho han fet molt bé, ja han fet poder anar a Santa Susana a jugar, i els han dit que no, perquè han fet una comunió molt bona amb les noies, estan molt a gust i volen continuar al poble, i per això per nosaltres com a junta directiva això és un orgull, la veritat.
0: Seguirem sent infantils o passen a cadets?
1: Són infantils, algunes cadets, i passarem a cadets.
0: I llavors futbol 11?
1: Futbol 7.
0: Futbol 7 encara.
1: Seguirem. Tenen l'oportunitat de poder seguir a Futbol 7 un any més o Futbol 11.
0: Aquí la cadet és quan encara hi ha aquesta transició, no?
1: Correcte. Tens les dues opcions. Per tema de clubs, si no tens nena suficient, doncs pots mantenir la Futbol 7 o anar a Futbol 11. Jo crec que continuarem un any més amb Futbol 7.
0: Perfecte. Parlem ara de la temporada de l'Infantil i l'Alaví, que a nivell de resultats ha sigut temporada difícil, es podria dir, però no sé quina valoració es fa. Suposo que els objectius eren uns altres.
1: Sí, al final el que he dit, formar jugadors, aprenentatge, i per exemple el tema de l'Infantil també hem tingut el condicionant de que més de la meitat de l'equip era un any menor, eren S13, han tingut que jugar en S14 perquè tenien companys que eren S14, i això és un handicap important. Es nota molt la diferència d'un any de diferència, de cos, també de treball tècnic, i bueno, hem estat treballant durant la temporada i en els últims partits hem trobat millors resultats.
3: Creieu que a mesura que passi el temps, que pugui ser la propera temporada d'aquí dos, aquesta diferència d'edat no serà tan important, no importarà tant, i el que haurà fet això és poder-los ensenyar molt més en els nois aquests joves que estan pujant?
1: Sí, al final, com a club, al final el tema físic és secundari. Al final el que tenim que formar des de la base, jugadors, intentar donar-li les millors condicions tècniques perquè quan vagin avançant i comencin a jugar a Futbol 11, agafin els conceptes el més ràpid possible per habituar-se després amb les edats, el canvi físic ja arribarà.
0: Ens queda parlar del Benjamí, que ha estat participant en una competició que no és de la federació. No sé quin és el motiu.
1: Bueno, perquè al final nosaltres com a club, quan és tema esculeta, Benjamí, ho partim en tema formatiu. Vale? Pensem com a club que ficar-ho ja depèn del nivell que tinguin els nanos a competició federada és un error, perquè n'hi ha molta diferència de nivell i els nanos no disfruten. I llavors en la lligueta aquesta que fem de Consell Comarcal, que està molt ben estructurada, la veritat que ho fan molt bé, el nivell és tot més equiparat i allà poden progressar les seves actituds físiques com tècniques, i a poquet a poc, sense la exigència de jugar a competició federada, pues van aprenent i van agafant el que és el que els agrada jugar a futbol.
3: Quines són les classes de clubs que participen en aquesta Lliga del Consell Comarcal?
2: Los mismos.
1: Tots els clubs de la zona tenen clubs federats i competicions lúdiques, Consell Comarcal...
3: Que al final acaben siguent altres clubs com vosaltres, així de poble, que potser tenen un equip...
2: Pueblos de alrededor, que son pueblos más grandes, tienen, por ejemplo, a uno federado, y después, digamos, a los nenes más chiquititos, con menos cuerpo, los meten en Consell, para que vayan... cogiendo más ritmo, digamos.
3: Pot ser que això també sigui beneficiós en el seu sentit, per als nens, perquè no hagin d'anar tampoc molt lluny a competir ni a jugar, vull dir que al final sigui tot aquí a la comarca, no hagis de desplaçar-te tan lluny.
2: El Consell, lo bueno que tiene es eso también. El tema de que, claro, en el grupo son 4 o 5 equipos, entonces te los ponen siempre por aquí, por alrededor.
3: Clar, i així és molt més fàcil també llavors crear comunitat, diguéssim, dins del món del futbol aquí a la vora, que segur que si et toca anar, no sé, per dir alguna cosa, a Girona, és molt més complicat de conèixer altres jugadors i de saber de què fan la seva vida que jo que sé, que si jugueu aquí contra el Malgrat o contra el Tordera.
1: Correcte.
0: Ara que hem representat tots els equips, quina nota poseu la temporada a nivell general?
1: Jo, la veritat, un 8. La veritat, sempre ha sigut una temporada positiva, com hem dit, amb equips que han sortit millor les coses, amb uns altres pitjor, però la veritat és que de donar-li continuïtat al projecte, de que vagi creixent, i que esperem que l'any que ve creixi encara més, la veritat, molt content.
0: També ja ho hem parlat abans, teniu Casa d'Estiu, Campus, si voleu promocionar-lo una mica, què es farà, dates...
1: Pues sí, mira, molt contents. Aquest any ho hem ampliat una miqueta més. Fem tot el que és el mes de juliol i les dues primeres setmanes d'agost. Serà, bueno, de dilluns a divendres, amb diverses activitats en el camp de futbol i fora del camp de futbol. Tots els divendres anirem a Marineland, dos dies, em sembla, dimarts i dijous, piscina... i bueno, ho partirem també amb treball tècnic, físic, i bueno, el tema gincanes també fora del camp i tal. És un campus molt molt complet. Jo crec que serà el millor campus que hem fet en els últims anys. També treballarem amb molt bons professionals, amb José Cáceres i Arnau Batalla, que ens donaran un cop de mà, i estem encantats de que hagin volgut sumar-se per ajudar-nos a fer el campus. I bueno, jo crec que serà el millor campus que hem fet en molt de temps.
0: Perfecte, també recordem que el club encara està en portes obertes. I no sé, de cara a l'estiu, quin objectiu té el club o què vol treballar durant l'estiu?
1: Bueno, al final és el que dic, bueno, ja hem començat a començar a treballar la temporada vinent. Al final, com a estructura de club, el que volem fer és intentar sumar al màxim de nanos que vulguin jugar a futbol a Palafolls, intentar fer per nivells el millor equip possible per cada categoria, i al final que disfrutin els nanos i que tinguin per poder fer futbol al seu poble.
3: Ara, abans que sortim del tema, us volem donar també un espai una mica promocional per si voleu promocionar, jo què sé, això, on te poden vindre la gent a informar-se sobre el casal d'estiu, on te poden informar-se sobre si poden les portes obertes. Com han de comunicar amb vosaltres si hi ha algú que ens està escoltant que estan interessats?
1: Bueno, pues mira, sobretot el tema de xarxes socials últimament ho estem treballant molt millor, tema Instagram, Facebook, ja te dic que estem molt contents d'això. Està tota la informació de les portes obertes de per fer el campus, sempre està el meu nom i el meu número de telèfon obert per qualsevol dubte que tingui qualsevol pare o mare. Em pot trucar, pot enviar un WhatsApp i li treure les dubtes que tinguin, i això és el més important de tot.
0: A part del campus, fareu alguna altra activitat extraesportiva? No sé si per festa major o alguna cosa.
1: Aquest any, ja t'he dit, per tema playoff, tema tornejos d'empreses externes a nosaltres, la cloenda al final de temporada no ho hem pogut fer, i per principi de setembre farem com un principi de temporada, farem un gran torneig de totes les categories que tinguem, ja sigui femení i masculí, i farem un molt bon torneig a inici de temporada.
0: Perfecte, crec que ho hem repassat tot. No sé si em deixo alguna cosa vulgueu afegir.
1: No, la veritat que moltes gràcies per haver-nos invitat, i sobretot en un dia com avui important i una setmana important. Sí. I que sí, que bueno, que sàpiga tots els oients i tota la gent i afició de Palafolls que divendres tot el que pugui vindre a animar allà a Cristinenc a les 8 de la tarda, l'equip farà tot el possible per pujar la categoria.
0: Eudald, vols fer tu l'última pregunta, la típica?
3: Va, me deixes a mi?
0: Sí, vinga, va.
3: Va, doncs l'última pregunta que sempre fem a tothom que passa per aquest estudi és si teniu algun desig per la propera temporada.
2: Per la siguiente temporada?
3: Sí, la carta als Reis.
0: Un deseo, el que quieras, un sueño.
2: Que se apunten muchos niños y tengamos de todas las categorías.
0: Ladri.
1: Sí, sí, mental, no? Al final tot suma, contra més nanos, més equips podem formar, molt millor per tothom, per el club, per el poble. Al final estem per donar un servei al poble, i és això, anar creixent, que cada any anem creixent i estar ben contents.
0: Perfecte, doncs amb aquesta última pregunta, amb aquest últim desig, acabem l'entrevista. Moltes gràcies per venir. Sempre un plaer.
1: A vosaltres per invitar-nos.
2: Muchas gracias.
0: I molta sort per divendres.
2: Gràcies.
0: Jordi, petita pausa i continuem.

0: Doncs ara sí, arriba el moment d'actualitzar els marcadors amb els pocs resultats que ja queden d'aquest cap de setmana. Audal, per on comencem?
1: És bé que estem a les últimes, però comencem pel futbol, si et sembla bé.
0: Vinga, va, ja que hem fet l'entrevista, ja ho acabem.
1: I tanquem el tema.
0: Ah, això està.
1: I com hem comentat abans, el Cadet és l'únic equip que segueix competint. I aquest cap de setmana va guanyar el primer partit de play-off d'ascens a primera contra el Riudarenes per 0-1 a domicili. El gol va ser obra de Fernandito Navarro al minut 4. La final serà aquest divendres a les 8 del vespre contra el Cristinenc al camp municipal de Santa Cristina d'Aro.
0: Perfecte. Doncs em fadis que et robo el bàsquet.
1: Vinga, mateix.
0: Amb les lligues i competicions acabades, el Club Bàsquet Palafolls no té gaires notícies més per explicar. El que de moment podem fer és informar que aquestes últimes setmanes de l'any tenen portes obertes per a nous jugadors i jugadores, així que és una gran oportunitat per a aquells que tenen ganes de formar-ne part l'any vinent. Intentarem portar l'estudi als membres de la Junta per poder estar pendentats la setmana vinent.
1: A veure.
0: Passem al futbol sala.
1: Avui me'l deixes a mi?
0: Sí, avui és un intercanvi curiós, eh?
1: Doncs mira, avui estic trist perquè veig que el futsal és ben curt també. O sigui, això es nota que ja s'està acabant. I el Cadet, l'únic equip en competició que tenia pendent per jugar a la final de la Copa Girona, i ho va fer aquest cap de setmana. El partit es va disputar al Palauet contra el Malgrat amb resultat favorable als nostres, que van guanyar 1-0. El gol del títol va ser marcat per Héctor Mazón. Escoltem la valoració del míster de l'equip, en Paco Bonilla.
2: Hola, buenas. Pues nada, partido de Malgrata contra Cadete B de final de Copa Girona. Resultado 0-1, donde ganamos en Palafolls. Era un partido que teníamos ya desde hace tiempo entre ceja y ceja. Nos descolgamos bastante rápido de la lucha por la liga y prácticamente mes y medio vista ya sabíamos que jugamos contra Malgrata la final. Y nada, mes y medio preparando este partido. Sabíamos cómo jugaba, habíamos visto vídeos suyos, estaban muy estudiados, aparte tuvimos una competición de 4 vueltas, con lo cual nos conocíamos los dos equipos bastante, y sabíamos que sería un partido muy igualado. Y bueno, nos presentamos con los nervios típicos de principio de una final, ¿no? Donde los jugadores pues tienen esas dudas, esos nervios, intentamos tranquilizarlos. En la charla previa lo que sí que pedimos fue actitud, lo que sí que pedimos fue compromiso, irnos con la sensación de que lo habíamos dado todo. Y la verdad que la primera parte salimos muy bien, tuvimos ocasiones, los dos equipos, muy igualados y acabamos con el resultado de 0-0. En la segunda parte continuamos igual, continuamos luchando, muy serios, sin cometer prácticamente errores, y en una de las jugadas conseguimos adelantarnos con el 0-1. Bueno, en el final de partido se apretaron un poquito más, hubo una expulsión por cada equipo, jugamos en inferioridad los últimos minutos, conseguimos aguantar el resultado y llevarnos la Copa Girona, que era realmente uno de los premios que queríamos para esta temporada. Habíamos trabajado muy bien con los chavales habían comprometido con el equipo, han cumplido toda la temporada, han trabajado como jabatos y es un premio que creo que los chavales se merecen. Muchas gracias.
1: Uri, jo crec que és un bon moment per parlar de la teva bola de vidre, que un dia vas estar comentant que què havia fet aquest equip contra el Malgrat els altres partits.
0: Ho vaig comentar i vaig dir que havíem perdut els 4 partits de Lliga, perquè era una Lliga de 4 voltes, els 4 partits de Lliga els havíem perdut, i jo sabia que el de la Copa era l'important i el guanyarien.
1: I mira, al final així ha sigut, eh?
0: De fet, ho vaig dir, abans de jugar el quart de Lliga, que portaven 3 de Lliga i havien perdut les 3, al míster li vaig dir, el Dílica lo vas a volver a perder, però ganaràs el de Copa.
1: Sí, sí, és que a més me'n recordo el moment, i això ja fa temps, em sembla que encara no havíem fet ni el canvi d'hora. Així que, enhorabona. I per acabar amb el futbol sala, comentar que el club segueix en jornada de portes obertes i que encara us podeu inscriure al seu campus d'estiu.
0: Perfecte, Odal. Parlem del Club Patí Palafolls, que segueix competint al Trofeu Catalunya, que recordem que aquest cap de setmana es celebraran les finals al Palauet i que, per tant, dilluns vinent tindrem a una bona representació per explicar-nos com ha sigut l'experiència. I ens acaba ampliant la informació del cap de setmana en Joan Bosch.
3: Aquest cap de setmana hem participat a dues competicions. D'una banda, tant el dissabte com el diumenge vam estar a la Copa Catalunya de Solodens, que és el campionat on van els 16 millors del rànquing de cada nivell i grup d'edat en aquest cas de la modalitat de solodens. Del nostre club van aconseguir arribar-hi 8 patinadores i per nosaltres és un gran èxit perquè és només el segon any que practiquem aquesta modalitat. Per la gran majoria ha estat el primer any que han competit fent solodens, així que no podem estar més que contents d'aquest èxit. Va ser una competició intensa, amb puntuacions molt ajustades, però bé, vam aconseguir això, tenir 8 patinadors a la final, que per nosaltres ha estat tot un premi. I a més, ahir diumenge també vam participar a un trofeu amistós, el trofeu dels nostres amics del Club Laietà de Mataró, que també doncs, va anar molt bé, ens ha servit doncs, per provar noves dificultats, fins i tot alguns patinadors s'estrenen ja algun nivell nou, els hem pujat de categoria i tothom ho va fer força bé, així que estem molt contents. Ara doncs, seguirem treballant perquè ens queda encara alguna final per endavant i sobretot doncs, el repte organitzatiu d'aquest cap de setmana, que és la final del Trofeu Catalunya a la pista del Palauet.
0: Perfecte, que bé que parla en Joan Bosch.
1: Sempre el tenim present aquí a l'estudi.
0: I el que no ens envia àudios però ens passa la informació molt correcta i amb uns bons resultats és l'Ivan Fuentes amb el seu club ciclista Palafolls.
1: Esclar, i que no volem deixar a tots els amants del ciclisme del poble sense la seva informació setmanal. Per això que els amics del club ciclista Palafolls no paren i tornem a tenir uns grans resultats en aquesta ocasió aconseguits a la Volta a Tarragona. Fran Orante, de la categoria Màster 50, va ser primer a l'etapa i segon a la general. Lluc Buscà va ser cinquè a l'etapa, a la categoria Màster 40, i en la categoria Màster 60, Joaquín Jiménez va ser tercer a l'etapa i segon de la general. A la modalitat de Gravel va lluitar a l'esprint final amb el primer classificat. També comentar que el club segueix organitzant sortides de grupetes, superant la vintena de participants amb un bon número de ciclistes femenines.
0: Perfecte. I al final no vam participar, ens ho vam perdre, però aquest diumenge passat, ahir, va haver-hi la Trail Senyor del Castell, amb un gran èxit.
1: Has tingut fomo, Uri, de no haver-hi participat?
0: La veritat que sí.
1: Veient també com de vents n'han parlat, jo penso que ens haurem d'esperar a la propera edició, que esperem que pugui ser, que passi ràpid. I doncs, si vols t'explico una mica el que ha passat, que es va celebrar la 8a edició de la Trail Senyor del Castell, que ja sabeu que és una cursa de muntanya organitzada pel Zephyr Team, ja n'hem parlat moltes vegades en aquell programa, i en aquesta edició va haver-hi tres modalitats diferents: la Trail de 17 km, la Speed Trail d'11 km i la Caminada de 6. I els resultats van ser els següents. En la trail femenina, primera posició de Miriam Fernández, segona d'Helena Moya i tercera de Bianca Barquet.
0: A la trail masculina, Cristian Acevedo, primera posició, Lluc Llibert, segona posició i Xavier Bernés, tercera posició.
1: En la speed trail masculina, primera posició d'Alejandro Troyano, segona posició Òscar Rodríguez i la tercera de Manuel Lamolda.
0: A la speed trail femenina, Judith Sánchez, primera posició, Bego Callejas, segona posició, Judith Camps, tercera posició.
1: I en la caminada femenina, Núria Grau, primera posició, Núria Carrasco, segona posició i Berta Corrales, tercera posició.
0: I acabem amb la caminada masculina, amb la primera posició de Gregorio Morales, segona posició Juan David Cristancho i tercera posició David Rabassa.
1: Ens agradaria dedicar unes paraules a aquesta meravellosa cursa, però com que sabem que no li donaríem tanta passió i emoció com la Lu Vázquez, deixarem que escolteu la seva valoració de l'esdeveniment.
4: Doncs gràcies. Gràcies torna a ser la primera paraula que ens ve al cap a Zephyr Team després d'aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Gràcies perquè va ser un èxit absolut. Vam exaurir els 400 dorsals que teníem a la venda, l'edició més multitudinària. Una edició que aquest cop comptava amb tres distàncies: la clàssica trail de 17 km amb 650 de desnivell positiu, la Speed Trail, que va ser el nou nom que vam donar a la marxa perquè la vam transformar en una trail competitiva, i la caminada, la nova caminada de 7 km que va fer que molta gent que no s'acabava d'atrevir amb la nostra cursa doncs s'animés a venir amb nosaltres i gaudís d'un dia que realment creiem que va ser excepcional. I agraïts, molt agraïts a tots els patrocinadors i col·laboradors que van fer possible la nostra cursa ahir diumenge, com la Conca de Tordera, el Cafè de Palafolls, Gicarn, amb les seves botifarres i hamburgueses fantàstiques, a l'avituallament final, Gelats Alemany, que van donar aquest toc fresc que van poder gaudir tots els nostres participants, totes aquelles empreses, més grans o més petites, que van fer possible un magnífic sorteig, no ens en volem deixar cap, Fisio Malgrat, Pantalla Òptica, Hanger, també la Conca de Tordera, Centre Basat de Nutrició, la bugaderia de Palafolls, que quedava just al costat de la plaça Pop. I moltes gràcies a tots ells perquè van fer la cursa possible i una mica més especial. I, evidentment, en els col·laboradors també agrair a l'Ajuntament de Palafolls, Policia Local, Protecció Civil, ADFs i bombers, aquests dos amb especial agraïment per part dels participants, ja que van poder gaudir d'unes bones ruixades per part seva. El dia apretava amb la calor, amb la qual cosa això ens ho van agrair moltíssim. A tots ells també moltes gràcies per fer-ho possible i fer que aquesta trail sigui realment una realitat cada any. I, evidentment, els nostres participants, tots els que van venir a córrer, a caminar, la gent que va portar els seus peluts a gaudir també dels voltants de Palafolls. I, evidentment, no ens volem deixar i destacar un any més la participació dels rodapeus, els rodapeus de l'Associació d'Ajuda a les Persones amb Mobilitat Reduïda, que van venir a participar tant de l'Speed Trail com de la caminada. I tenir-los a ells a la nostra cursa sempre la fa un xic més especial i ens recorda que realment aquestes curses són especialment per això, per gaudir del diumenge junts i perquè ens quedi una sensació tan bona i tan positiva com la que ens ha quedat d'aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell. Moltes gràcies especialment a ells, els rodapeus. I ara ja, doncs, avisar els nostres participants que des d'ahir a la tarda les classificacions estan penjades a la nostra web i que al llarg de tota aquesta setmana doncs anirem publicant els diferents àlbums de fotografies dels tres fotògrafs magnífics que ens van acompanyar al llarg de tot el recorregut i a la sortida i a l'arribada. Així que res, que estigueu pendents, ho anirem anunciant a poc a les xarxes i durant aquesta setmana les podran gaudir totes.
0: I acabarem, Eudald, parlant de l'atletisme.
1: Correcte, perquè aquest cap de setmana els nostres amics del Club Atletisme Palafolls han tingut competicions, que ja recordarem que per ells la temporada és per any natural, no per curs escolar, així que segurament tot l'estiu tindrem notícies seves. I amb ells, aquest cap de setmana hem tingut Arnau Perales, que ha competit en llançament de javelina a Sant Celoni, quedant 6è de les semifinals sub-14 amb una marca de 25,76 metres, que va fer el primer intent. Una llàstima que no pogués millorar-la per culpa de dos nuls seguits. El dia 14 de juny anirà a la gran final a Lleida.
0: Perfecte, doncs ara ja sí, marqueu-vos actualitzats i només ens queda saber qui és l'MVP de la jornada.
1: A veure.
0: Doncs som-hi.
5: L'MVP de la jornada.
0: Doncs Eudald, ja tornem a tenir aquí la secció preferida dels nostres oients, que és saber qui ha sigut el millor del cap de setmana de l'esport palafollent. A qui vols votar?
1: Vols que et digui una cosa? A mi aquesta setmana m'ha sigut difícil, perquè jo crec que tenim tres candidats, que tots bastant forts. En primer lloc, Fernandito Navarro, pel seu únic gol a la classificació per la final del play-off en el partit del cadet masculí del Deportiu del Club Deportiu Palafolls. També tenim el que va marcar el gol a la final de la Copa Girona.
0: Correcte.
1: Que
0: Héctor Mazón.
1: Héctor Mazón, correcte. I per altra banda també tenim Fran Orante, que va ser primer de l'etapa en la categoria Master 50. A veure, també per variar una mica.
0: Abans que em digués al final el teu nom, també comentar que al final els dos autors dels gols que hem comentat són dos partits que acaben d'una sèrie, que també hem de mencionar la defensa i els porters, perquè han quedat a zero, porteria que no han entrat les flotes.
1: Tens tota la raó, perquè sembla que només s'assenyali sempre com a bon joc el que marca gols, però el que evita que se'n marquin també és una part vital del joc.
0: Sempre en aquest cas, al final, el que marca el gol queda una mica en representació de l'equip, no?, amb el seu gol.
1: Tens tota la raó, i al final és el que marca el gol, però tot l'equip està al darrere, inclús des de la banqueta, que moltes vegades també hi participen. No sé, Uri, jo crec que aquesta setmana votaria, com hem estat fent també especial de futbol, feia temps que no parlàvem tan a fons d'ells, a mi m'agradaria doncs votar Fernandito Navarro com a MVP d'aquesta setmana. Com ho veus tu?
0: Sí, jo m'agradaria afegir un nom a part del que has dit, que és Arnau Perales, que ha aconseguit classificar a la final del llançament de javelina, que també té molt de mèrit. Però bé, com dius, sí, jo crec que em sembla bé que el teu nominat, i per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Fernandito Navarro.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 572. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix, o demà a partir de les 2 del migdia, o si no, a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no preferiu la web, sinó que preferiu l'Spotify, també podeu buscar Ràdio Palafolls Minut a Minut i escoltar el programa que vulgueu d'aquesta temporada. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa i l'Oriol Parra. Al control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre, que per cert serà l'últim programa de la temporada, amb tota la informació esportiva per la Fuenca. Bona setmana, Eudald.
2: Bona setmana.
1: Ja s'acaba això, eh?
2: Això i se'ns estan acostant les vacances,
1: ja eh? Ja mateix estem al Carib de vacances.
2: Ens les hem guanyat, jo penso.
1: I tant que sí. Bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro comencen avui les proves de la selectivitat. Ha arribat una setmana decisiva pels estudiants de batxillerat que volen accedir als estudis de grau. Avui, un total de 27 alumnes de l'Institut Font del Ferro han iniciat les proves d'accés a la universitat i, com és habitual, els estudiants del nostre municipi s'han desplaçat fins al tribunal assignat a Tordera per realitzar els exàmens, que s'allargaran fins aquest dijous. La selectivitat d'aquest any manté la seva estructura dividida en dues parts: la fase obligatòria, que consta de 5 exàmens que determinaran la nota d'accés, amb les assignatures de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera, Història o Història de la Filosofia, i una matèria de modalitat segons el batxillerat cursat. Els alumnes que vulguin apujar la seva qualificació fins als 14 punts també poden presentar-se a la fase voluntària de matèries específiques. Segons el calendari oficial, la jornada d'avui ha començat a les 9 del matí amb la prova de Llengua Castellana i Literatura, seguida de Llengua Estrangera al migdia, i demà dimecres serà el torn d'Història o Història de la Filosofia a primera hora, mentre que dijous els estudiants tancaran la fase general amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura. Cada prova té una durada d'una hora i mitja aproximadament. Un cop finalitzats els exàmens de dijous, els futurs universitaris hauran d'esperar unes setmanes per conèixer les seves qualificacions. Segons el Departament de Recerca i Universitats, les notes de la convocatòria ordinària del juny es faran públiques el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta convocatòria forma part dels més de 2.000 estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca, com Mataró, Canet, Vilassar i Tordera.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 9 de juny de 2026. La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla.
3: L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada.
0: Una quarantena de calellencs assistiran avui a la vetlla de Lleó 14 a l'Estadi Olímpic. Sergi Ferrer.
4: El grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal que reunirà prop de 40.000 persones.
0: El ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau.
5: Aquesta demanda ve acompanyada d'una recollida de signatures feta per la ciutadania.
0: L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta, Ona Malgrat.
6: La campanya informativa començarà amb l'enviament d'una carta a tots els magratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei.
0: I en esports, la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artista.

0: constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va culminar la matinada d'aquest dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de quarts d'onze de la nit en una benzinera propera al centre de la ciutat. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents, assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La noia va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i també el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat del detingut en contactar amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la noia va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i, posteriorment, va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat.
1: I milers d'estudiants s'enfronten des d'avui a les proves a la selectivitat. A Calella, per exemple, hi participen 150 alumnes dels tres instituts de la ciutat. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui comencen les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous. Un total de 150 estudiants dels tres centres de secundària de Calella s'examinen enguany de la selectivitat. 78 alumnes de l'Institut Freta, 43 del Bisbe Sivilla i 29 de l'Escola Pia. Les proves d'aquest 2026 arriben amb una novetat: l'adaptació als nous reptes derivats a l'ús generalitzat de la intel·ligència artificial. El Departament de Recerca i Universitats ha posat en marxa una nova prova pilot amb detectors de freqüència que permetran fer controls aleatoris a les aules per comprovar si algun alumne porta dispositius electrònics no autoritzats. Aquests sistemes poden detectar telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars ocults, orelleres o ulleres intel·ligents, entre altres aparells susceptibles, per facilitar còpies durant els exàmens. Les noves instruccions també estableixen que l'alumnat haurà de mantenir les orelles descobertes per facilitar la comprovació que no s'utilitzen dispositius auditius prohibits. Els estudiants que necessitin pròtesis auditives, com audiòfons o implants, ho hauran de comunicar prèviament als vigilants de l'aula. Universitat recorda que qualsevol alumne que sigui sorprès utilitzant un mòbil, un dispositiu electrònic no permès o material de suport no autoritzat serà expulsat de l'examen i qualificat amb un 0 en aquella prova.
1: I també 85 estudiants premianencs acudeixen a enguany a una selectivitat marcada per la protesta de docents i també la visita del Papa, Marc Tres Serres.
3: Sí, 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar, 10 més que l'any passat, han iniciat avui les proves de la selectivitat que un any més es fan al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Les proves d'aquest any coincideixen amb la visita d'avui justament del Papa de Roma a Barcelona i es fan en un clima enrarit arran de la protesta del col·lectiu docent que justament avui ha convocat una nova jornada de vaga a diferents punts de Catalunya. Les possibles afectacions que pugui tenir tot això en la mobilitat a Barcelona, especialment la visita papal, han fet que des de l'Institut haguessin pres algunes precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora amb tren perquè no hi hagués cap ensurt. Ho ens ho ha explicat aquests dies el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes, que també organitza l'expedició.
4: Nosaltres ja teníem pensat anar amb antelació. Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar a la Pompeu Fabra, al campus Ciutadella, aproximadament a les 7:45-7:50. Vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entrega de documentació i tal. Sí que podríem quedar abans, però també crec que és un marge prou correcte perquè pugui descansar bé l'alumnat i no quedar a hores intempestives. En el cas que no, que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
3: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10, com diem, 10 més que el 2025 i suposen un repunt important respecte a les xifres dels últims cursos que no havien

0: passat dels 80. Recordem que en cursos anteriors la selectivitat havia estat aprovada per una majoria rotunda d'alumnes d'aquest mateix centre de Premià. L'any passat en van aprovar 74 de 75 alumnes i fa dos anys, el 2024, ho van fer tots els 77 que van participar. Les proves s'han fet avui, continuaran demà i també acabaran dijous. Avui s'han fet els exàmens de llengua castellana i literatura, seguit de llengua estrangera, és a dir, l'anglès, i aquesta tarda matèries específiques s'estan duent a terme com física o geografia. Demà toca història o història de la filosofia i al migdia troncals d'opcionals com matemàtiques o llatí. A la tarda, biologia, tecno o literatura catalana. I finalment, dijous, tocarà llengua catalana i literatura catalana i es tanca el procés amb la resta de matèries específiques i de modalitat que quedin per cada alumne.
1: I seguim encara amb tu, Marc, perquè 35 alumnes de l'Institut Lluís Companys de Tordera també es presenten a partir d'avui fins dijous a la selectivitat.
0: Sí, així és, 35 alumnes, en aquest cas de l'Institut Lluís Companys de Tordera. Han començat avui al matí, evidentment, com tothom, aquesta selectivitat que acabarà dijous 11 de juny. L'Institut Torderenc tornarà a ser, per setè cop, seu de l'ESPAU i acollirà gairebé 500 alumnes entre el municipi, òbviament, de Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella i Pineda, amb l'objectiu de mantenir la descentralització dels tribunals i reduir la mobilitat dels estudiants. Carles Carré, director de l'Institut Lluís Companys de Tordera, explica com organitzen aquestes proves.
2: Enguany hi haurà dos tribunals de les proves PAU. Un tribunal estarà constituït per 254 alumnes i un altre tribunal per 233, amb un total de 487 alumnes que s'examinaran durant aquests dies en el nostre centre. Les proves es realitzaran el dimarts dia 9, dimecres 10 i dijous dia 11. El dimarts les proves començaran a les 9, però tots els alumnes estan convocats a 8:45 al centre, perquè se'ls farà entrar a poc, se'ls assignarà el seu lloc, se'ls explicarà el funcionament de les proves, etc.
0: I les notes de la selectivitat es podran consultar per internet just abans de Sant Joan, el 23 de juny.
1: Gràcies. I canviem de qüestions. L'alcalde de Premià de Mar respon a la plataforma Millorem-vos que el recull de necessitats del servei al Maresme ja està enllestit i lliurat a la Generalitat fa mesos. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. Rafa Navarro va respondre divendres a la plataforma Millorem-vos, que unes hores abans havia publicat una nota de premsa reclamant saber com està la feina del Consell Comarcal i l'Ajuntament de recollir necessitats de les línies de bus del Baix Maresme. Recull que ara hauria de servir al Departament de Territori per decidir on s'han de fer les inversions incloses en el pla de xoc anunciat recentment. Aquesta entitat afirmava en el seu comunicat que havien traslladat la demanda formalment a l'Ajuntament per mitjà d'una instància i insistia en l'oportunitat que aquest recull es faci tenint en compte les aportacions dels usuaris. Doncs bé, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal va explicar que la llista està feta i lliurada a la Generalitat des del setembre passat, que és quan el Consell Comarcal va completar un circuit de converses que havia mantingut amb els ajuntaments de la comarca. Si ara s'ha de triar entre aquestes demandes, va dir Navarro, ho haurà de fer territori perquè no seria ètic, segons l'alcalde, que el Consell Comarcal discriminés entre poblacions de la comarca.
4: Està entregada des de mes de setembre de l'any passat. Com a responsable de mobilitat, juntament amb el vicepresident del Consell Comarcal, vam anar ja l'any passat amb una feina acabada, una feina amb un plànol i que la plataforma també té sobre totes les necessitats específiques que cada ajuntament ens havia traslladat. Hi havia un plànol i hi havia un Excel amb un detall punt per punt de totes les reivindicacions de tots els ajuntaments. Les necessitats principals passaven normalment per millorar les connexions entre els pobles i Barcelona i sobretot els accessos directes als hospitals. En aquell moment el secretari de Mobilitat ens va dir: home, però aquesta feina ens hauríeu de dir per on hem de començar o què és prioritari. I jo, com a president del Consell Comarcal, els hi vaig dir que aquesta era una feina que havia de fer la Generalitat. És molt poc ètic que una competència de la Generalitat de Catalunya no es compleixi i que la part difícil de ponderar què és més important que una altra cosa li carreguin al Consell Comarcal. Perquè jo sóc l'alcalde de Premià de Mar, per tant, jo com a alcalde de Premià de Mar sempre ponderaré o sempre privilegiaré el que passa a Premià de Mar.
3: Navarro es va preguntar en veu alta, d'altra banda, si en les instàncies i les publicacions a Facebook de Millorem Bus no hi podria haver interessos ocults, ja que, segons va dir, aquesta entitat, temps enrere, s'havia comunicat amb ell directament per telèfon, mentre que els últims temps s'havia preferit utilitzar aquesta altra via per interpel·lar-lo.
1: I encara parlem de mobilitat perquè el ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Ajuntament de Canet demana aprovar per unanimitat en el darrer ple en una moció presentada per un grup polític, el de una regidora no escrita, la Mònica Ventura, per reclamar un servei d'autobús interurbà que connecti Canet amb Canet de Mar, Canet de Munt i Barcelona. La mobilitat va tornar a ser un dels punts centrals del darrer ple municipal. En aquesta ocasió, la regidora de no escrita, Mònica Ventura, va presentar una moció que, segons va explicar, recull una demanda real i urgent de la ciutadania. La moció és un pas més en la campanya iniciada per la plataforma Canet Connecta Bus, ja que s'ha fet una recollida de signatures i s'ha establert converses amb un dels municipis d'Arenys de Mar i Arenys de Munt per tal de reclamar un servei de bus alternatiu a Rodalies. Des de l'equip de govern, la regidora de mobilitat Raquel Serra mostrava el seu suport davant d'aquesta moció. Reconeixia que la mobilitat és essencial i que si el transport públic no funciona bé, com és el cas de Rodalies, cal buscar alternatives. Els problemes que presenta aquest any en Rodalies, amb vagues i interrupcions habituals del servei, han posat de manifest que Canet no disposa d'un servei de bus en permanent en Barcelona, com si es encabreixen altres poblacions del voltant. Des de Canet es demana que un dels busos existents allargui el trajecte fins a la nostra població. Canet ja que la campanya de firmes que s'ha fet en demostra que el servei té prou demanda.
1: Una quarantena de calellencs vinculats a la parròquia de Calella participen avui en la vetlla que presidirà el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Sergi.
6: Sí, el grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones. L'interès per assistir-hi ha estat molt elevat entre la comunitat parroquial calellenca. La demanda d'invitacions va superar amb escreix les places disponibles i diverses persones s'han quedat sense entrada. Finalment, només s'han pogut aconseguir una quarantena d'acreditacions, fet que ha limitat la representació de Calella a l'esdeveniment. Està previst que el Lleó XIV arribi a l'estadi cap a 8:15 del vespre, faci una volta amb el Papa Mòbil per saludar els assistents i pronunciï una homilia adreçada especialment als joves. L'acte combinarà la pregària amb un ambient festiu i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca, el grup Sabó de Gràcia i el cantant Sergio Dalma. L'escenografia estarà inspirada en l'obra d'Antoni Gaudí i inclourà una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV a Catalunya continuarà demà dimecres amb diversos actes destacats, entre els quals la missa a la Basílica de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. En aquesta celebració també hi haurà presència de Calella. Una de les corals participants serà el cor Tessàlia, dirigit pel calellenc Xavier García Cardona. Prop de 500 cantaires prendran part en la missa i en l'acte de benedicció de la nova torre, que es convertirà en un dels moments més simbòlics de la visita del pontífex.
1: Gràcies. Més qüestions. L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. Ona a Malgrat.
7: Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una nova realitat. L'Ajuntament de Malgrat preveu que aquest s'implanti a partir del novembre. Alhora, el consistori engegarà a partir d'aquest mes de juny una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei. El regidor de la recollida, destaquem que no serà igual per a tots els veïns. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb pujols comunitaris pensats pels grans blocs de pisos. També hi haurà àrees tancades amb control d'accés i contenidors intel·ligents. L'Ajuntament estudia quin règim sancionador s'aplicarà a qui incompleixi la norma. Les mesures podrien anar més enllà de les multes econòmiques i incloure altres fórmules com ara treballs o serveis a la comunitat. De fet, el regidor de la Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha entonat el mea culpa i reconeix que potser no hi ha hagut prou comunicació al respecte. El sentirem d'aquí una estona.
1: I l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt destina més de 15.700 euros al suport de les entitats culturals al municipi. Martí Capçada.
3: Doncs sí, la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions destinarà aquest 2026, com tu bé has dit, Gemma, 15.722 euros en subvencions a 5 entitats culturals del municipi. L'objectiu és donar suport a la seva activitat anual i també fomentar la promoció de la cultura popular, les tradicions i la participació ciutadana. Les ajudes municipals beneficiaran l'Orfeó Parroquial al Delme, la Colla Gegantera, els Amics dels Pessebres, l'Associació de Puntaires i el Grup Fotogràfic, entitats que tenen un paper destacat en la vida cultural local i que participen activament en festes, actes i esdeveniments oberts a tota la ciutadania. Segons destaca el consistori, aquestes subvencions permetran finançar activitats, projectes i iniciatives que contribueixen a mantenir viu el patrimoni cultural i associatiu del municipi, alhora que també reforcen la cohesió social i la participació dels veïns i veïnes.
1: Gràcies. I l'escola malgratenca Marista Sant Pere Chanel inaugura un trencadís dedicat al paper de la dona al món. Ona Malgrat.
7: Aquest dilluns, el Centre Marista Sant Pere Chanel ha inaugurat el trencadís El futur a les seves mans, una obra d'art elaborada per 11 alumnes de quart d'ESO a través del projecte Artistes del Canvi, impulsat per l'ONG de Solidaritat, Educació i Desenvolupament, conjuntament amb Bosco Global i Entre Cultures. En el mural d'uns 2 metres d'amplada i d'alçada es pot veure una dona que fa entrega d'una nena al món. L'obra d'art s'ha portat a terme amb el trencadís, una tècnica famosa durant el modernisme que ha utilitzat trossos irregulars de ceràmica, marbre o vidre per construir la peça. De fet, aquest mural es porta preparant des de mitjans de gener. Aquesta iniciativa pretén apropar els objectius de desenvolupament sostenible a infants i joves. L'acte de presentació del mural ha comptat amb la presència de representants de l'ONG, que dèiem abans, Solidaritat d'Educació i Desenvolupament, també del patronat de la UNESCO, juntament amb les autoritats polítiques del municipi, com l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, i el primer tinent d'alcaldessa, Jordi Lluís Ferrer. L'acte de presentació hi van assistir una 20ena de persones.
1: I l'Escola de Música i Dansa de Palafolls inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs. Melina.
8: Aquest dimarts, l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i d'amics. La programació comença aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats destacades també és la col·laboració entre disciplines, ja que en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música indirecta, interpretada pels seus companys. Sobre aquesta coordinació, des de l'escola s'ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a la unió entre diverses disciplines. La celebració continuarà diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat 2 sessions, una a les 12 del migdia i l'altra a les 6 de la tarda, per garantir que totes les famílies puguin gaudir de l'espectacle. A més d'aquests festivals, també l'escola prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i el de Blanes, en una jornada amb entrada lliure.
1: El cap de la policia de Canet es querella contra la portaveu socialista, Dani.
5: Sí, el cap de la policia local, Segundo Gómez, ha presentat una querella per injúries i calúmnies a un funcionari públic per en exercici de les seves funcions contra la regidora del grup municipal socialista de Canet de Mar, Marian Gómez. La cap d'aquest grup, el sindicat de caps de policials, Cipol, ha expressat públicament el suport institucional al cap de la policia local de Canet, en Segundo Gómez, davant la querella interposada per aquest contra la regidora Marian Gómez Tellez i en a tràmit judicialment. Des del respecte absolut a la presumpció d'innocència i el procediment judicial en curs, consideren imprescindible avançar que els comandaments policials puguin exercir les seves funcions amb autonomia professional, respecte institucional i seguretat jurídica. Segons la informació coneguda públicament i en els fets explorats en la querella, la situació vindria precedida d'una dinàmica prolongada de conflictivitat institucional, qüestionaments públics i sancions incompatibles compatibles amb el marc de respecte institucional que ha de regir les relacions entre responsables polítics i comandaments policials. Schiphol considera que té cap de cap que considera que cap responsable polític hauria d'utilitzar la seva posició institucional per generar dinàmiques de descrèdit, pressió o condicionament sobre professionals que exerceixen funcions públiques de caràcter tècnic i directiu. Schiphol considera defensant fermament qualsevol afiliat que consideri necessari acudir als mecanismes legals per protegir la seva integritat professional i personal.
1: I la carretera 512 entre Tordera i Maçanet entra al rànquing de carreteres amb més risc d'accidentalitat, Marc Tresserres.
0: Sí, un estudi del RAC revela que els vehicles pesants estan implicats en el 55% dels sinistres greus que es registren a l'autopista AP7 al seu pas per les comarques de Girona, una xifra desproporcionada si es té en compte que només representen el 27% del volum de trànsit total. El RAC alerta que la via es troba en situació de saturació des de que es van eliminar els peatges i proposa que la Generalitat n'assumeixi la gestió i el manteniment. L'informe també ha identificat els punts negres de la demarcació encapçalats per les carreteres G673 i G674 entre Caldes i Llagostera i la G512 que, com dèiem, uneix Tordera amb Maçanet de la Selva. Pel que fa a les comarques justament de la Selva, apareixen com una de les zones amb més vies de risc alt o molt alt, només superada pel Ripollès i la Cerdanya. L'estudi conclou que gairebé una quarta part de la xarxa viària gironina presenta nivells elevats d'accidentalitat. Un altre fet preocupant és la sinistralitat de les motocicletes. Tot i que suposen només el 2% del parc mòbil, es veuen implicades en gairebé el 50% dels accidents, en concret el 43. Per fer-hi front, el Servei Català de Trànsit impulsa mesures com la senyalització de trajectòries recomanades i la instal·lació de sistemes d'avís de presència per a motoristes i ciclistes. Una de les vies on s'aplicaran aquestes millores, però, és a la carretera de Tossa de Mar, una via amb unes característiques limitades on conviuen nombrosos usuaris i més ara a l'època d'estiu.
1: En esports, els expliquem que la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística. Martí.
3: Així és, la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, ha protagonitzat un debut brillant amb la selecció espanyola absoluta de natació artística. L'esportista ha aconseguit 2 medalles d'or i una de plata en la 4ª etapa de la Copa del Món de Natació Artística, celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig. Lorenzo ha format part dels equips que es van imposant les proves d'equip tècnic i equip lliure, contribuint a 2 victòries destacades de la selecció espanyola davant d'algunes de les principals potències internacionals, com per exemple Mèxic, França, Itàlia i el Canadà. La seva tercera medalla va arribar en la prova de duo mixt tècnic, on va competir al costat d'Eneco Sánchez. La parella espanyola va obtenir la medalla de plata amb una puntuació de 210,87 punts, només superada per la representació de la Gran Bretanya i per davant del Kazakhstan. La competició també va servir per confirmar l'excel·lent moment de la natació artística catalana, que va dominar diverses categories i va sumar nombroses medalles durant el cap de setmana.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
9: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada, amb petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí. Després s'aniran retirant i donaran pas a un temps podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor doncs es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia doncs començarien a pujar una mica i aquest augment es notarà ja una miqueta més de cara a divendres i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors preestiuencs.
1: Molt bé, doncs, després d'escoltar la previsió del temps per avui dimarts i també pels pròxims dies, nosaltres farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem parlarem del Maresme Suma Passes amb la Judit Puig de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament de Palafolls. Avui també parlarem de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta doncs una nova banda per descobrir un nou artista, i també atenció que toca en Tastets de Llengua amb en Martí Capçada per aprendre doncs a bé les curiositats que té la nostra llengua. Tot això serà d'aquí a 3 minuts, com sempre. Quan tornem farem el repàs a les xarxes socials i bé, us animem doncs a que no marxeu. Fins ara.
10: La xarxa de comunicació local.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Comencem destacant el més rellevant a la comarca, el Maresme.
3: Doncs avui a l'Ona Maresme ja hem parlat del tema, però Twitter també està ple de comentaris relacionats perquè avui més de 2.000 estudiants de la nostra comarca s'estan afrontant a les proves d'accés a la universitat, a la selectivitat. Els exàmens que estan organitzats per la Generalitat a través del canal Universitat se celebraran des d'avui fins dijous 11 de juny en diferents seus del territori, entre les quals Mataró, Canet de Mar, Tordera i també, com a novetat, Vilassar de Mar. La prova és obligatòria pels alumnes de batxillerat que vulguin accedir a un grau universitari i determinarà la seva nota d'accés a la universitat i es pot complementar amb una altra fase voluntària per millorar la qualificació d'admissió. Les notes seran públiques a partir del 23 de juny.
2: Perfecte. I en clau internacional, què destaquem avui?
3: Doncs Itàlia investigarà el ministre israelià Ben Gvir per als maltractaments als activistes de la flotilla. La Fiscalia de Roma ha obert una investigació contra el ministre de Seguretat Nacional d'Israel pel tractat denigrant que van rebre els membres de la flotilla Global Summit per Gaza, detinguts en aigües internacionals el mes passat. Ho ha confirmat aquest dimarts el ministre d'Afers Exteriors italià Antonio Tajani. La causa es basa en almenys 3 denúncies i diversos testimonis presentats els últims dies pels advocats dels activistes pro-palestins que acusen els soldats israelians d'haver-los torturat psicològicament, de maltractaments físics, vexacions i també agressions sexuals.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs parlem de salut perquè Sanitat està enllestint un pla per distribuir preservatius gratis als joves d'entre 16 i 22 anys. El Ministeri de Sanitat està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïts a aquests joves en farmàcies a partir de l'any vinent, del 2027, presentant només el DNI, com ja es va fer també fa uns anys amb les noies a les quals se'ls donava també compreses o copes menstruals. Amb una partida prevista de 9 milions d'euros, es tracta d'una de les mesures plantejades per eliminar barreres econòmiques, reforçar la prevenció i facilitar que les decisions responsables siguin també més accessibles. I és que l'últim informe de vigilància epidemiològica del 2024 revela que aquell any arreu d'Espanya es van notificar 93.000 casos de les 4 principals ITS. Totes elles s'han disparat en els últims anys. La majoria dels diagnòstics que es donen en adults joves afecten més a homes, menys la clamídia, en què la proporció de dones menors de 25 anys és molt més elevada.
2: Perfecte, Melina, doncs moltes gràcies per aquest repàs. De seguida anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui el que preguntem als nostres oients és què en pensen de la nova iniciativa de sanitat. Hi ha diferents respostes. Una d'elles és que ho veuen molt bé, l'altra que no és necessària i finalment que van tard.
2: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Aquest mes de juny es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. El Consell Comarcal, de fet, ha organitzat diferents caminades per aquest motiu, per exemple, el 15 de juny a Palafolls. Ens ho explica en Jordi Prats de Valls amb la nostra primera convidada.
1: El pròxim dilluns, dia 15 de juny, hi ha la caminada popular amb motiu del Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una proposta que es fa arreu del Maresme. Si ens centrem en la de Palafolls, es fa el mateix dia que es commemora, el dia 15 de juny. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la Judit Puig des de l'àrea de les persones grans i serveis socials. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda a tothom.
1: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres, sempre per parlar de coses interessants, en aquest cas amb aquesta data que hem fixat a través del Consell Comarcal del Maresme, i l'Ajuntament de Palafolls ha decidit que sigui el 15 de juny. És aquest el Maresme Suma Passes, oi?
2: Sí, sí, sí. Cada any doncs hi ha aquesta proposta que ens ve donada per Consell Comarcal, i és el, diria que és el quart any que fem aquesta caminada, que commemorem aquest dia, i sempre que ho fem el mateix, no? Hi ha una lectura del manifest i després una caminada, caminada passejada, una mica com un acte simbòlic, i amb aquest lema del Maresme Suma Passes contra el maltractament de la gent gran.
1: Al final podríem dir, i nosaltres, que com deies, ja és la segona o la tercera vegada que ens hi adherim, que és més una activitat per sociabilitzar que no pas tant per fer esport. És a dir, que la gent no es pensi que és una gran caminada, i més ara amb la calor que fa aquests últims dies. Per tant, en aquest cas és més per presa de consciència que no pas per esport. No?
2: Doncs sí, vindria a ser una miqueta el motiu. És un acte una mica més reivindicatiu, sí? O sigui, i de commemoració. Ja tenim, no? Desgraciadament, tenim dies mundials per tot, no? I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar, doncs, una realitat, i en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans, no? Llavors aquest dia el que volem és, bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal, i d'un, no?, i que se'n parli, que es parli d'aquest tema, que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta. Doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia, doncs, per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
1: La cita és el 15 de juny, és a dir, d'aquí un parell de setmanes, aquest dilluns que ve, no l'altre, per entendre'ns. S'ha de fer una inscripció prèvia, ara en parlarem, sí. Però ja que has començat a parlar una miqueta de la dinàmica d'aquell dilluns, per exemple, quin seria el punt de trobada on, a l'inici, com tu ens deies, es llegirà aquest manifest?
2: Doncs el punt de trobada és a les 9 del matí a l'Ajuntament. I l'activitat consisteix en això, que a les 9 del matí, doncs, hi haurà la lectura del manifest, i una vegada s'hagi fet la lectura, doncs, es comença la caminada, i aquesta caminada, doncs, com ja és tradició, també acaba amb un petit esmorzar.
1: A quina hora convoqueu a totes les persones que s'hagin inscrit?
2: A les 9, o una miqueta abans de les 9. No cal arribar, no cal una estona prèvia, però sí, sí, tothom se li diu a les 9 a l'Ajuntament.
1: Es farà la lectura del manifest, com dèiem, i després es donarà inici aquesta passejada per als voltants de Palafolls, per compartir també una bona estona, i com dèiem, un cop a l'arribar, sí que és veritat que doneu un esmorzar, no?, una peça simbòlica, sí, com de fruita, algun petit entrepà, per agafar forces, per entendre'ns.
2: Sí, sí, sí, sí, no? I ara també per agrair a la gent que hagi participat, no?, una miqueta, doncs, també per aquest gest de dir, va, doncs, ja que has vingut a la caminada, doncs fem aquest agraïment.
1: Ja que parlem d'agafar forces, sí que és veritat que al final és una passejada, anem a caminar, per tant, entenc que les recomanacions són les típiques, és a dir, calçat còmode, sobretot que, vaja, a les 9 del matí poder no picar tant el sol, però per si acas barret, no estaria de més també crema solar, no?
2: I tant, i que tothom porti, tot i que ja, normalment sempre ja es dona aigua al final de la caminada, però durant la caminada, doncs, que la gent porti també aigua fresca, perquè sí que a les 9 del matí, com tu dius, no és l'hora de més calor, però últimament aquests dies, no?, està fent molta calor, i llavors hem de pensar això d'anar ben equipats, no?
1: Faig una mica de memòria, si no me recordo, anys anteriors havíem regalat barret, s'havíem regalat tote bags, i entenc que aquest any alguna, doncs, cosa diferent, no?
2: Sí, sí, sí, el Consell Comarcal sempre el que fa és que coordina tot aquest, no, aquest regal, diguéssim, aquest merchandising amb el cartell, amb el lema, i aquest any, doncs, també ens han portat un obsequi que també es donarà en els participants de la caminada.
1: Sí que és vital que hi haurà algú que estarà escoltant aquesta entrevista i digui, ostres, a mi em sona que, per exemple, el municipi veí de Calella o d'algun altre municipi de la comarca del Maresme Això ja s'ha fet o també s'està publicitant? I és que en aquest cas és una iniciativa que rep l'Ajuntament de Palafolls, però que neix des del Consell Comarcal del Maresme, amb aquestes iniciatives que, de fet, són seguides en el temps. Després parlarem també d'una altra activitat que es farà el mes de juny, i el que es pretén també és fer després un recopilatori de totes les persones inscrites a nivell comarca, no?
2: Sí, de fet, quan el Consell Comarcal es posa en contacte amb nosaltres i ens fa saber, no?, una mica com ens proporciona el cartell, el lema de la caminada, i així el que ens demana és que nosaltres li comuniquem quin dia farem la caminada. Llavors, tots els municipis, doncs, una mica fem el mateix, i després al post, no?, ens demanen, doncs, imatges també i publicacions a les xarxes per compartir-ho. Val? En el nostre cas, com que el Dia Mundial és el dia 15 de juny, i nosaltres tenim des de l'Ajuntament l'activitat d'educació postural, on tenim, no?, doncs...
1: unes quantes persones inscrites,
2: sí, anava a dir-te
1: si
2: que potser hi ha...
1: entre les del Palauet i
2: anava a dir-te que potser hi ha unes 80 persones participants, val? Doncs llavors fem coincidir la caminada amb dilluns, que és un dels dies que hi ha l'activitat d'educació postural. Llavors aquell dia no hi ha l'activitat pròpiament com sempre, sinó que se substitueix per la caminada, no? I així també doncs tots els participants d'educació postural els animes a venir a la caminada. I coincideix aquest any, l'any passat per exemple vam fer-ho el dia 16 de juny, però en canvi aquest any dilluns cau és 15 i ho quadrem.
1: Tot i això, i per qüestions d'organització, sí que demaneu que es faci una inscripció prèvia, tot
2: sí.
1: I que s'ha de dir que és una activitat gratuïta, que no té cap mena de cost, però com dèiem, cal saber una miqueta la xifra a la qual ens movem. Per tant, inscripcions aquests dies encara obertes.
2: Sí, sí, sí. Inscripcions obertes, activitat gratuïta i activitat oberta a tothom, que si algú que ens
1: està escoltant... No ens centrem només en gent gran.
2: No, perquè és un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada, doncs també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans, i totes persones i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no? I llavors, per tant, és un tema que podem ser-hi
1: que ens pot tocar a tots. On es poden fer aquestes inscripcions, Judit?
2: Doncs mira, hi ha com dos punts per oferir diferents possibilitats. Una és l'àrea de serveis socials i gent gran, que està oberta doncs tots els matins de 9 a 2 i per tant allà ens trobaran. També si hi ha algú que té dificultats per venir, doncs sempre trucant o doncs també pot apuntar-se. I l'altra és en el casal d'avis, totes les tardes de 4 a 7 de la tarda, doncs la junta del casal d'avis fa una miqueta aquesta col·laboració apuntant la gent que estigui per allà.
1: Sí que és veritat que sempre buscant la diferència, cada dia que commemorem precisament aquesta efemèride hi ha un lema, no? No sé si el tenim ara per aquí, però sí que és veritat que al final es pren una miqueta de consciència de tot plegat, any rere any. Això el que significa, Judit, i que tu que estàs a serveis socials i que també treballes amb la gent gran, i abans ho deies, no? Tothom és susceptible de patir en algun moment una proposta com aquesta, no?
2: Sí, sí, sí. I, bueno, és un tema que potser fa anys no se'n parlava, no? Durant molts anys, a nivell de serveis socials hem parlat dels maltractaments cap envers la infància i l'adolescència, no? I, de fet, Generalitat tenia, doncs, una estructura de protecció a la infància. I de protecció contra els maltractaments de la gent gran, doncs, és una cosa que ha sigut com més nova, que ara ja hi ha protocols establerts, que s'ha fet una guia, que se n'ha parlat més, i aquest dia, la commemoració d'aquest dia, doncs, també, no? És una cosa que fa 10 anys no ho teníem, no ho celebràvem o no commemoràvem, i ara, en canvi, és una cosa que no podem passar per alt.
1: Consell Comarcal no ho deixa aquí, amb aquesta proposta que repetim, que es farà el proper dilluns 15 de juny, en el cas de Palafolls. Sí que és veritat que al nostre municipi, a finals d'aquest mes, també hi ha una altra proposta lligada precisament a aquest Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
2: Sí, a nivell de Consell Comarcal hi ha un equip tècnic, no?, que ha elaborat una guia, que és una guia per l'abordatge dels maltractaments a la gent gran de la comarca del Maresme. Llavors, aquesta guia que ens ha de servir a tots els municipis del Maresme, el que es farà a finals de mes és una jornada tècnica per fer una mica com l'aterratge d'aquesta guia a Palafolls, no? Llavors, això es farà el dia 26, divendres 26 de juny, i el que es convidarà a tots els agents d'alguna manera implicats, no? Agents des de la policia local, doncs agents de salut, agents de serveis socials, agents del casal d'avis, la part política, no? Vull dir, una miqueta com aquesta guia
1: a
2: terra.
1: Tots els factors que hi puguin tenir alguna cosa a veure,
2: Sí, sí, el centre del respir, el geriàtric Palafolls, no? Una mica tota la part dels professionals que d'alguna manera estem implicats amb això.
1: Òbviament és una xerrada que el Consell Comarcal també fa arreu de la comarca, eh? És a dir, sí, que els municipis sí. veïns també...
2: Aquest equip està anant a tots els municipis fent aquest mateix acte, doncs una miqueta com aterrar aquesta guia i també com adaptar-la en funció de cada municipi dels serveis que tingui.
1: Judit, i ja per acabar, i des de l'apartat personal, que com dèiem, des de serveis socials, des de l'apartat de gent gran a Palafolls es fa molt bona feina, en aquest cas amb aquesta proposta de la soledat o de l'abús cap a la gent gran. Queda feina a fer, si s'està reivindicant precisament, si s'està fent, sobretot el títol és com molt conscient, no? Això precisament, prendre consciència d'aquest abús a la gent gran, que a vegades pensem que no, parlem de nens petits, parlem d'adolescents, parlem d'adults, que la veritat és que està molt bé també, però en la gent gran també passa.
2: Sí, sí, malauradament també passa, ens hi trobem, no? I a vegades doncs el maltracte pot ser un espoli econòmic, no? L'altre pot ser que aquella persona no tingui les seves necessitats cobertes, doncs perquè doncs els familiars, la gent del seu voltant, doncs no ho poden cobrir-ho. A vegades és un tema de negligència, no? De no fer, i l'altra vegada és un tema de maltracte, diguéssim, no és una omissió, sinó un fet, no? I sí, i nosaltres com a serveis socials tenim una d'aquestes, de les nostres funcions.
1: T'anava a preguntar, quina és l'acció més directa? És a dir, quan detectem algun cas d'aquests, per exemple, podem accedir a serveis socials? Podem anar, per exemple, a la policia?
2: Tant a la policia com a serveis socials es pot venir a comunicar, denunciar, no? I, per tant, una de les nostres funcions també és estar una miqueta com alerta de si detectem algun cas, no? I mirar de quina manera s'hi pot posar en remei i quines actuacions s'han de fer, no? La més, diguéssim, més forta o més dura o més heavy, com li vulguem dir, no seria, doncs, comunicar-ho a una fiscalia, als jutjats, no? Tenim l'obligació de si detectem una situació greu, doncs,
1: qualsevol persona pot fer aquesta denúncia, no fa falta que sigui la persona que pateix, o familiar o amic.
2: Qualsevol persona, i per tant nosaltres també hauríem de posar en coneixement de fiscalia si hi ha una situació que s'està donant i que en som coneixedors, perquè com a servidors públics, si en som coneixedors hem d'actuar.
1: Esperem que s'avanci precisament en aquest cas, si més no, dins el Maresme, Suma Passes el dia 15 de juny, al nostre municipi es farà aquesta caminada popular per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Judit Puig, des de l'àrea de serveis socials i gent gran de Palafolls, gràcies avui per explicar-nos-ho.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Quan falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, és moment del Tal dia com avui amb Amar Tres Serres i, com sempre, primer comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Sí. Marc, endavant.
3: Molt bé, amb una mica de tecno, el que fem nosaltres és felicitar a dos actors molt coneguts, el primer de tots, aquest seguríssim que la majoria dels nostres oients saben qui és Johnny Depp, més famós quan parlem de Jack Sparrow, que és precisament el protagonista que donava ell vida a la pel·lícula de Pirates del Carib, la famosíssima saga de Pirates del Carib on Johnny Depp feia d'aquest pirata tan divertit i que s'aventurava a les més difícils de les aventures. I d'altra banda, també és l'aniversari de Natalie Portman, que és actriu guanyadora de l'Oscar pel Cigne Negre, la pel·lícula, i a més una de les més populars de la saga Star Wars, perquè representava la reina Padmé Amidala. No sé si tu la tenies controlada, Star Wars, Gemma, en aquest cas.
4: No, de fet no sabia que interpretava cap paper en aquesta pel·lícula. La del Cigne Negre sí que la vaig veure i sí que recordo, doncs, que li van donar un Oscar, però la resta no ho sabia.
3: Doncs Natalie Portman fa 45 anys i, en canvi, per la seva banda, quants anys li poses a Johnny Depp?
4: Ui, 56.
3: Ui, doncs t'has quedat curta. 63 n'ha fet avui.
4: Mare meva, Déu-n'hi-do,
3: com passa el temps, eh?
4: 63 anys? Que fort, sí, sembla. Estic al·lucinant. No, clar, jo, els actors és el que té, no? A vegades és com es cuiden tant i es fan tantes coses, a vegades costa endevinar l'edat. Per exemple, amb Brad Pitt.
3: Hosti, tant.
4: Que recentment em va sortir fa poquet a les xarxes i és que està igual, és que està fantàstic.
3: Sí, Brad Pitt també passant la 60-antena, no sé quants en té exactes, però més de 60 segur.
4: 62, no, Marçal? Sí, 62 anys té.
3: Imagina't.
4: Però bé. Sí, sí, es conserva molt bé. Avui també és el Dia Mundial d'alguna cosa?
3: Sí, de l'acreditació, una data que destaca la importància de les normes de qualitat i seguretat en el comerç, per exemple, o en l'indústria global, com per exemple els concerts o el que sigui. Per tant, acreditacions per tenir controlada a totes les persones.
4: Perfecte. I tal dia com avui també hem de recordar el naixement d'un personatge molt famós, no?
3: Oi, sí, i aquest és molt maco, el d'avui. El 1934, ens anem a principis del segle XX, el famós Pat O'Donnell fa la seva primera aparició cinematogràfica oficial en un curtmetratge que es deia La gallineta sàvia, The Wise Little Hen. Aquest. M'encanta, és que és fantàstic el Pat O'Donnell, produït per Walt Disney Productions, pel senyor Walt Disney. El debut d'aquest personatge marca l'inici d'una de les icones més representatives de l'animació del segle XX a través de llargmetratges. També ha sortit moltíssim el Pat O'Donnell, sèries de televisió, dibuixos animats, bueno, també en format peluix. Crec que molta gent el pot arribar a tenir. Jo, per exemple, n'era un d'aquestes persones quan era petit, i vaja, que havia tingut un èxit rotund el Pat O'Donnell durant moltes i moltes dècades.
4: Molt bé, doncs ben recordat avui el Pat O'Donnell. I una altra efemèride en clau musical.
3: Sí, acabem. És una efemèride molt maca. L'expliquem. L'any 2017 es va publicar l'àlbum Adiós, de Glen Campbell, tot i que ell és nord-americà, que és un dels seus treballs més emotius i un autèntic testament musical de la història del country i el pop nord-americà. Per què diem testament, Gemma? Perquè la història darrere d'aquest disc el va fer únic. L'any 2011, Campbell va anunciar públicament que patia l'Alzheimer. Després de fer una exitosa gira de comiat, ell va decidir que, tot i tenir la malaltia, es tancaria l'estudi de gravació de Nashville entre el 2012 i el 2013 per deixar enllestit aquest últim regal musical pels seus fans. La seva família i el productor Carl Jackson el van ajudar a tirar-ho endavant a mesura que la seva salut es complicava, fent d'aquesta gravació, evidentment, un acte d'amor i esforç absolut cap als seus seguidors. A més, tot i així, pel que he llegit, ell tenia l'Alzheimer, però controlava a la perfecció el tema musical, no perdia oïda, i va generar un àlbum de 12 cançons en què volem destacar sobretot aquest Adiós, que estem començant a escoltar de fons, que és molt i molt maca, que bàsicament parla d'un comiat, la nostàlgia i una acceptació per deixar la vida en pau.
4: Doncs Marc, gràcies com sempre. Si et sembla bé, marxem escoltant aquesta cançó.
3: Fantàstic.
4: Fins ara.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.

0: La policia local de Blana rescata una dona francesa segrestada per la seva exparella. La policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va acabar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de 10:15 de la nit en una benzinera propera al centre de Blanes. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La jove va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el seu relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat de l'home en contacte amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut acusat dels delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Comarcal de Blanes per rebre atenció mèdica i posteriorment va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: imagen lo dice todo. El panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Vinga, som-hi quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És moment de remenar entre els eixos de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem amb els rotatius de la comarca que un 9 de juny, però de l'any 92, l'any olímpic, es fixaven en el municipi de Calella i en concret en la fàbrica Llobet Guri, llavors amb una gran part de l'edifici en runes. L'Ajuntament iniciava llavors un estudi de les necessitats socioculturals de la població i el seu entorn comarcal com a primer pas d'un procés que havia de finalitzar amb l'establiment d'un gran complex de serveis en aquest gran espai. Aquest edifici, una bona part del qual es trobava, com dèiem, en estat d'abandó des de feia 14 anys, comptava amb un total de més de 11.000 metres quadrats. Aquesta superfície es podria ocupar, segons les primeres intencions del consistori calellenc, recordem que som a l'any 92, amb un seguit de serveis de caire sociocultural, de formació i de promoció econòmica. Llavors, es preveia que els serveis del futur complex tindrien un abast comarcal i en alguns aspectes fins i tot nacional. L'estudi encarregat doncs permetria fixar les necessitats de la zona i, per tant, prioritzar les actuacions i la distribució dins de l'edifici. Aquest estudi s'emmarcava dintre del que ja s'anomenava Pla Integral de la Fàbrica. Segons l'alcalde de Calella, llavors, Joaquim Rei, s'hauria de crear un òrgan gestor que podria ser un patronat o un buró professional que aglutinés les diferents administracions i entitats que haurien de prendre part en el projecte. Una de les premisses per fer viable el pla integral és la participació d'altres administracions que portin recursos i en facilitin aquest finançament. En aquesta línia, el conseller d'Indústria de la Generalitat, Antoni Subirà, visitava aquells dies l'edifici acompanyat per el mateix alcalde. La titularitat de l'antiga fàbrica Llobet Guri, però, encara estava pendent de la resolució definitiva de diversos litigis. Hi havia 4 àrees de l'edifici ben separades i en situació legal diferent. Tot això, Gemma, ha acabat sent una realitat i entre d'altres entitats o d'altres emplaçaments municipals, fins i tot, podríem dir doncs, que és seu dels companys de Ràdio

0: recollida de residus que ha donat molt de què parlar aquestes darreres setmanes i per fi, no?, tenim la possibilitat aquí de treure una mica la llum a tot aquest tema. Ho fem, com no, amb el regidor de Sostenibilitat, en Jordi Lluís Ferrer. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: En primer lloc, quan s'implantarà aquest nou sistema de recollida? Tenim data ja fixada, una
1: podem,
0: previsió?
1: Podem fer incís abans de començar. Sí. És que primer de tot sí que voldria agrair a tota aquella gent que s'ha portat en contacte amb nosaltres o que ha tingut alguna mena de dubte o volgut això que ens ha trucat o ens ha escrit, doncs intentem resoldre totes les qüestions i també acceptar i per què no reconèixer que potser doncs no hem estat prou comunicatius o no hem arribat prou a la gent, i evidentment això entono el mea culpa i lògicament no tiro pilotes fora, és una cosa que hem de millorar molt i espero que a partir d'ara la millorem molt, no? Diguem-ne que estem en un moment en què després de que ja s'ha formalitzat el contracte, ara començarem, perquè ja evidentment el que s'ha fet d'alguna manera és que l'objecte del contracte també implicava el disseny de la campanya de comunicació, i en aquest sentit ja es treballen dues empreses contractades que ens ha fet ja arribar una proposta de pla de comunicació, i per tant a partir d'aquest juny ja estem treballant això. A partir d'aquest juny el que farem és començar aquesta campanya, que ha de ser una campanya molt intensa, ha de ser una campanya que arribi a tothom, ha de ser una campanya que escolti a tothom, ha de ser una campanya que s'haurà de repetir moltes vegades els conceptes, perquè és lògic que qualsevol canvi que ha vingut per millorar, ha vingut per millorar evidentment la qualitat de vida dels ciutadans, ha vingut per millorar evidentment els sistemes de recollida, les freqüències, la vida, o sigui, ha vingut per fer-ho tot més fàcil i millor. Doncs què hem de fer? Doncs hem de fer una campanya de comunicació molt potent adreçada a la gent, i que la gent també sigui partícipe, que la gent també et faci un retorn. Per tant, a partir d'aquest mes de juny, a partir d'aquí poc, ja farem arribar una carta genèrica on començarem a explicar els grans conceptes i on començarem a explicar els processos que seguirem.
0: Val, tractem una mica ja d'aquests grans conceptes. La campanya comença aquest mes de juny. Tenim data o quan començarà a implantar-se el sistema?
1: Estem treballant en la idea. La idea seria fer una campanya entre juny i novembre aproximadament i poder implantar el sistema. Nosaltres estem treballant amb la idea el novembre, però no podem donar una data exacta.
0: Vale.
1: Per mi una cosa molt important és que és un canvi important en la recollida de residus, no? I el model, això alguna vegada que s'ha comentat en els plens ho he explicat, és un model híbrid, és a dir, mixt. No sé si ho explico, a veure si puc explicar-ho bé. Sí, és veritat que no es podrà fer perquè hi ha moltes casuístiques. Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet un estudi previ molt gran, un estudi de camp de les edificacions de Malgrat. Lògicament, per protecció de dades no pots tenir noms de persones, tenim edificis, tenim un codi alfanumèric per cada edifici, per cada, diguem-ne, doncs, vivenda de Malgrat, no? Per mirar les diferents tipologies i les diferents casuístiques que ens apareixeran, Lògicament, en aquest sentit, això sí que és molt important. Per tant, un cop tu has fet tota aquesta feina, ara necessitem dir, escoltem, anem a intentar explicar tot això, i què ens hem trobat? Bueno, que hi ha un porta a porta individual, sí. Recordo que hi haurà gent que dirà, ostres, Jordi, jo fa molts anys enrere ja fèiem el porta a porta, i no som el primer ni el segon municipi que ens incorporem al sistema, perquè el que diu Europa és que has de fer un sistema d'identificació de la recollida de residus. Serem, em sembla que el 300, n'hi ha més de 319 ja amb el porta a porta, doncs serem el 320 o 321, serem un d'aquests, no? Llavors, hi ha aquest porta-porta individual, però també hi haurà un porta-porta amb bujols comunitaris amb determinats edificis que lògicament podran tenir a dins del seu edifici una part que seria comunitària amb un accés més assequible. Això pot passar en grans blocs de pisos, però també hi ha una altra opció, que per morfologia del territori o bé per la demografia no pugui ser, hi haurà àrees tancades amb control d'accés per a persones o edificis on el porta-porta sigui potser més complex de fer i que no es pugui fer. Recordo una cosa que és molt important i que vull transmetre, sobretot, que és una cosa que ha vingut per millorar. I, sobretot, el propi sistema, quan s'implanti, si és el novembre, que són els nostres càlculs aproximadament, en el primer any, el propi sistema ha d'admetre les correccions. És a dir, tenim molta informació, tenim moltes casuístiques, però hi haurà casos molt particulars que haurem de analitzar, que rebrem la informació, que treballarem i que haurem de corregir. És el propi sistema, en aquest any necessitarà adaptar-se, perquè poden aparèixer situacions que ara no tinguem contemplades i li hem de donar resposta al ciutadà. El que no podem fer és dir-li que s'espavili. Això no es pot fer mai. També hi haurà l'opció d'àrees tancades, que hem dit, amb control d'accés. Hi haurà també les àrees d'emergència per a casos concrets, unes àrees d'emergència que ja direm on estaran instal·lades. Aquestes àrees d'emergència tu entraràs amb una targeta o bé amb un clauer, ja veurem, o amb el mòbil, i a dintre podràs llançar. I també hi haurà la

0: acollida comercial que ja estem fent i que evidentment continuarem, que és del porta a porta comercial.
1: Val. Com es decidirà quin tipus de model s'aplica a cadascun dels barris de Malgrat? És a dir, per exemple, si una associació de veïns vol canviar i vol dir, mira, volem porta a porta, o volem que ens fiqueu aquí una àrea d'emergència o un accés, una àrea d'accés de pujols intel·ligents, es podrà fer?
0: Totes aquestes qüestions són les que ara quan comenci aquesta campanya informativa i parlem amb la gent, perquè hem de sortir al carrer a parlar, doncs, amb els, ara ja estem parlant amb els administradors de finques, evidentment amb els gestors, però també hem de parlar, doncs, amb les associacions de veïns, amb la gent del carrer, amb les entitats tant esportives com culturals, amb tothom. Quan surtin aquestes casuístiques, les rebrem i evidentment ens adaptarem i mirarem de trobar la solució i sobretot adaptada. És a dir, què pot passar? Pot passar, i això també la gent ho ha d'entendre, és una comunitat de veïns molt gran, però resulta que hi viu molt poca gent. Per exemple, doncs, tot l'any viuen, ara m'ho invento, no en poso cap cas concret, viuen 5 o 6 veïns. Potser aquests 5 o 6 veïns no volen fer el porta-a-porta comunitari, perquè ells viuen tot l'any, i volen fer el porta-a-porta, diguem-ne, tradicional, clàssic, doncs es podrà fer. Sí, hem d'entendre que hem de donar solució a totes les qüestions i s'ha de personalitzar molt el servei, perquè al final és un servei que ha vingut per millorar, si no per posar impediments, sinó tot el contrari. Si, per exemple, la gent gran, la gent amb dificultats o amb mobilitat reduïda, segurament és molt més fàcil deixar el bujol davant de la porta de casa teva que no haver de fer 150 o 200 metres per anar allà. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents, i evidentment qualsevol dificultat, qualsevol cosa serà tractada. Per això ara, quan comencem aquesta campanya d'informació, ja tindrem el retorn, i automàticament a través dels diferents canals que obrirem, hi haurà un canal de WhatsApp, de Telegram, perquè hem d'estar en contacte constant. És un sistema, per mi, viu.
1: Vale.
0: Això és el més important, és viu. És a dir, que en aquest primer any, i ho repeteixo, és molt important, perquè quan comencem la implementació vol dir que tot allò que rebem i tot allò que es pugui corregir, tot allò que havíem previst però no ha funcionat, tot això s'ha de corregir, i s'haurà de poder corregir aquest primer any, perquè és clau aquest primer any.
1: Vale. El tema dels horaris, que també hi ha gent que ja ens ho ha manifestat, que ja tenen inquietuds, per exemple, una persona que treballa de nit i que no pugui llançar un horari habitual de recollida de brossa porta a porta, que seria potser a partir de les 10 del vespre, i que no pugui, ho podrà llançar abans?
0: Ho podrà treure abans, en tot cas també, si és alguna cosa, diguem-ne que per una circumstància determinada aquell dia té una cosa especial, doncs hi haurà també l'àrea d'emergència, però sobretot podrà treure abans, o el que dèiem, si és un cas molt concret amb alguna sèrie de condicionants que ara no tenim, l'hem de parlar. O sigui, perquè això és el més important, és que estem al costat del ciutadà, i és una cosa molt propera. I hem d'entendre que, jo ja ho sé, és clar, és que hi ha una directiva europea, sí, la directiva europea imposa una sèrie de condicions, però nosaltres hem de fer-ho fàcil també als ciutadans. El ciutadà no pot veure això primer com una obligació de sí o sí, no. Ha d'entendre que això ha vingut per millorar, es fa perquè reciclem més, es fa també perquè al final, quan tinguem totes les dades, una persona només pagui pel que generi, per tant, si jo ho faig bé, pagaré molt menys la meva taxa. Aquesta és la idea fonamental. Aquí darrere hi ha una altra cosa que moltes vegades n'hem parlat ja, que és el tema de reciclar. Que aquest és un tema, pot semblar molt fàcil, però no és fàcil. Nosaltres, en el sistema que proposem i que estem treballant, hi haurà moltes freqüències de recollida i durarà molts de dies que recollirà. Ja hi ha moltes preguntes, per exemple, una que se m'ha fet sovint: ostres, és que hi ha algunes coses de l'orgànica que no poden estar molts de dies. No, és que farem molts dies de recollida d'orgànica. Per exemple,
1: hi ha un calendari, entenc, sí, com es fa altres pobles.
0: Sí, hi haurà un calendari que l'estem acabant de treballar i de polir. Per exemple, si es fa 3 dies de recollida voluminosos i 2 dies que posarem una deixalleria mòbil, això vol dir que estem fent 5 dies recollida d'un residu que avui en dia potser n'hi ha 2 dies. Sí, hi haurà molta més freqüència recollida, hi hauria, com hem dit, deixalleries mòbils, n'hi haurà 2 dies, i en època de màxima afluència, perquè nosaltres som un poble que augmentem de població ràpidament, passarem a 3 dies també de deixalleria mòbil. Per tant, aquestes coses són les que faran que el servei d'alguna manera es vegi com molt més proper i molt més personalitzat.
1: Regidor, també s'ha de complir amb uns criteris de reciclatge, ho ha dictat també la normativa europea, i entenc que hi haurà incivisme, hi haurà gent que incompleixi amb el reciclatge, es posaran sancions.
0: Bueno, ara s'està estudiant quin tema de tipus de sancions hi ha, perquè hi ha moltes possibilitats, no només econòmiques, sinó que hi ha altre tipus de possibilitats de sancions, que poden ser serveis a la comunitat o algun tipus. Ara estem treballant en això, i lògicament l'incivisme malauradament sempre hi és, però hem d'intentar reduir-lo. Tindrem al carrer, constantment tindrem al carrer informadors, evidentment en gent que estarà al carrer. Com així, quan comencem a implementar el sistema, tindrem una oficina una oficina sempre fixa per els anys que dura el contracte. Aquesta oficina sempre estarà amb molt horari molt obert, però també hi haurà, quan comencem el servei, a l'hora de repartir bujols, a l'hora d'anar-los a buscar, a l'hora de totes aquestes qüestions, també tenim altres espais del poble que serviran per donar, diguem-ne, el material.
1: Com es detectarà que algú incompleix amb el sistema de recollida? Com es farà?
0: Bé, això anirem explicant-ho, però en principi, com es fa a moltes altres poblacions, perquè nosaltres no venim a inventar res, nosaltres també venim, aquí ja també hi ha una associació catalana que treballa molt aquest tema, i en els municipis que estan adherits, que són els que fan el porta a porta, s'hi han trobat ja amb els mateixos problemes. Els contenidors, els bujols que diem, són xipats, i recordem que es tanquen i no es poden tornar a obrir perquè són d'aquest tipus, perquè no puguin venir, com diu la gent, no, gavines i altres animals. El que és important moltes vegades és que ja els propis treballadors pel pes i això ja saben, l'experiència et demostra que amb el pes...
1: Per tant, és a dir, en el recollida porta a porta individualitzat, si algú llença plàstic un dia que toca orgànica, el treballador no recollirà.
0: I es posa un gomet.
1: I es posa el gomet. Sí. I llavors, pregunta ja, m'adalanto, de cara al dia següent, passarà la brigada per recollir...
0: Això són les coses que hem d'estar treballant. Al final, el que no podem fer és... Sí que hem d'advertir aquell ciutadà i que s'ha de recollir, però les coses que quedin a fora durant unes hores, evidentment això s'haurà d'acabar recollint. La idea per això és que la gent ho faci bé.
1: Clar.
0: El més important per nosaltres és que la gent ho faci bé, en el sentit que aquell que no genera acabarà pagant una taxa, o gairebé no pagarà taxa, que serà molt més reduïda. Això sí que és important per mi, no?
1: Molt bé, tots aquests temes ja, bueno, es podran seguir resoldre amb aquesta campanya informativa comença ja, amb aquesta carta general que enviareu a tots els veïns d'aquí del municipi.
0: I una cosa important, qualsevol cosa, qualsevol pregunta, és molt fàcil, la veritat, jo estic aquí per servir la població, i ho dic sincerament. Ja sé que a vegades hi ha gent, doncs, home, que veu les coses d'una altra manera i s'enfada una mica. No cal enfadar-se, el que hem de fer és que entre tots funcioni.
1: Perfecte, doncs Jordi Lluís Ferrer, regidor de Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns, que vagi
0: bé. Moltes gràcies a vosaltres.
2: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes del Maresme. Avui ens parla de la Free Fall Band, un projecte que neix a principis de la dècada del 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i també les grans tradicions del pop internacional. Endavant, Sergi.
3: Doncs sí, nou programa musical, i avui anem amb una banda completament diferent, diria jo, al que hem fet fins ara, The Free Fall Band.

The Free Fall Band és una banda originària de Mataró, formada per 5 músics que des dels seus inicis van apostar per un camí poc habitual dins l'escena catalana, compondre i interpretar les seves cançons íntegrament en anglès. El projecte neix a principis de la dècada de 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i les grans tradicions del pop internacional.

Els primers anys del grup estan marcats per una ràpida projecció dins el circuit independent. Poc després de començar a actuar, The Free Fall Band aconsegueix destacar en diversos concursos i certàmens de música emergent. Entre els seus primers reconeixements hi ha la seva condició de finalistes de les demoscòpiques de Mondo Sonoro i especialment la victòria a la categoria de pop-rock del prestigiós concurs Villa de Bilbao l'any 2011, un dels certàmens per a bandes emergents més importants de l'estat.

Aquests reconeixements els permeten començar a actuar en escenaris cada vegada més rellevants. Durant els seus primers anys participen en festivals destacats com el Jazz Aldia de Donosti, el Faraday o el Pop Arp, compartint cartell amb artistes consolidats i guanyant visibilitat dins l'escena independent. La projecció del grup continua creixent i els porta a actuar en esdeveniments de gran repercussió. Un dels moments més destacats arriba amb la seva participació al Primavera Sound, una de les cites musicals més importants d'Europa. Paral·lelament, també tenen l'oportunitat d'exercir de taloners de figures internacionals, entre elles el mític Rodríguez, durant el seu concert a Barcelona.

Vinga, va, tot i que he comentat, anem a parlar de la discografia, vale? Però tot i que he comentat que era una banda que exclusivament cantava en anglès, sí que tenen certs punts, com acabeu d'escoltar, doncs que canten en català i fins i tot en castellà també. Anem a parlar de la discografia. El primer gran treball arriba amb Elephants Never Forget, un àlbum que manté l'essència del grup, però amb una producció més madura i ambiciosa. Molts seguidors consideren aquest treball com el punt de consolidació definitiva de la banda, on la seva personalitat sonora queda plenament definida.

I seguim amb The Munster Sides, el disc que els dona projecció dins l'escena independent estatal. Aquest treball serveix com a carta de presentació de la banda, repeteixo, dins l'escena independent, i posa de manifest la seva capacitat per construir cançons d'aparença senzilla però molt elaborades a nivell melòdic.

La banda també ha participat en diversos projectes col·lectius i recopilatoris. És el cas de Mini Música Volumen 4, La Educación, una iniciativa vinculada a la música familiar i infantil, o The Mirrors, La Llum a les Ones 2013, que mostra la seva presència dins diferents projectes de l'escena independent catalana.

I finalment també trobem treballs com The Free Fall Band, una referència més dins una discografia que, sense ser extensa, destaca per la coherència artística i per una identitat molt marcada. En tots els seus llançaments, The Free Fall Band ha mantingut una línia clara basada en la melodia, les harmonies vocals i una sensibilitat pop que els ha convertit en una proposta molt única.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències d'aquesta banda, que és una mica curiós, i és que l'estil de The Free Fall Band gira al voltant del pop melòdic més clàssic, aquell que dona una importància absoluta a les harmonies vocals, a les melodies memorables i als arranjaments cuidats. Tot i ser una banda contemporània, el seu so sembla fora del temps, allunyat de les tendències modernes més immediates i molt vinculat a la tradició del pop dels anys 60 i 70. També tenen fins i tot aquell punt de música electrònica dels finals dels 70-80, aquella música industrial que va posar tant de moda Duran Duran i Depeche Mode.

Entre els seus referents més evidents hi trobem, òbviament, com igual que molta gent, The Beatles. La influència del grup de Liverpool es pot percebre en molts aspectes. Les harmonies vocals treballades, les estructures melòdiques, els arranjaments plens de detalls i aquesta capacitat de crear cançons aparentment senzilles però molt sofisticades quan s'analitzen amb deteniment. Especialment recorden a l'etapa més melòdica i experimental dels Beatles, la que va des de Rubber Soul fins a Abbey Road. Un altre referent fonamental és The Zombies, una de les formacions, per mi, més infravalorades de la denominada British Invasion, juntament amb The Kinks. D'ells hereten, especialment, les harmonies vocals elegants, l'ús de teclats amb molta presència i una sensibilitat molt particular per construir atmosferes suaus i sofisticades. En molts moments, fins i tot, The Free Fall Band transmet aquesta mateixa sensació de pop refinat i delicat que caracteritzava discos com Ed Odyssey and Oracle. Precisament anem a escoltar una cançó del àlbum, aquest Odyssey and Oracle, que us he comentat, que és Time of the Season de The Zombies, amb un solo d'orgue Hammond de Rod Argent espectacular.

A nivell tècnic, moltes de les seves cançons es construeixen a partir de diverses capes d'harmonies vocals, guitarres netes amb poc efecte, línies de baix molt melòdiques i teclats que omplen l'espai sense dominar-lo. No és una música basada en riffs de guitarra contundents ni en grans explosions sonores, sinó en l'acumulació de petits detalls que van apareixent, escolta rere escolta.

0: En definitiva, The Free Fall Band representa una visió molt particular del pop, elegant, atemporal i profundament influenciada pels grans mestres de la melodia. I això és tot. Fins aquí aquest episodi d'aquesta setmana de Música Comarcal del Maresme i ens retrobem a la propera setmana amb més música. Fins una altra.
1: I ara és moment del repàs a la pregunta del dia, companys de l'Ona Maresme, que estàvem preguntant avui als nostres oients.
2: Doncs avui el que preguntàvem era si consideraven que la nova iniciativa de sanitat és bona, si la veuen bé, si creuen que no és necessària o si ventaran amb ella.
1: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant. Melina, tu què en penses d'aquest tema?
2: Doncs jo crec que en general van bastant tard, però també crec que van anar tard quan es va fer tot el tema de les compreses, les copes menstruals, etc, sinó que el dret que hauríem de tenir, no, tots els joves, hauria d'haver arribat molt abans.
1: Per tant, doncs que s'hauria d'haver facilitat, no?, més mètodes anticonceptius fa temps enrere, no ara,
2: 100%,
1: potser que...
2: fa molts anys. Mm-hmm. No esperar que les ITS hagin crescut tal com han crescut els últims anys. Diria que el que hem llegit era que des del 2018 s'havien multiplicat, però exponencialment. En el moment en què tu veus que ja estan començant a créixer, crec que ja hauries de començar a treballar-hi, però no, encara ens hem d'esperar fins al 2027.
1: Totalment, totalment. Doncs aquesta és la pregunta del dia, si esteu d'acord amb aquesta nova iniciativa de repartir preservatius gratuïts dels joves de 16 als 22 anys. Melina, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I avui als tastets de llengua parlem de paraules que no poden faltar aquestes vacances i també de les tertúlies del CNL Maresma amb la Gemma Martínez.

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem, com cada dimarts, amb els tastets de llengua, i és que ja estem a puntet d'entrar a l'estiu i que els més petits ja se'n vagin de vacances. La Gemma Martínez, del Centre de Normalització Lingüística, sempre ho té tot a punt i sempre ens intenta adaptar els tastets a l'època en la que ens trobem, i per tant avui ens ve a parlar de paraules indispensables per a aquestes vacances. I després, a l'acabar, parlarem de les tertúlies que es faran des d'aquí del Centre de Normalització Lingüística per poder posar en pràctica una miqueta més el català. Així que tot això i més ens ho explicarà avui la Gemma. Donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, quines són o quines diries que són les paraules aquestes que no poden faltar per les vacances?
1: Ara ho veuràs.
0: A veure, sorprèn-me.
1: Tenim una mica de cada, tenim una mica de paraules, de vocabulari, unes quantes frases fetes, refranys...
0: Molt bé, un poti-poti.
1: Sí, un mica de poti-poti relacionat amb els dies que venen, que ja s'acosten, eh?
0: Perfecte.
1: Jo ja
0: ui, sí, sí. Bueno, nosaltres vacances, no sé les que tindrem, però sí, si més no, ja la calor, l'estiu, ja ens ho agafem d'una altra manera, i tant.
1: Doncs mira, per molts s'acosta aquest període tan esperat, tan desitjat, en què et pots oblidar de totes les obligacions del dia, i parlem, això, de les vacances avui. Com ja sabeu, primer refrany, a l'estiu tot a cuca viu. El saps, aquest, Martí?
0: I tant, aquest sí, dels més famosos,
1: aquest
0: et diria.
1: Sí, a l'estiu tot a cuca viu. I a partir d'aquí, doncs, fem vacances, agafem forces i ho veiem tot més clar. Això, com dèiem, els que tenim la sort de fer-ne, perquè la ràdio no s'atura, oi?
0: No s'atura, però és el que et comentava. Tot i no tenir vacances, jo crec que l'estiu té com algo especial,
1: sí,
0: que encara que igualment es treballi, potser treballes amb més alegria o amb una altra... Bueno, no sé com dir-t'ho, però...
1: Més relaxat, jo diria.
0: Sí, t'ho compro. Més relaxat, que això no vol dir que estiguis menys... amb menys ganes, però sí que, bueno, doncs t'ho agafes diferent.
1: Sí, és que t'ho dic perquè a l'estiu, quan... Jo dic a l'estiu, em surt la I, eh? Ja sé que s'escriu estiu, però sempre podem dir estiu,
0: sí,
1: eh? També. A l'estiu tot és més relaxat, ens venen ganes d'anar a un ritme més lent, d'agafar-nos les coses, no?, amb una miqueta més de calma. És a dir, ens venen ganes de fer una mica el ronça. Coneixes aquesta expressió?
0: Sí.
1: Fer el ronça?
0: Sí, la tinc controlada, aquesta. Per qui ens estigui escoltant i no ho sàpiga, és fer el...
1: Fer el ronça és ronsejar, que vol dir mandrejar.
0: Mandrejar, exacte.
1: Mandrejar. Relacionat amb aquesta expressió, igual que dèiem que la deformació a vegades de la paraula estiu, no?, la gent gran abans deia estiu, el que passa amb aquesta paraula també de fer el ronça és que molts cops es deforma dient fer el ronso una
0: cert,
1: mica. No sé si ho has sentit,
0: sí,
1: així.
0: Sí, de fet et diria que jo ho he escoltat així, o sigui, fer el ronso em sona més que fer el ronça.
1: Doncs s'escriu en va, però... se sent amb bu a vegades, amb aquesta neutra. I és que això, ronça, per cert, ve del castellà i de l'àrab ronce, però en castellà té un sentit diferent del català, perquè en castellà significa afalac, tendresa.
0: Ah?
1: Sí. Sí, sí. També és això, fer mandrejar vol dir mandrejar, com dèiem, o fer mandres, o fer el mandre. També aquesta paraula mandra sembla que ve de l'italià i a la vegada del grec, i té a veure en italià amb els ramats. Les paraules passen d'una llengua a l'altra sovint, però ja sabeu que no sempre conserven el mateix significat. Potser en origen tenia el mateix i ha anat canviant, d'acord?
0: Clar. Molt bé.
1: Tot plegat ens relaciona, ens porta amb el refrany feina fuig, mandra no em deixis. Aquest el
0: vale,
1: sabies?
0: Aquest no el sabia, però té la seva lògica, el refrany.
1: Doncs bé, és això, es diu quan estem en aquestes èpoques i ens fa molta mandra treballar. Feina fuig, mandra no em deixis.
0: Molt
1: però aprofitem que som al Maresme, seguim parlant de les vacances, de mandrejar, d'estirar-se, i ja que som a tocar de la platja, parlarem també d'una paraula que crea una miqueta de confusió, ja fa temps que se'n parla, i és la paraula xiringuito.
0: Cert. Va? Jo, mira, ara veig que ens la diràs, però jo aquesta l'he après fa molt poc, com es diu correctament en català. És una paraula que no l'havia escoltat mai i ara sí que la intento utilitzar més.
1: I com dius que, com diries que es diu?
0: Bueno, clar, jo ara... O sigui, et faig spoiler, eh, una mica, però guingueta, correcte?
1: Es pot dir així, eh? N'hauríem de dir barets, barracons, guinguetes o quiosc, no? Té forma de quiosc, d'abans, diguéssim, quiosc en el sentit d'una botigueta, eh? Quiosc o quiosquets. Tot i així, costa que aquesta paraula o alguna d'aquestes paraules desterri la paraula xiringuito, que sí, està realment fortament arrelada i és el que diu la majoria de la gent.
0: Però està ben dit, xiringuito en català?
1: No està inclosa en el diccionari normatiu.
0: Vale. És a dir, que si podem dir guingueta, millor. I si no, doncs mira, no, si no ens queda una altra, doncs direm xiringuito.
1: Exacte. És una paraula que s'ha intentat que triomfi, però sembla que no acaba d'arrelar.
0: No acaba de triomfar.
1: Molt
0: bé.
1: Relacionat amb la platja i les guinguetes o els xiringuitos, parlem de la paraula parasol, que recordem a tothom que s'escriu amb un guionet, perquè si no, no es pronunciaria parasol, d'acord? És per mantenir també la S sorda de sol. Igual que les paraules, igual que parasol, tenim també parachocs, que també s'escriu amb un guionet, val? Relacionat amb la platja i quan anem a la platja, tenim la paraula foulard, val? Foulard s'escriu ja amb una U, d'acord? Ja no s'escriu amb O-U, és una paraula que venia del francès foul, dic totes les lletres, foulard, i ja està inclòs en el diec només amb una U, és a dir, adaptada a la grafia catalana. Ha perdut la O, val? Tot i que, tot i estar inclosa en el diccionari normatiu escrita només amb una U, només hi surt amb el significat de mocador de coll, un mocador, diguéssim, que ens posem al coll, i no com una màrfaga o una un mocador gran per estirar-nos a la sorra, val? I finalment, si posem un foulard o una estora de platja o una tovallola, dir que la paraula tovallola està emparentada amb la paraula estovalles i tovalló.
0: Molt bé, doncs carai, hem tocat una mica totes les tecles, eh? Entre frases fetes, paraules relacionades amb les vacances i tot. Doncs perfecte, ara mira, ja ens hem quedat, si més no, que xiringuito es diu guingueta.
1: Exacte.
0: I a intentar donar-li aquesta veu a les paraules catalanes que es mereixen. Molt bé, doncs Gemma, anem a dedicar el que ens queda de secció, dos minutets tenim,
1: sí,
0: per parlar de les tertúlies que feu aquí des del Centre de Normalització Lingüística, una miqueta doncs per posar en pràctica aquest català i poder tenir un espai segur, suposo, per practicar-lo.
1: Sí.
0: On es poden trobar aquestes tertúlies i què hi podem fer o de què en parlarem?
1: Doncs mira, la setmana passada parlàvem de la inscripció als cursos intensius d'estiu, val? Vam dir que els cursos intensius, els que oferim ara a l'estiu, només són de nivell bàsic. Per tant, no tenim una oferta de cursos de nivells alts durant el mes de juliol. El que sí que oferim per persones que ja tenen una miqueta més de nivell i volen seguir practicant durant el mes de juliol, no volen passar tot l'estiu des de juny fins a setembre sense practicar, el que oferim, com deia, és grups de tertúlies, d'acord? Els fem aquest estiu, els oferirem a Pineda, al Masnou, a Premià de Dalt, a Mataró i a Calella. Són grups reduïts d'unes 8-10 persones a partir d'un nivell de gent que ja ha fet un curs sencer de català, i el que es fa és cada dia parlar d'un tema concret. Els grups de tertúlia duren una hora i mitja i són dinamitzats, són guiats per un dels nostres tècnics. És a dir, no és que hi hagi un grup que queda i allà una mica espontàniament sorgeix la conversa, sinó que un dels nostres tècnics doncs propicia que els participants doncs encoratja els participants a parlar, els ajuda si s'encallen, i cada dia tracten un tema diferent. Les inscripcions en aquestes tertúlies es fan a través del nostre web. Són tertúlies que oferim sense cap mena de cost, són gratuïtes. S'hi pot apuntar tant gent que ha fet un curs amb nosaltres com gent que simplement vol practicar, val? Per tant, no és necessari ser un exalumne del centre per poder-s'hi apuntar. És obert a tota la ciutadania. I començaran el dia 6 de juliol i acabaran el dia aproximadament entre el 22 i el 23 de juliol. Són 3 setmanes, 2 dies a la setmana, 1 hora i mitja cada sessió.
0: Doncs crec que ens ho has vengut perfecte i animar a tothom a que s'hi acosti, que, ostres, és gratuït,
1: sí.
0: Aprens català i, a més, també segur que es poden fer amistats i una bona relació, conèixer gent nova amb qui comparteixis espai amb aquestes tertúlies. Així que, Gemma, mil gràcies per fer-nos en 5 cèntims i ens escoltem la setmana vinent amb més novetats i alguna sorpreseta que ens portaràs, com sempre.
1: D'acord.

0: L'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simona, ha estat una de les guardonades als Premis Treball de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol. En parlem amb la mateixa alumna, Daniela Simon.
1: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Batxillerat. Avui parlem del treball Càncer no està sol o sola. Un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simon. Benvinguda, Daniela. Què tal?
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en principi, com va néixer la idea de fer un treball sobre el càncer i amb un títol tan directe, no? Càncer no està sol o sola.
2: Bueno, doncs fa 8 anys la meva mare va patir un càncer de mama i bueno, jo era petita, però bueno, com tothom, doncs jo la volia ajudar i llavors no sabia com fer-ho perquè no et donen ni un manual d'instruccions ni et diuen com s'ajuda un pacient de càncer i per tant vaig sentir una miqueta com aquesta impotència de voler ajudar-la i no saber com. Per tant, doncs vaig decidir que no volia que la gent es trobés en aquesta situació perquè és una situació que no és agradable i al final la recordes tota la vida. Jo tinc com aquell record de, joe, ho volia haver fet millor. I llavors vaig decidir crear la web per ajudar la gent i que sapigués com actuar.
1: La web? Quina web?
2: El blog digital.
1: Val.
2: El blog digital en concret, i que així la gent sapigués més o menys a través del criteri dels familiars entrevistats i dels pacients entrevistats com els hi agradaria és que els ajudessin.
1: Val, llavors el teu treball com s'enfoca? Perquè bueno, parlem de que tens un objectiu clar, no? Que és de donar visibilitat i donar com una pauta, no? A totes aquestes persones que pateixen o que tenen un familiar que pateix càncer. Llavors com està enfocat? És a dir, va dirigit tant a pacients com a persones afectades? Vols fer com un manual? Com està plantejat el teu treball?
2: Bueno, doncs primer vaig fer una part del marc teòric on vaig buscar informació sobre el càncer i després la part més important, la part pràctica, vaig crear un blog digital on s'inclouen les diferents entrevistes que vaig fer a pacients, familiars i professionals, i després també hi ha diferents apartats per crear una mica com aquest ambient de poder comunicar-se i de poder escoltar gent que està en la mateixa situació, perquè bueno, jo al final vaig estar parlant amb els pacients que tinc de la meva família que han patit càncer i també altra gent propera, i vaig veure que el que a ells el més necessitaven era estar, o sigui, sentir-se entesos i parlar amb gent que estava en la mateixa situació que ells, i per tant vaig intentar una mica crear aquest espai on hi hagués gent que els entengués.
1: Vale, el tema està que bueno, ja se't planteja complicat, no? Perquè una persona que pateix càncer, bueno, primer que no tothom pateix càncer, després que els familiars que estan amb tu no tenen el càncer, per tant ja comencem amb un inici complicat, no? Facilitar aquesta entesa.
2: Sí, perquè al final sí, jo per exemple recordo molt parlar amb la meva mare i ella ens deia que no l'enteníem, o sigui que ella s'aixecava cansada i que potser ens contestava malament i que no l'enteníem. O sigui que ella esperava de nosaltres algú que no vam aconseguir donar-li.
1: Val. Llavors, les persones que pateixen també càncer, hi ha diferents tipus de càncer, les reaccions o els pensaments són els mateixos o varia en funció del càncer que es tingui?
2: Depèn molt del tipus de càncer que tinguis, perquè al final no és el mateix un càncer que et debilita molt més i que saps que no tindrà cura potser que un càncer que sí que saps tindrà cura i que al final s'acabarà algun dia, i també és molt un procés mental molt gran. O sigui, al final el més important d'aquesta malaltia és la teva ment. Si tu tens la ment forta, tiraràs endavant. Si no, és molt difícil que surtis. O encara que surtis de cos, diguéssim, físicament, mentalment et quedes molt tocat.
1: Una qüestió de voluntat, llavors, no?
2: Sí.
1: Val. I aquí les persones que, bueno, per una banda estan els que pateixen, però les persones que viuen aquesta malaltia amb familiar també han de ser de ment forta. Com ho han de portar?
2: Sí, al final també han de tenir la ment forta, perquè clar, ja té prou la persona que està patint el càncer com perquè al final vegi a la família plorant, a la família trista. O sigui, has d'intentar doncs guardar una miqueta això per la teva intimitat, i quan estàs amb aquella persona intentar recolzar-la el màxim possible.
1: En el teu treball vas plantejar o vas parlar amb professionals de la salut també que...
2: Em va costar una miqueta perquè els hospitals no van estar molt disposats, perquè al final doncs tenen moltes més coses i no estaven molt disposats, però sí que tinc un familiar que està en el món dels hospitals, en les ambulàncies en concret, i sí que vaig estar parlant amb ell.
1: Diguéssim que aquest treball t'ha sigut com una catarsi, no? D'alguna manera transmetre el que tu vas viure.
2: Sí.
1: T'ha servit o t'ha funcionat per tal d'aprendre, millorar i entendre una mica el que has viscut?
2: Sí, la veritat que m'ha servit molt, i també m'ha servit com per sentir-me a gust amb mi mateixa, de dir, bueno, en aquell moment poder no vaig fer tot el que volia, però ara he intentat doncs que altra gent ho pugui fer i intentar fer alguna cosa amb la meva experiència d'abans.
1: Algun mite o algun estereotip que potser tinguem del càncer o que es vegi des de fora i hagis descobert des de dintre que no és igual o és diferent?
2: Bueno, el que sí que té la gent una concepció és que quan dius la paraula càncer és com malaltia llarga, mort. O sigui, de primeres la gent, si tu li dius a un pacient que té un càncer, així tal qual, s'ho pren molt malament. Llavors, el que hem fet socialment és utilitzar eufemismes. Llavors, utilitzem altres tipus de paraules que a vegades també pot ser que sigui pitjor. Perquè intentem no dir aquella paraula i el que hem fet és crear encara més por a aquella paraula. I llavors, ha creat una por que avui en dia hauria de reduir la meva opinió, perquè la investigació està avançant molt i ja no afecta tan greument, o sigui, la majoria de gent es cura.
1: Val, d'acord. I quan et diuen que se senten soles o que no els entenen, què és el que fan aquestes persones per tal de que no se sentin soles o que els puguin entendre?
2: Els familiars.
1: Sí,
2: que farien
1: familiars
2: en aquesta
1: situació. Bueno, em refereixo als afectats, ara mateix, als malalts. És a dir, els malalts parlen de que no se'ls entenen i que se senten sols, no? Llavors, què és el que ells fan per tal de que aquesta situació reverteixi i no se sentim sols i que se sentin escoltats? Què és el que poden fer, si no?
2: Doncs, bueno, jo vaig crear una miqueta el blog amb aquest enfocament.
1: Clar,
2: en què poguessin participar i poguessin escoltar consells d'altres persones que estan en la mateixa situació, explicar les seves experiències, sentir-se entesos, veure que altra gent està igual que ells, que no són els únics, i que poden parlar amb ells, escoltar els seus consells i donar també consells als altres.
1: Els hi ha servit aquest blog, t'ho han dit, t'ho han manifestat?
2: Sí, vaig fer una enquesta i he rebut bons comentaris positius. Dintre el blog hi ha un apartat on es poden posar les teves opinions i la gent ha opinat positivament.
1: És una idea curiosa i també personalment em sembla que molt bona. Mantindràs aquest blog actiu o ho deixaràs com un treball de recerca? Bueno, mort, per dir-ho així, com apartat.
2: Bueno, en principi la meva idea era mantenir-lo. Llavors, sí, mentre segueixi funcionant, perquè clar, al final li he pogut donar una visualització, però des del meu compte d'Instagram, per tant tampoc ha pogut arribar a tanta gent. També ho va pujar a l'escola, però al final no és una cosa que arribi a molta gent com perquè es mantingui actiu. Llavors, doncs, fins que es mantingui actiu, la meva idea és tenir-lo.
1: Clar, bueno, mai se sap, avui dia.
2: No, per això.
1: TikTok i xarxes, i sempre pots penjar, bueno, si demanes permís i pots penjar fragments
2: dels comentaris
1: o les experiències, potser, qui sap, potser pots arribar molt lluny amb això. I a nivell professional, estàs enfocada en el camp de la salut o això és només que dius, mira, és per la meva experiència personal i ja està?
2: No, la meva idea cap a un futur és ser investigadora i m'agradaria estar a la part del càncer, investigant tipus de càncer i aquesta cosa.
1: Vale, càncer de mama i altres, no?
2: Sí.
1: Vale. Pues no sé si m'he deixat alguna cosa més, algun aspecte que vulguis destacar o afegir respecte al teu treball que no t'hagin preguntat.
2: No.
1: Val. Què vas sentir quan vas guanyar aquest premi de recerca?
2: Doncs em va fer molta il·lusió, perquè al final és un treball on li vaig dedicar molt d'esforç i sobretot molt de temps en uns cursos complicats com són batxillerat. I l'esforç de treure el temps i tot, doncs que hagi sigut reconegut, em va fer moltíssima il·lusió.
1: Val, perfecte. Doncs molt bé, hem parlat d'aquest treball del càncer No estàs sol, sola, un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, i bé, l'hem tingut aquí amb nosaltres. Daniela, gràcies per ser aquí amb nosaltres, a una malgrat, i esperem que el projecte tingui èxit, que puguis seguir mantenint aquest blog, i qui sap, no sé, potser algun dia tornem a entrevistar perquè has aconseguit, no sé, arribar a TV3, potser, no sé, mai se sap.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Us deixem amb una cançó de Muse. Adeu, fins demà.

0: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls comença avui els festivals de final de curs al teatre. Aquest dimarts, l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels seus tradicionals festivals de final de curs. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els darrers mesos davant dels seus familiars i amics. La programació comença avui a les 6 de la tarda amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per les agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i els combos de música moderna. Una de les novetats destacades és la col·laboració entre disciplines, perquè en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música en directe, interpretada per alguns dels seus companys. Sobre aquesta coordinació, el director de l'escola, David Martínez, ha destacat la bona resposta dels alumnes i també dels pares respecte a aquesta unió entre les diverses disciplines.
1: Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe. I l'apartat de música, doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa. I ja fa dos o tres anys que va començar una cosa molt embrionària i la resposta tant dels alumnes com dels pares, això, doncs, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Doncs coordinar tant com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat.
0: La celebració continuarà aquest diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat dues sessions, una a les 12 del migdia i l'altra a les 6, per garantir que totes les famílies puguin gaudir d'aquest espectacle. Més enllà de la tècnica artística, David Martínez ha destacat el valor pedagògic de pujar a l'escenari pel creixement personal de tots els infants.
1: És que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola. Vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals a l'escola, i ja, avui dia, es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat, inclús ja no només els festivals, a les audicions que fem a nivell intern, però si van 40-50 persones a l'auditori i van allà, agafen l'instrument, toquen, es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà a la banda de tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després, a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
0: A més d'aquests festivals, l'escola ja prepara també una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i Blanes, en una jornada d'entrada lliure.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro comencen avui les proves de la selectivitat. Ha arribat una setmana decisiva pels estudiants de batxillerat que volen accedir als estudis de grau. Avui, un total de 27 alumnes de l'Institut Font del Ferro han iniciat les proves d'accés a la universitat i, com és habitual, els estudiants del nostre municipi s'han desplaçat fins al tribunal assignat a Tordera per realitzar els exàmens, que s'allargaran fins aquest dijous. La selectivitat d'aquest any manté la seva estructura dividida en dues parts. La fase obligatòria, que consta de 5 exàmens que determinaran la nota d'accés, amb les assignatures de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia, i una matèria de modalitat segons el batxillerat cursat. Els alumnes que vulguin apujar la seva qualificació fins als 14 punts també poden presentar-se a la fase voluntària de matèries específiques. Segons el calendari oficial, la jornada d'avui ha començat a les 9 del matí amb la prova de llengua castellana i literatura, seguida de llengua estrangera al migdia, i demà dimecres serà el torn d'història o història de la filosofia a primera hora, mentre que dijous els estudiants tancaran la fase general amb l'examen de llengua catalana i literatura. Cada prova té una durada d'una hora i mitja aproximadament. Un cop finalitzats els exàmens de dijous, els futurs universitaris hauran d'esperar unes setmanes per conèixer les seves qualificacions. Segons el Departament de Recerca i Universitats, les notes de la convocatòria ordinària del juny es faran públiques el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta convocatòria forma part dels més de 2.000 estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca, com Mataró, Canet, Vilassar i Tordera.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 9 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant, per exemple, un taller sobre l'exposició que aquests dies podeu visitar al MIT en el mes de la salut de les dones, Evitar el meu cos. Serà a partir de les 5 de la tarda a l'Escola Municipal de Música i Dansa demà passat. A part, entre d'altres activitats, també apuntarem a l'agenda que aquest divendres obre la piscina municipal en un format d'entrada gratuïta i també que divendres comencen les festes del barri de Sant Lluís. Un munt d'activitats, tant divendres com dissabte, aquí mateix al Forroll.
0: No t'ho perdis.
1: Del cap de setmana encara hi ha més propostes, per exemple, la 6a edició del Trofeu de Catalunya de Patinatge que celebrarà aquest dissabte i aquest diumenge al Palauet, organitzat per l'Ajuntament i l'entitat de patinatge, o també la jornada de circ amb diferents activitats que es farà a Can Batlle. El diumenge és el torn del Festival de Dansa per partida doble, una representació a 1:15 del migdia al Teatre de Palafolls i l'altra a les 6 de la tarda. Busquem més activitats, anem ara fins a Malgrat de Mar. Tot just avui comença el Festival Artístic Libèl·lula, una proposta que surt des de l'àrea de joventut de Malgrat de Mar, on avui a les 5 de la tarda, a l'Espai Jove, es farà un taller de xapes per crear la teva libèl·lula a càrrec del Drac. Demà dimecres hi ha la proposta Fem un mural amb la tina feta a mà. Serà a partir de les 5 de la tarda també a l'Espai Jove. I divendres, a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia, a les Peixateries Velles i a la plaça de l'Església hi trobarem taller de circ. Una hora més tard, a partir de les 11, també el taller de samarretes Tai-Dai a l'Espai Jove. I de cara a la tarda, un parell de propostes. A les 5 de la tarda, a l'Espai Jove, l'activitat familiar Un tast de circ, viatge motriu per infants de 2 a 6 anys. I també a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Cooperativa, la xerrada Bloc d'habitatges per a joves, l'exemple de Caldes de Montbui, a càrrec de David Juárez, que és arquitecte, i Jordi Martín, que és regidor.
0: No t'ho perdis.
1: Canviem de municipi i ens entrem ara amb les activitats culturals a Pineda de Mar. Aquesta tarda hi ha l'espai de cloenda del Compartim Memòria, Compartim Llegenda. Recuperem la importància d'escoltar i explicar històries, llegendes i d'altres. Aquesta sessió amb llegendes urbanes i la mateixa cloenda que es farà a l'espai Sara Llorenç a partir de 6:15 de la tarda. Més enllà, també de Calella, destacarem que aquests dies s'està celebrant el Calella Screaming Festival fins al 14 de juny a la fàbrica Llobet Guri. I per aquest vespre també dir-vos que a partir de 7:45 del vespre a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres hi haurà la conferència Fins on arriba el mar en l'època romana i medieval? La geoarqueologia com a eina per esbrinar-ho, a càrrec de Judit Brià, Casa Romana, que és geòloga i arqueòloga.
0: No t'ho perdis.
1: Anem fins a Tordera. En motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, aquest municipi organitza aquest vespre amb una sessió gratuïta, jornada de portes obertes a l'arxiu històric. Ja de cara al pròxim 11 de juny, a l'antic Hospital de Pobres, a les 11 del matí, hi haurà reunió del grup d'amics de l'arxiu i passi d'un audiovisual. I acabem el No t'ho perdis d'avui apuntant activitats al municipi de Blanes. Demà hi ha concentració en motiu de la Setmana dels Drets de les Persones Grans. Serà a partir de les 9 del matí al Monument de la Sardana. I comentar-vos també que el dijous comencen els dijous de música en viu a l'Associació Gastronòmica de la plaça de Nostra Senyora del Vilar. A la mateixa plaça, a 9:15 del vespre, la primera actuació serà la de Recover 23. La proposta començarà a 9:15 del vespre.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: La policia local de Blanes rescata una dona francesa segrestada per la seva exparella. La policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va acabar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de 10:15 de la nit en una benzinera propera al centre de Blanes. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La jove va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el seu relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat de l'home en contactar amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut acusat dels delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Comarcal de Blanes per rebre atenció mèdica i posteriorment va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat avui les proves de la selectivitat. Un total de 27 estudiants del nostre municipi s'enfronten a les PAU, que s'allargaran fins dijous amb examen de matèries obligatòries i voluntàries. La jornada d'aquest dimarts s'ha centrat a les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera amb una durada d'una hora i mitja per cada examen. Les notes d'aquesta convocatòria ordinària es faran públiques el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta fita forma part del gran volum d'estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca com Mataró, Canet, Vilassar o Tordera.

I aquesta, com sempre, no és l'única notícia d'avui. N'hi ha d'altres, perquè l'Escola de Música i Dansa inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs al teatre per mostrar el treball de l'alumnat. La programació arrenca aquesta tarda amb el Festival de Música, que enguany aposta per les agrupacions col·lectives com grups de guitarres, violins i combos de música moderna. Una de les novetats també és la col·laboració directa entre disciplines, on els alumnes de dansa ballaran amb música en directe, interpretada pels seus companys de l'escola. El director del centre, David Martínez, ha posat en valor el creixement personal i el valor pedagògic que suposa pels infants pujar a l'escenari. Els festivals continuaran diumenge amb dansa, que oferirà dues sessions per donar cabuda a totes les famílies. Avui parlarem també de successos, perquè la policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i que era agredida per la seva parella. L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge en una benzinera propera al centre de la vila, gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle on la noia estava tancada. Després d'una persecució a peu, els agents van detenir l'agressor i van descobrir que sobre la víctima pesava una requisitòria internacional Schengen de desaparició a França. La jove va denunciar que l'home l'havia amenaçat de mort i li havia pres el mòbil per evitar que demanés ajuda o es pogués comunicar amb la seva família. També avui parlarem de Malgrat de Mar, perquè l'Associació de Barraques tornarà a assumir l'organització dels concerts joves de la Festa Major de Sant Roc d'aquest any. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat que recupera el model de gestió participatiu perdut fa 10 anys, quan el consistori va passar a gestionar directament la festa. L'associació disposarà d'una subvenció municipal de 64.500 euros i tindrà plena autonomia per escollir els grups musicals i les entitats que muntaran les barraques. I Tordera ha donat el tret de sortida a una nova edició del programa festiu amb prop de 100 activitats. Aquesta iniciativa transversal és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i el teixit associatiu, oferint una mitjana d'una proposta diària sota el lema "Al teu gust". L'agenda inclou des de monòlegs i música local al Casal de Joves fins a audicions de sardanes, aplecs a les ermites del municipi i festes populars de veïns.

0: Pel que fa al temps d'aquesta tarda, la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, però especialment a la zona interior del Maresme Nord. En general, no s'esperen precipitacions, però no es descarta algun ruixat al terç nord de la comarca. Els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component variable. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls, el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures màximes baixaran fins als 27 graus i les mínimes pujaran fins als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 9 de juny del 2026 i ho fem parlant de la selectivitat perquè avui gairebé una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat les proves d'accés a la universitat. Ha arribat la setmana decisiva pels estudiants de batxillerat que volen accedir als seus estudis de grau. Avui un total de 27 alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat les PAU. Com és habitual, els estudiants del nostre municipi s'han desplaçat fins a Tordera per realitzar els exàmens que s'allarguen fins dijous. La selectivitat d'aquest any manté la seva estructura dividida en dues parts. La fase obligatòria, que consta de 5 exàmens que determinaran la nota d'accés de les assignatures de llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia i també una matèria de modalitat, segons el batxillerat cursat. Els alumnes que vulguin apujar la seva qualificació fins als 14 punts també podran presentar-se a la fase voluntària de matèries específiques. Segons el calendari oficial, la jornada d'avui ha arrencat a les 9 amb la prova de llengua castellana i literatura, seguida de llengua estrangera al migdia. Demà dimecres serà el torn d'història o història de la filosofia a primera hora, mentre que dijous els estudiants tancaran la fase general amb l'examen de llengua catalana i literatura, cada prova amb una durada d'una hora i mitja. Un cop finalitzats els exàmens dijous, els futurs universitaris hauran d'esperar unes setmanes per conèixer les seves qualificacions. Segons el Departament de Recerca i Universitats, les notes de la convocatòria ordinària de juny es faran públiques el pròxim dimarts 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta convocatòria forma part dels més de 2.000 estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca, com Mataró, Canet de Mar, Vilassar de Mar i també Tordera. Seguim parlant d'ensenyament perquè l'Escola de Música i Dansa comença avui els festivals de final de curs al teatre. Aquest dimarts l'Escola de Música i Dansa comença la recta final del curs escolar amb la celebració dels seus tradicionals festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i amics. La programació comença aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per les agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals, per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats també és la col·laboració entre disciplines, perquè en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música en directe interpretada pels companys. Sobre aquesta coordinació, el director de l'escola, David Martínez, ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a aquesta unió entre diverses disciplines.
1: Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe i l'apartat de música doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa. Ja fa ja 2 o 3 anys que va començar una cosa molt embrionària i la resposta tant dels alumnes com dels pares, això doncs, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Doncs coordinar tant com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat.
0: La celebració continuarà diumenge amb el festival de dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat 2 sessions, una a les 12 i una altra a les 6, per garantir que totes les famílies puguin gaudir dels espectacles. Més enllà de la tècnica artística, David Martínez ha destacat el valor pedagògic de pujar a l'escenari pel creixement personal dels infants.
1: És que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola, vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals, a l'escola, ja avui dia es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat, inclús ja no només als festivals, a les audicions que fem a nivell intern, doncs hi van 40-50 persones a l'auditori i van allà, agafen l'instrument, toquen, es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà davant de tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després, a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
0: A més d'aquests festivals, l'escola ja prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i Blanes, en una jornada amb entrada lliure. Marxem ara, de fet, cap a Blanes, on la policia local ha rescatat una dona francesa segrestada per la seva exparella. La policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va culminar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de quarts d'11 de la nit en una benzinera propera al centre. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances a Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La jove va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el seu relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i el desig de tornar amb la família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat de l'home en contacte amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no hi constava que estiguessin allotjats. Davant d'això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i, posteriorment, va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat. I a Malgrat, l'associació de barraques tornarà a organitzar la Festa Jove de Sant Roc a Malgrat de Mar. L'Ajuntament de Malgrat ha signat un conveni amb l'associació de barraques per tal que l'entitat assumeixi l'organització de les barraques de la Festa Major de Sant Roc 2026. Amb aquesta signatura recupera un model de gestió que s'havia perdut l'any 2016 quan el consistori va passar a encarregar-se directament de la festa. L'associació de barraques Malgrat va ser la responsable dels concerts joves entre els anys 2007 i 2015. Després d'aquest període, l'entitat va quedar inactiva, però ara reprèn la seva activitat amb una subvenció municipal de 64.500 euros per gestionar l'esdeveniment. Segons l'acord, l'associació tindrà plena autonomia per triar els grups musicals que actuaran durant les dues nits de festa, decidir quines entitats del poble podran muntar una barraca i gestionar l'emplaçament, el format, la sonorització, el lloguer d'escenaris, els generadors i també la publicitat. Tot i que l'organització recau en mans de l'associació, l'Ajuntament de Malgrat continuarà col·laborant estrictament. Segons han avançat des del consistori, l'Ajuntament assumirà les despeses derivades de la seguretat, la instal·lació de tanques i lavabos, el muntatge del backstage, un punt lila, el servei de socorrisme aquàtic i la recollida de residus. Des de la regidoria de joventut s'ha destacat que aquest canvi busca que les barraques siguin un esdeveniment més participatiu. Defensen que l'objectiu és que les entitats juvenils tornin a tenir el protagonisme que havien tingut històricament, fomentant així l'associacionisme al poble. Pel que fa a les dates de celebració, estan ja confirmades. Les barraques d'aquest any es faran els dies 14 i 15 d'agost. I a Tordera ha arrencat ja el Tordera Festiu amb una agenda de prop de 100 activitats per tots els públics. El municipi veí de Tordera ha donat ja el tret de sortida a una nova edició del Tordera Festiu, la programació transversal que agrupa les propostes lúdiques, culturals i esportives pels mesos de calor. Des del passat 5 de juny, la vila ha iniciat un calendari d'esdeveniments que s'allargarà fins a mitjans de setembre. La iniciativa, que arriba al seu tercer any consecutiu, és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i les diverses entitats del poble. Sota el lema El teu gust, el programa d'enguany, destaca per la seva gran magnitud. S'han organitzat prop d'un centenar d'activitats, el que suposa una mitjana de gairebé una proposta diària per gaudir de l'estiu sense sortir del poble. L'objectiu del Tour d'Era Festiu, segons detallen des del consistori veí, és oferir alternatives per totes les edats i interessos a gairebé tots els punts del poble. Entre el ventall de propostes, els assistents podran trobar cultura i música, com el Festival Multipolar de la Biblioteca, les nits d'estiu al Casal de Joves amb monòlegs i música local, o les tradicionals audicions de sardanes. També hi haurà els clàssics aplecs a les ermites tordarenques i les festes populars de veïnats i urbanitzacions. També tornejos esportius i activitats a l'aire lliure que complementen l'agenda institucional. Per consultar la programació, l'Ajuntament habilita la informació a través de les seves xarxes socials. També ha editat un llibret físic que es pot recollir gratuïtament a les dependències municipals.

És moment d'obrir la hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 250 cabres van netejar les urbanitzacions de Santa Susana per reduir el risc d'incendi. Aquell any el consistori va tornar a comptar amb l'ajuda de cabres per fer la neteja de les franges perimetrals d'algunes de les urbanitzacions de Santa Susana. La tècnica s'anomena silvopastura i, a banda de reduir el risc d'incendi, ajuda a la biodiversitat dels boscos. La silvopastura consisteix en el fet que els animals campen pels boscos i matollars, durant la seva estada aprofitant els recursos que ofereix el bosc per alimentar-se i a la vegada aporten molts altres beneficis. Entre aquests, ajuden a mantenir el sotabosc amb poc volum de biomassa i per tant es millora la prevenció d'incendis i també poden col·laborar a mantenir la biodiversitat. Aquesta tècnica de pastura també ajuda a mantenir els espais oberts entre el bosc. El 2021, Blanes venia un pis al centre de Barcelona. El consistori blanenc va treure a licitació la venda d'un pis de propietat municipal situada al ben mig de la ciutat de Barcelona. En concret, es tractava un pis de 138 metres quadrats al carrer Consell de Cent, entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. El pis estava deshabitat des de feia dècades i en molt mal estat. Era de propietat municipal perquè va ser una dació en pagament de l'Hospital Asil per fer front a un deute amb el consistori blanenc, que llavors en aquell moment el volia vendre a un millor postor. L'immoble es va vendre mitjançant subhasta a través de concurs públic, era a dir, que els que hi volguessin aquest habitatge haurien de presentar la seva oferta a la licitació. Una oferta que no podia ser inferior als 550.000 euros, que segons el plec de clàusules coincidia amb el valor de taxació realitzat al març del 2018. I el 2016 parlàvem del casal d'estiu municipal, que rebia 250 sol·licituds. Aquella setmana havia acabat el termini perquè es matriculessin tots aquells que volguessin anar al casal d'estiu. Fins a aquell divendres hi havia temps de presentar tota la documentació relativa a la inscripció a l'activitat que es faria als mesos d'estiu a les instal·lacions de l'escola Mas Prats. Aquell any, és a dir, fa 10 anys, es van inscriure 250 infants, una xifra una mica inferior a la d'anys anteriors. La raó aquell any podria ser la variada oferta estiuenca a la nostra població, on s'oferien casals, campus esportius, estades i també casalets.

0: És moment ara de consultar amb el nostre company, amb en Jordi Prat Savalls, quina és la proposta cultural que ens fa avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar de la jornada de circ. Aquest pròxim dissabte 13 de juny es viurà a Can Batlle, local de l'Eixida Jove. Tot plegat per mostrar, per exemple, les cloendes de l'entitat Fem Circ, que treballa allà mateix a Can Batlle, o també d'altres propostes. Començarà a partir de les 12 del migdia, amb la mostra de fi de curs de teles de l'entitat Fem Circ, però després hi haurà concerts, vermuts, arrossades, espectacle de circ obert, sessió de cabaret de circ solidari o també concert. Tota la programació la podeu consultar a través de les xarxes socials de l'entitat Fem Circ o també de Can Batlle.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem és recuperar la previsió meteorològica i ampliar-la per conèixer què és el que ens espera les pròximes hores. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí, després s'aniran retirant i donaran pas a un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i novament situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia començarien a pujar una mica, i aquest augment assumirà ja una miqueta més de cara a divendres, i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors prestiuencs.
0: Gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant quins han estat els titulars més destacats del dia. Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat avui les proves de la selectivitat. Un total de 27 estudiants del nostre municipi s'han enfrontat a les PAU, que s'allarguen fins dijous. La jornada d'aquest dimarts s'ha centrat a les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera. Hem parlat d'altres qüestions també relacionades amb ensenyament. L'Escola de Música i Dansa inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs. La programació arrenca aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música, que enguany aposta per les agrupacions col·lectives com grups de guitarra, violins i combos de música moderna. Els festivals continuen diumenge amb la dansa, que oferirà dues sessions per donar cabuda a totes les famílies. A Blanes, la policia local ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i que era agredida per la seva exparella. L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge en una benzinera propera al centre gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada. Després d'una persecució a peu, els agents van detenir l'agressor i van descobrir que sobre la víctima pesava una requisitòria internacional Schengen de desaparició a França. A Malgrat de Mar, l'associació de Barraques tornarà a assumir l'organització dels concerts joves de la Festa Major de Sant Roc després de 10 anys. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat que recupera el model de gestió que es va perdre fa una dècada, quan el consistori va passar a gestionar directament la festa. L'associació disposarà d'una subvenció municipal de 64.500 euros. I a Tordera s'ha donat ja el tret de sortida a una nova edició del programa festiu amb prop de 100 activitats. Aquesta iniciativa transversal és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i el teixit associatiu. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Ràdio Palafolls.
6: 24 hores de bona música.

0: les rondes internes continuem amb la ronda d'entrevistes als protagonistes de la política local, en cas amb els portaveus dels representants a l'Ajuntament de Palau. Avui ens visita la regidora que fa més anys que s'asseu a la sala de premsa de l'Ajuntament de Palafolls. Entre l'any 2003, és a dir, que en fa 23 anys que ocupa, de fet ha ocupat tots els papers de l'AUCA dins del consistori. Ha estat regidora de govern durant molts anys, ha estat regidora a l'oposició, ha estat cap de llista, ha estat cap de l'oposició i també recentment ha estrenat una nova faceta, que és el fet de ser regidora no adscrita al consistori palafollenc. Això vol dir que no té per sobre cap paraigües de cap partit polític. Això ha passat després que justament deixés voluntàriament el grup del PSC per desavinences que amb el temps, a més, s'han fet més clares i més evidents. Ha començat, doncs, un nou rumb en solitari, tot i que, en realitat, sembla que va de bracet amb el seu company i també exsocialista Martí Victòria, o almenys això ens comentava ahir la setmana passada. Avui volem analitzar el present, el futur, el passat també, d'aquesta legislatura, perquè a cada bugada, de fet, ens apareix un llençol nou. Amb Dolors Agüera, en parlem avui a l'Assumptes Intents, que és regidora no adscrita a l'Ajuntament de Palafolls. Què tal, senyora Agüera? Bona tarda.
1: Bona tarda, Marc.
0: Senyora Agüera, el senyor Martí Victòria deia fa una setmana que vostè podria haver estat alcaldessa de Palafolls si Joan Vila hagués fet un pas al costat i hagués acceptat, doncs, això, fer un pas al costat, i vostè seria alcaldessa de Palafolls. Això és així?
1: Sí, això és així.
0: I com és que no ho hem sabut fins ara que s'acaba la legislatura?
1: Bueno, perquè hi ha coses que queden dintre de les negociacions internes. Jo sempre he sigut molt prudent en aquest aspecte. I va ser així.
0: Explica'ns què va passar.
1: Bueno, pues, l'altre partit que estava, bueno, que podia fer govern amb el Partit Socialista, doncs va posar la condició de que el senyor Vila no fos l'alcalde, no? Que fos regidor, però que no fos l'alcalde.
0: Per tant, no demanava al cap com s'havia anunciat, és a dir, no que plegués, sinó que, com deia el senyor Victòria, fes un pas al costat.
1: Sí, que fos regidor, però que no fos l'alcalde.
0: I ell hi estava disposat o no?
1: Bueno, en un primer moment va semblar que podria ser, però després, bueno, ell ho va pensar personalment i va decidir que no.
0: Vostè estava disposada a fer el pas endavant i ser vostè l'alcaldessa de Palafolls?
1: Jo sempre he estat a disposició del que m'han confiat els meus companys. Tots els càrrecs que he tingut i tots els llocs que he ocupat me'ls han donat als meus companys.
0: Però escolti'm, no és una mica estrany que passades les eleccions, un mes després, perquè va ser abans de la Constitució dels Ajuntaments, per tant un mes després de les eleccions, es demani al cap d'un partit que justament, bueno, que faci un pas al costat d'un partit que ha estat escollit, com deia vostè, per la militància. És a dir, vostès dins del PSC ho van plantejar en algun moment de dir-li a Joan Vila fes un pas al costat perquè volem governar?
1: Bueno, això és una decisió molt personal. Li vas dir, això, aquesta decisió l'has de prendre tu. Si tu consideres que sí, perquè el partit acabés governant, doncs està clar que es dones un pas al costat. Si, jo què sé, consideres personalment que no, doncs no ho fas.
0: Trobo
1: una decisió molt personal.
0: Troba vostè que va ser un error?
1: Jo m'hauria marxat, perquè el meu partit i les polítiques que portaven s'haguessin doncs, pogut fer.
0: El que deia abans, eh? No, si l'objectiu principal d'aquelles eleccions era governar, fos com fos?
1: Bueno, en principi el PSC sempre ha sigut un partit de govern, no? La nostra trajectòria ha sigut de govern, no? En Palafolls, en altres municipis i altres institucions, i entenc que per això van fer la campanya i per això van lluitar, no? A la campanya per acabar governant.
0: I per què no volia
1: possible,
0: Palafolls Som,
1: no?
0: a Joan Vila com a alcalde? Tot bueno, i que havia tingut molta més representació que no pas Palafolls Som.
1: Bueno, l'altre dia van explicar alguna mica, no? Per les xarxes, no? Que no confiaven en la seva gestió i això, però això li hauria de preguntar a ells.
0: En aquest cas parlem també d'aquest moment, d'aquests pactes postelectorals, eh? Vostè, el senyor Victòria, tothom ha parlat que era un pacte natural el fet de pactar Palafolls Som i el PSC. Abans de les eleccions hi havia hagut algun contacte?
1: Per part meva, no. No hi havia hagut.
0: I de partit, li consta?
1: No.
0: Clar, perquè em sorprèn que passades les eleccions, si tothom donava per fet que era un pacte natural, Palafolls en digui sí, però al cap de llista no.
1: Bueno, són converses d'aquestes de poble, no? Perquè tots tenim, a veure, jo sempre he tingut relació amb el Francesc del Cafè, no? Perquè entre altres coses, quan era regidora del govern, ell també era president de l'Associació de Comerciants i havien treballat molt juntament, no? Altres membres de Palafolls Som, com el senyor Marín, també havia sigut company meu, i
0: el
1: per tant
0: nosaltres sí.
1: Teníem molt bona relació, i això que estàs prenent algú i dius, bueno, què, pactarem, no? Ens posarem d'acord. Pues sí, era bastant evident.
0: I en aquests moments previs ningú havia dit sí, però aquest cap de llista que porteu...
1: Bueno, en principi igual sí, però tot ha d'arribar en el seu moment. Quan tu no has, encara no has estat les eleccions, es parla per parlar, no? Perquè podien haver-se donat resultats que ni ajuntant-te poguessis sumar, no? Llavors te pot gustar o no te pot agradar.
0: Deia la senyora Armada en un vídeo, vostè ho feia referència, que un dels motius pels quals no confiaven en el senyor Vila com a futur alcalde de Palafolls, i per tant per això van decantar també el fet de demanar que fes un pas al costat, és perquè, diguem-ne, la seva empresa particular tenia problemes econòmics, estava en fallida i que per tant no es veia amb la capacitat de poder gestionar un pressupost entorn a 11 milions i mig d'euros, que és el que té l'Ajuntament de Palafolls. Està d'acord?
1: Bueno, cadascú, això és molt lícit. Si tu has de confiar en un grup de persones, doncs pues és normal que te qüestionis la seva trajectòria en tots els nivells, no? Perquè has de treballar, has de gestionar i has de tirar endavant un poble, i això té molta responsabilitat, i per tant es considera també que és un gest de preocupació, no? D'intentar saber com serien els teus socis. Jo ho trobo correcte que es preocupin, eh?
0: La mateixa pregunta que li feia abans, si era un pacte natural previ a les eleccions, com és que això no s'havia mínimament parlat? Em costa entendre, senyora Güera, que si vostès ho donaran gairebé per fet, la nit electoral gairebé es donava per fet, això ho han dit tots vostès, eh? No és que ho digui jo, que més no hi era, sinó que es donaria aquest pacte. Clar, que de cop digui, no, el volem, aquest cap de llista no, perquè resulta que té problemes econòmics, això no s'havia parlat abans?
1: No, perquè a veure, el lloc encara no s'havia, la partida no s'havia jugat, podia haver passat, no?, que Palafolls no traies cap representant, o com que traies quatre, o com que Iniciativa també tingués representació, fins i tot Junts o bueno, els altres partits. És que fins que no jugues la partida no saps realment quins seran, no?, com te quedaré al tablero.
0: Vostè està dolguda que el PSC no obligués a Vila a fer aquest pas al costat o no?
1: No, jo crec que el PSC ja és suficientment adult, entre cometes, per saber què ha de fer.
0: I el partit com es va posicionar en aquell moment? A
1: és
0: favor
1: complicat
0: de Vila?
1: Perquè quan l'acte no deixa de ser personal teva.
0: Sí.
1: Llavors és complicat, per molt partit que
0: sigui.
1: Vol dir
0: que si potser
1: tu...
0: si el partit hagués pressionat, el senyor Vila hagués

0: permetre compartir, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic. Compartir amb el nivell, no? Amb l'institució que té el PSC.
1: El primer pressupost vostès van votar en contra, perquè va ser, es va aprovar gràcies a Palafolls-Som, i els dos següents sí que va ser amb el suport, en aquest cas, per l'abstenció del PSC. Clar, jo li preguntava això, si vostè estava dolguda i si que des d'aquell punt havia estat, per entendre també una mica la situació. És a dir, nosaltres hem tingut entrevistes cada any en assumptes interns i és el que deia al principi, a cada vegada, més de perdre un llençol, n'hem descobert un de nou. Aquesta possibilitat de que vostè fos alcaldessa, és a dir, el fet de que Palafolls-Som posés sobre la taula el fet de que el senyor Vila fes un pas al costat i vostè es convertís llavors en alcaldessa, això ha sortit perquè el senyor Victòria ho va explicar la setmana passada. Vostès ara estan més lliures per explicar, entenc que no estan sota el paraigua del PSC. Hi ha alguna cosa més que no hem sabut de tot aquest procés postelectoral?
0: No ho sé, va sortir el meu nom perquè jo era la persona que portava més temps a l'Ajuntament, que havia gestionat l'Ajuntament, i per un tema d'experiència, suposo. Això també a Palafolls-Som ho podem preguntar. Amb el tema del pressupost, jo ja vaig dir que sí que ens van condicionar el vot de l'abstenció. Nosaltres ens vam reunir com a grup municipal el dimecres, que teníem el ple el dijous. Nosaltres vam acordar votar en contra. Així ho van comunicar a la gestora i al grup de la gestora que teníem de WhatsApp, i hi havia gent de Mataró, de l'executiva de Mataró, i ens van donar l'okay. Teníem l'okay del vot en contra. No sé què va passar aquella nit.
1: Sí, Mataró també va donar l'okay en contra.
0: Sí, ens van donar l'okay del vot en contra. Bueno, a partir d'aquí van haver-hi trucades entre partits, ens van convocar a Mataró i ens van dir que havien de buscar projectes per justificar l'extensió del pressupost.
1: El que estic entenent, senyora Güera, vostè està dient que Esquerra, la part comarcal d'Esquerra, hauria trucat, estem fent hipòtesis perquè entenc que no ho sap del cert, però vostè considera que hi ha una trucada des d'Esquerra al PSC per dir, escolta'm, això s'ha d'aprovar, però quina força té Esquerra comarcal si no han ni pactat amb vostès amb el Consell?
0: No ho sé, jo sé que va haver-hi trucades entre els dos partits i que a partir d'aquí ens van convocar.
1: Això ho sap?
0: Sí. Sí, perquè es va posar en el grup de WhatsApp i a partir d'aquí se'ns va convocar i se'ns va convidar, o com es vulgui dir, a que busquessin projectes per arribar a un acord per l'extensió del pressupost i justificar-ho. Jo entenc que això és obligar-te, entre cometes, convidar-te a, no sé.
1: I fer política no és intentar arribar a acords?
0: Sí.
1: Però vostè estava tancada en banda a fer acords
0: no,
1: amb aquest
0: govern. No, és que estem al lluny, han passat 18 mesos i els acords del primer pressupost encara no s'han complert.
1: Hi havia data per fer-lo?
0: Jo crec que has de ser una mica seriós, no?
1: El fet que l'escollissin una mica, el que vostè deia, perquè portava molts més anys, m'ho ha explicat a la portada, vostè porta 23 anys, si no ens hem equivocat, a l'Ajuntament de Palafolls, amb diferents posicions, com hem explicat. El fet que apostessin per vostès Palafolls-Som, això ha fet que vostè estigui més proper a Palafolls-Som? O sigui, l'ha costat una mica més a les seves posicions o ja ho era abans d'entrada?
0: No, les posicions d'en Palafolls-Som, jo per un tema d'afinitat, de companyerisme, que jo tenia companys ja que estaven en aquelles llistes, doncs això sí que m'ha fet, i el programa era molt similar, era treballar per al poble, teníem coses similars i la manera d'actuar doncs era més propera a mi personalment que no la d'Esquerra.
1: Ara que vostè no està en el PSC, li pregunto, si hi ha exregidors socialistes dins de Palafolls-Som, n'hi ha perquè són visibles i n'hi ha hagut uns que han passat i han marxat, per què es crea una llista a part i per què no estan dins del PSC?
0: Bueno, pues perquè hi ha gent que no se sent còmoda, estan sota el paraigües d'un partit, d'unes sigles, perquè després passen aquestes coses, no?, que a vegades t'acondicionen doncs, a anar per un camí o anar per un altre.
1: Vostè ens explicava que havia tingut ofertes per presentar-se a les properes eleccions, queda un any, d'aquí un any ja haurem passat les eleccions. Ens pot explicar quina és aquesta llista? És la mateixa que li va oferir a Martí Victòria o no?
0: Bueno, jo tinc diverses propostes de partits per incorporar-me a les...
1: No m'ha dit el senyor Osorio?
0: No, després, jo no diré cap partit, això no ho diré. Tinc propostes per incorporar-me a les llistes, no sigui la cap de llista, i tinc...
1: Vostè no seria la cap de llista en aquestes llistes?
0: No, i després tinc una proposta que un partit m'ha posat tota l'estructura per ser la cap de llista.
1: És a dir, un partit que no s'ha presentat
0: llista,
1: mai?
0: O podria ser, no ser la cap de llista, sí.
1: Aquest partit s'ha presentat alguna vegada?
0: No.
1: És nou, de nova creació?
0: A Palafolls no.
1: A Palafolls no, però ja és d'aquests de nova fornada, no?
0: No.
1: Haurem d'estar pensant. Deia el senyor Victòria que ella estava entre 40 i 60. Però
0: és que la família...
1: La família apreta. En el seu cas també?
0: Sí, la meva família també apreta.
1: Com estaria vostè en percentatge?

0: I la gent pel carrer també apreta, però en direccions oposades.
1: Vostè com estaria, si hem de valorar?
0: Pues no ho sé, la meva família sempre respectarà.
1: Vostè té ganes de continuar?
0: Sí. Martí deia 60-40, no?
1: Va anar canviant. Durant tota l'entrevista va començar 50-50, però al final ja estava 40-60, i si haguem apretat una mica més. Però deia que si es presentava amb algú seria amb vostè. No aniria a cap altra banda. Aquestes ofertes que ha tingut vostè també acceptarien la Martí Victòria o no?
0: Sí, jo també demanaré que ell vingui amb mi.
1: Sí?
0: Sí.
1: Faran tàndem.
0: Sí.
1: I si ell decideix no presentar-se?
0: Bueno, això ja, aquí ja no...
1: Llavors potser
0: podria anar sola. Si jo decideixo que sí, doncs aniré jo sola.
1: Escolti'm, què sabia vostè de les converses que va destapar la mateixa Mònica Armada sobre una moció de censura la passada tardor entre el PSC i Palafolls-SOM?
0: Pues jo sabia de totes les reunions que es duen a terme per això.
1: Qui hi havia aquestes reunions?
0: Pues hi havia persones de la gestora.
1: La gestora que va imposar Mataró, que són els mateixos que, segons vostè, imposa que aquí es voti a favor.
0: Sí.
1: Una mica estrany, no?
0: Bueno,
1: per una banda manté a Esquerra, però per l'altra està...
0: I segons les entrevistes que han tingut els meus excompanys, diuen que ha de ser el portaveu, diuen que ha de ser el cap de l'agrupació, clar.
1: Però el senyor Victòria em deia que quan escollien aquí, o quan s'ha escollit cap de llista aquí, el senyor Vila, per exemple, no va ser escollit perquè Mataró ho deia.
0: No, fins ara no.
1: És a partir d'ara que hi ha un intervencionisme.
0: A partir d'ara, des de la gestora, el portaveu...
1: Però és una mica contradictori que a la tardor vol dir setembre, octubre, novembre,
0: sí.
1: Hi haguessin hagut converses per part de la gestora, membres de Mataró, deia el senyor Victòria, per derrocar Esquerra Republicana, però dues setmanes després apuntalen Esquerra Republicana amb l'abstenció del pressupost.
0: Bueno, són aquestes contradiccions difícils d'entendre.
1: Qui hi havia en aquestes...
0: Bueno, hi havia membres de la gestora que jo no...
1: Membres de la gestora?
0: No faré públics.
1: Eren de Palafolls, aquests membres de la gestora?
0: Hi havia d'aquí i hi havia de fora.
1: Per exemple, de Pineda?
0: No ho sé.
1: Per exemple?
0: No diré res.
1: Que de fora de la gestora sembla que només hi havia una persona.
0: Bueno.
1: Per tant, si hi havia de fora, ja ens queda clar que una d'aquestes persones era precisament de fora.
0: A mi tot el respecte i tot per aquestes persones, perquè van fer una feina.
1: I per què no en sabia res el senyor Vila?
0: Bueno, és que no sap res d'això, no sap res de la reunió de no sé què, no sap res de, no sé, una mica estrany, no? Que era catalista i no sabia res de les reunions que es feien, no sé.
1: Ell sempre deia que, per exemple, que vostès van tenir a Calella no en sabien res. S'ho creu que no en sabia res o no? Aquesta reunió de Calella era per acabar d'intentar altre cop posar-la vostè com a alcaldessa o no?
0: Bueno, era per parlar una mica... Bueno, que Palafolls-SOM parlés directament amb el que és l'executiva, no? L'organigrama de Mataró.
1: Però no va arribar a un acord.
0: No.
1: Entenc que Palafolls-SOM continuava mantenint-se.
0: Estarien governant.
1: També és veritat. Entenc que Palafolls-SOM mantenia el fet de que no volia Joan Vila i que continuava apostant per vostè com a alcalde,
0: sí.
1: Com a alcaldessa de Palafolls.
0: Sí.
1: Deia que la senyora Armada va dir que hi havien posat dos noms per possibles alcaldes. Un és el seu, l'altre quin deu ser?
0: Jo per respecte,
1: senyora Ovella,
0: sí que ho sé, però no ho diré.
1: Pot ser... l'altre regidor que marxa, Martí Victòria?
0: No ho sé, no diré qui és l'altre company per respecte a ell, amb el company o la
1: ell.
0: Amb ell.
1: Vinga, ja sí, tenim que és ell.
0: Amb ell i amb Palafolls.
1: I era regidor, per tant.
0: No sé.
1: Per tant, o era el senyor Victòria o el senyor Alonso. Bueno, no hi havia més ells. Això és com una gincama, senyora Güera? Estic aconseguint coses. Estic aconseguint coses. Vostès plantejaven una moció de censura. Vostè estava a favor, entenc, d'aquesta moció de censura quan es plantejava la tardor passada. En base a què? Simplement per aconseguir el poder o perquè estava fent una actuació dolenta al govern d'Esquerra Republicana?
0: Bueno, perquè creien que la nostra manera de treballar és diferent a la d'Esquerra, no? Hi ha coses que nosaltres doncs, fem d'una altra manera. Tot el tema d'obrir l'Ajuntament, no? Que no hi havia manera que s'obrís la porta, demanar tanta cita prèvia, tot això creiem que ha de ser més accessible de cara a la ciutadania. I bueno, altres qüestions, no? Projectes que nosaltres hauríem gestionat d'una altra manera, tema de recolzament a les entitats que sempre s'estan queixant, no? O, bueno, una mica el dia a dia.
1: I per què fracassen aquestes converses de moció de censura la passada tardor?
0: Bueno, pues perquè hi havia...
1: Perquè el senyor Vila hagués votat que no?
0: Pues era una possibilitat.
1: I vostès marxen de tant vostè com el senyor Victòria, marxen realment pel pressupost o perquè no hi havia finalment un camí cap a la moció?
0: No, el pressupost va ser el detonant. jo considero...
1: La gota que va fer vessar el got.
0: Sí,
1: però en aquest got també hi havia el tema de l'emoció, no? El fet de no haver pogut articular l'emoció?
0: No, perquè l'emoció ja portava més temps i havíem continuat. Ja teníem clar que acabaríem la legislatura estant a l'oposició. Però és que jo personalment, i continuo creient, que el PSC no es mereix que li prenguin el pèl d'aquesta manera. Ho dic sincerament. I com que em feia mal, doncs vaig dir s'ha acabat. Amb mi no ho comptaran.
1: Vostè ja no està en el PSC... Tot, aquesta propera tardor tocarà de nou parlar d'ordenances, parlar de pressupostos. Vostè se sabrà negociar amb Esquerra Republicana si demana, o si vostè vol?
0: Bueno, sí, per què no?
1: Amb tabula rasa, començant de zero o...
0: Jo no tinc res, amb Esquerra hi ha projectes de poble que he votat a favor, he votat dintre del PSC i he votat, ara que soc regidora no escrita, els habitatges de protecció oficial són bons per Palafolls. El tema de Castell, doncs conserven el patrimoni del nostre municipi, encara que hi ha gent que diu per què gasteu els diners al Castell i no amb els carrers, no? Però són coses diferents. Hem recolzat tot el tema de les canonades de distribució de xarxa amb aigua i tot. Sempre que hi hagi coses pel poble, ens trobaran.
1: Per tant, podria ser que vostè s'assegués, perquè només falta un regidor, diguem-ne. Per tant, podia, vostè podia ser al final la peça clau,
0: la majoria, no?
1: Qui doni la majoria a Esquerra Republicana. M'ho apunto per la propera, si així li preguntarem. Escolti'm, tornem al present. Vostè està a favor de la benzinera que s'ha d'instal·lar aquí a l'entrada del nostre poble, al carrer Passant, entre Passada i Ramon Turró?
0: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, eh? Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets. I he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de la Generalitat, tots els permisos, com estan, i quan ho tinguem acabaré de pronunciar, però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és d'això... També és delicat, eh? És un tema d'equilibri molt, molt complicat.
1: Si jo hagués de votar, ja sé que m'ha dit que no té tota la informació, però bàsicament hi ha un projecte d'instal·lació d'una benzinera a tocar de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així d'entrada, com li barrufa això? Li agrada o no li agrada?
0: Pues és complicat, eh? No m'agrada realment. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada.
1: Sí,
0: no?
1: L'altre dia el senyor Victòria parlava de que uns veïns s'havien manifestat, d'altres no. Jo no ho vaig entendre. Vostè ho va entendre, això, que va dir senyor Victòria, o no?
0: Sí, suposo que refereix que a la de zona de l'esclat, sí. Els veïns no s'han posicionat en contra, no? Entenc que es referia a això, no parla tan bé, però entenc que és això, perquè aquesta sí que hem vist que els veïns...
1: Hi ha una forta, sí, ha una forta reacció
0: cartes,
1: en contra.
0: No? Estem veient que hi ha un moviment.
1: S'ha reunit o han demanat reunir-se amb vostè, els veïns? O els propietaris del terreny?
0: No, jo no he parlat amb ells.
1: Escolti'm, ja han acabat, estem a, ja no sigui dintre de juny, ja estem a 8 o 9 de juny, a finals del mes passat de maig acabaven les obres del castell de Palafolls, les que estaven finançades per al fons Next Generation. No sé si he tingut opció de veure el que s'ha fet o com ha funcionat.
0: No l'he vist, encara no hem...
1: I què en sap?
0: Bueno, sé que és el recinte sobirà, no era el que més es protegia, no? I és la sala que estaven preparant per fer les visites o per fer alguna mena de... com una sala d'actes, no?
1: Sí.
0: I després es posarà una guingueta, no? També per als accessos, estarà tot més arreglat, quan... A veure si ens fan una visita guiada.
1: En principi ara les obres continuen, perquè la gent no es pensi que ara obrirà
0: el
1: castell.
0: Sí, hi ha una segona fase.
1: Trigarà una segona fase, que cas amb fons propis. Però quan obri el castell, previst per la propera tardor, deia l'Ajuntament que ja no serà, com sempre, obert al públic, ja en el 24 hores, que tu podies anar a les 3 de la matinada, també són ganes, però avui cadascú, ja no es podrà fer, serà tancat especialment la zona on s'actua, com vostè deia, el recinte Sobirà. Què li sembla?
0: Bueno, serà un tema complicat per als que som d'aquí de tota la vida, perquè allò és com casa nostra, tots hem pujat alguna vegada o ens han vingut convidats a casa, que anem al castell que hi ha unes vistes molt maques i, bueno, i tots sabem per on entrar i per on sortir, encara que hi hagi tanques, tots hem pujat.
1: Sí, però el recinte Sobirà és més complicat.
0: Sí, no, aquest és més complicat. Bueno, ens haurem d'acostumar. Perquè...
1: Vostè apostava que el govern acabaria les obres, de fet ho va fer sobre la botzina, jo crec que l'últim segon encara estaven posant maons, però que acabaria la inversió d'aquests 3, gairebé 3 milions d'euros al castell, vostè confiava o no?
0: Sí, jo confiava que s'acabarien, perquè a veure, quan demanes una subvenció d'aquest tipus a les jugues molt i has d'estar molt segur. Clar, en un recinte com aquest, que potser moure una pedra suposa que caiguin unes quantes, era una mica complicat, no? O arriscat o temerari, no? Dir que sí que ho assolirien, però bueno, finalment ens hem de felicitar a totes les persones que han treballat, que han arribat a temps i podem cobrir la subvenció.
1: Bàsicament perquè si no s'arribava a temps es perdien els diners o una part dels diners, sí, d'aquesta subvenció. Passa el mateix amb els HPO, amb els habitatges de protecció oficial, aquesta vintena d'habitatges que estan en construcció en aquesta perllongació del carrer del Mig. Li pregunto el mateix, no sé si els ha visitat o ha pogut veure l'evolució d'aquestes obres.
0: Passàvem pel carrer, no?, que vens pel carrer del Mig, doncs veus la projecció, no? Sí. Sí que al final sí que es veien moviments de terra, però no t'ho imaginaves, no? I un dia comences a veure aixecar parets, no?, perquè això és molt ràpid, com que són mòduls, de seguida ja vas veure, no?, que aixecaven les parets. Aquí sí que la companya de Palafolls va demanar fer una visita, i l'altre dia l'alcalde ens va dir per buscar una data per ensenyar-nos algun pis que ja estava acabat.
1: Vostè creu que arribarem a final, també això s'ha d'acabar a finals d'aquest mes de juny, sí, el límit és a finals d'aquest mes de juny?
0: Sí, jo crec que sí.
1: S'ha explicat molt poca cosa sobre el procés d'adjudicació d'aquests pisos. Bàsicament, doncs, que hi haurà una sèrie de pisos que ja gairebé per llei o per normativa ha d'anar destinada a certs col·lectius, però entre algunes de les prerrogatives que té l'Ajuntament hi ha la de demanar un mínim d'empadronament al nostre municipi, ja sigui continuat, és a dir, els últims anys, mínim 3 anys empadronat, o dels últims 10 anys haver estat, doncs, això, 3 anys empadronat. Què li sembla, això?
0: Doncs sí, em sembla bé que hi hagi un mínim d'empadronament, perquè si no seria molt injust per la gent que és d'aquí de Palafolls, que vol viure, continuar visquent aquí al seu poble. A mi em sembla bé.
1: En la darrera entrevista que vam tenir aquí d'Assumptes Interns, vostè carregava contra la gestió de l'actual govern municipal, especialment per l'ampliació del capítol 1, capítol 2 dels pressupostos, el de personal, el de serveis. Què li sembla que ara us vulgui crear la figura d'un inspector de policia?
0: Bueno, jo penso que primer hem de cobrir més agents, no?, o tenir coberta l'escala per sota, no?, perquè ja tenim comandaments i crec que teníem una sergent, no?, o tenim una sergent,
1: sí.
0: Crec que s'ha de consolidar la comissió de servei, crec que a 30 de juny.
1: Sí, no? Si m'equivoco, més de juny, sí.
0: Sí. Doncs crec que s'ha de consolidar per baix i després, pues, quan tinguis l'escala per baix consolidada, doncs...
1: Quan diu consolidada vol dir que els agents que són agents s'acabin de treure,
0: sí,
1: la carrera.
0: Tenim els caporals, que tenim places vacants, la plaça de sergent està vacant, o sigui, crec que per baix encara tenim feina.
1: Per tant, vostè creu que no és necessari?
0: Ara mateix no.
1: Quan vostè era en el govern, el 2007, vostès també presentaven una oferta d'inspector de policia, com és que llavors sí que ho era.
0: Bueno, suposo que el regidor...
1: Perquè a més segur que hi hauria molts menys agents, perquè teníem 8.000 habitants.
0: El regidor, o a lo millor per tenir un comandament, a la persona que tu havies buscat o que volia venir a Palafolls, doncs demanava tenir un càrrec més important, no ho sé.
1: Però que es creien les places una mica en funció de qui ve?
0: No, però la gent es mou. La gent es va movent en comissions de servei, en permutes... Però clar, jo personalment...
1: Hi ha suficients agents a Palafolls o no? Tenim
0: 22, crec que
1: si no recordo malament.
0: Bueno, jo crec que si els tinguéssim tots, els 4 caporals i l'estructura, estaríem en el número ideal.
1: Però sempre no
0: es vol demanar més.
1: No els tenim perquè estan de baixa, no els tenim perquè no estan
0: coberts.
1: Bueno,
0: hi ha gent de baixa, els caporals no... Ja,
1: però això és inevitable, suposo.
0: Bueno, tenim 2 caporals que estan amb, com es diu, en comissió... No,
1: en comissió de servei?
0: Sí, que es nomenen provisionalment,
1: no? Ah, sí, sí.
0: Ara no me surt la paraula.
1: Bueno. Sí, accidentals, una mica accidentals.
0: Estan com en substitució dels caporals actuals. Això te vol dir que són 2 agents que estan ocupant 2 places de caporal. Per tant, te falten 2 agents. No sé, jo crec que amb 22, 23 i tota l'escala després de 4 caporals, un sergent, un inspector...
1: Sí, 23 rasos, per entendre'ns, sí. Llavors els 4 caporals, sergent, sotsinspector i inspector?
0: Bueno, jo me pararia...
1: Sí, perquè crec que no hi ha res més després
0: superintendente, no,
1: però
0: sí.
1: Suposo que...
0: Això ja se'ns va de poble, eh?
1: I la figura del càrrec de confiança que vol implementar en aquest cas el govern d'Esquerra Republicana en aquest final de mandat, de fet a partir d'aquest mes de juny, què li sembla?
0: Jo amb els càrrecs de confiança no tinc cap problema, eh? Nosaltres havíem tingut sempre càrrec de confiança.
1: Fins a 3.
0: Teníem gerent, teníem... Cap
1: de la brigada i coordinador de cultura.
0: Vale? El que passa és que... És una mica típic, no? Perquè és el nostre arquitecte que assessorarà, però clar, no té signatura perquè no és un funcionari. I l'Ajuntament necessita...
1: S'haurà jubilat.
0: Sí, l'Ajuntament necessita algú que signi tots els projectes. Per tant, això que venia el senyor Vila de que el cost era 0, jo no sé com ha fet els números. Però clar, si tenim un arquitecte en plantilla, que costa, m'ho invento, 40.000 euros. Tenim un arquitecte...
1: Bueno, una mica més, segurament.
0: un arquitecte que està en un contracte programa per gestionar tots els temes, sí, de Next Generation, però aquest no el contaré perquè aquest senyor o senyora marxarà quan passin els 3 anys. Això no ho contaré. El tenir un arquitecte són 40.000 euros. Ara tenim un càrrec de confiança, 40.000 més. Seran 80. Cos zero, no? S'ha doblat. Perquè, clar, algú ha de fer els informes que s'ha
1: perquè
0: de signar.
1: Aquesta que està en un contracte programa no pot signar?
0: No, bueno, pot signar, però no podrà assumir tota la tasca que se li vindrà. Perquè, clar, si tu deixes, tens dues figures i ja la, diu que està el Departament d'Urbanisme, està col·lapsat, si només deixes una figura, és complicat. Per tant, és que la
1: però vostè
0: plaça,
1: està en contra pel fet que suposa un augment de recursos econòmics i bueno, no pas perquè la persona
0: també,
1: que estem parlant en qüestió s'ocupi de la gestió o la gestió o la supervisió d'aquests assumptes.
0: No, en contra de la persona no tinc res, és una persona que va venir amb nosaltres i és un professional esplèndid i amb molta experiència i una
1: tant,
0: gran capacitat.
1: No la creu necessària o és una qüestió de diners?
0: No, jo crec que s'haurien d'haver fet els passos, no? Si aquests senyors sabien que per llei, és per llei que als 70 s'ha de jubilar i ja no el deixen prorrogar més perquè està fent pròrrogues, doncs s'havia d'haver previst de treure la plaça, no? I a partir d'aquí, doncs, el que ens van explicar, que conviurien dos semestres, un semestre, 6 mesos, amb dos per fer el traspàs. Clar, això no ha passat i ara ens trobem que estem aquí.
1: Escolti'm, en el seu dia es van parlar que ja han existit trobades, converses pel canvi de el model de recollida d'escombraries a Palafolls. Se n'han fet més o no?
0: Ens van convocar amb una consultora que ens va venir a presentar una mica bueno, diferents projectes de municipis, van valorar una mica el que teníem aquí nosaltres, no? Que van dir que els contenidors eren molt fantàstics, que el Martí estava content perquè per fi algú li havia dit que eren, bueno, ens van dir que eren contenidors que perfectament es podien modificar per tenir la targeta,
1: sí,
0: aquesta targeta que tu passes,
1: que es diu Easy,
0: sí, que tu passaries i això te permetria tenir bonificacions després.
1: Sempre quan que s'escollí el model,
0: sí,
1: el model de contenidors intel·ligents,
0: sí,
1: que no sé si està,
0: sí,
1: molt per la labor des de l'Ajuntament, perquè em sembla que sempre han apostat pel porta a porta.
0: Sí, Esquerra sempre ha apostat per la porta a porta. Jo crec que el sistema que hi ha ara funciona, s'haurien de fer sí, més campanyes informatives o de sensibilització per la gent i també, per què no, alguna campanya sancionadora, perquè hi ha gent que no recicla perquè no vol.
1: Doncs senyor Güell, ens hem quedat sense temps, només li demano, perquè com que falta un any, entenc que això de la decisió de si va una llista o va una altra, o si vostè la lidera una nova o nova de número 1 en alguna, que no sé si té pensat quan ho dirà això, quan ho decidirà.
0: Bueno, m'agafaré l'estiu per acabar de decidir.
1: Ui, mare meva.
0: No, ja tens de tot, li dic jo que he portat moltes campanyes.
1: Dolors Agüera, regidora no escrita de l'Ajuntament de Palafolls, moltes gràcies per ser avui a les Assumptes.
0: Gràcies a tu, Marc.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat avui les proves de la selectivitat. Un total de 27 estudiants del nostre municipi s'enfronten a les PAU, que s'allargaran fins dijous amb examen de matèries obligatòries i voluntàries. La jornada d'aquest dimarts s'ha centrat a les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera amb una durada d'una hora i mitja per cada examen. Les notes d'aquesta convocatòria ordinària es faran públiques el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta fita forma part del gran volum d'estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca com Mataró, Canet, Vilassar o Tordera.

I aquesta, com sempre, no és l'única notícia d'avui. N'hi ha d'altres, perquè l'Escola de Música i Dansa inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs al teatre per mostrar el treball de l'alumnat. La programació arrenca aquesta tarda amb el Festival de Música, que enguany aposta per les agrupacions col·lectives, com grups de guitarres, violins i combos de música moderna. Una de les novetats també és la col·laboració directa entre disciplines, on els alumnes de dansa ballaran amb música en directe, interpretada pels seus companys de l'escola. El director del centre, David Martínez, ha posat en valor el creixement personal i el valor pedagògic que suposa pels infants pujar a l'escenari. Els festivals continuaran diumenge amb dansa, que oferirà dues sessions per donar cabuda a totes les famílies. Avui parlarem també de successos, perquè la policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i que era agredida per la seva parella. L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge en una benzinera propera al centre de la vila, gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle on la noia estava tancada. Després d'una persecució a peu, els agents van detenir l'agressor i van descobrir que sobre la víctima pesava una requisitòria internacional Schengen de desaparició a França. La jove va denunciar que l'home l'havia amenaçat de mort i li havia pres el mòbil per evitar que demanés ajuda o es pogués comunicar amb la seva família. També avui parlarem de Malgrat de Mar, perquè l'associació de Barraques tornarà a assumir l'organització dels concerts joves de la Festa Major de Sant Roc d'aquest any. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat que recupera el model de gestió participatiu perdut fa 10 anys, quan el consistori va passar a gestionar directament la festa. L'associació disposarà d'una subvenció municipal de 64.500 euros i tindrà plena autonomia per escollir els grups musicals i les entitats que muntaran les barraques. I Tordera ha donat el tret de sortida a una nova edició del programa festiu amb prop de 100 activitats. Aquesta iniciativa transversal és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i el teixit associatiu, oferint una mitjana d'una proposta diària sota el lema "El teu gust". L'agenda inclou des de monòlegs i música local al Casal de Joves fins a audicions de sardanes, aplecs a les ermites del municipi i festes populars de veïns.

0: pel que fa al temps d'aquesta tarda, la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, però especialment a la zona interior del Maresme Nord. En general, no s'esperen precipitacions, però no es descarta algun ruixat al terç nord de la comarca. Els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component variable. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls, el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures màximes baixaran fins als 27 graus i les mínimes pujaran fins als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 9 de juny del 2026 i ho fem parlant de la selectivitat perquè avui gairebé una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat les proves d'accés a la universitat. Ha arribat la setmana decisiva pels estudiants de batxillerat que volen accedir als seus estudis de grau. Avui un total de 27 alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat les PAU. Com és habitual, els estudiants del nostre municipi s'han desplaçat fins a Tordera per realitzar els exàmens que s'allarguen fins dijous. La selectivitat d'aquest any manté la seva estructura dividida en dues parts. La fase obligatòria, que consta de 5 exàmens que determinaran la nota d'accés de les assignatures de llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia i també una matèria de modalitat, segons el batxillerat cursat. Els alumnes que vulguin apujar la seva qualificació fins als 14 punts també podran presentar-se a la fase voluntària de matèries específiques. Segons el calendari oficial, la jornada d'avui ha arrencat a les 9 amb la prova de llengua castellana i literatura, seguida de llengua estrangera al migdia. Demà dimecres serà el torn d'història o història de la filosofia a primera hora, mentre que dijous els estudiants tancaran la fase general amb l'examen de llengua catalana i literatura, cada prova amb una durada d'una hora i mitja. Un cop finalitzats els exàmens dijous, els futurs universitaris hauran d'esperar unes setmanes per conèixer les seves qualificacions. Segons el Departament de Recerca i Universitats, les notes de la convocatòria ordinària de juny es faran públiques el pròxim dimarts 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta convocatòria forma part dels més de 2.000 estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca, com Mataró, Canet de Mar, Vilassar de Mar i també Tordera. Seguim parlant d'ensenyament perquè l'Escola de Música i Dansa comença avui els festivals de final de curs al teatre. Aquest dimarts l'Escola de Música i Dansa comença la recta final del curs escolar amb la celebració dels seus tradicionals festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i amics. La programació comença aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per les agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals, per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats també és la col·laboració entre disciplines, perquè en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música en directe interpretada pels companys. Sobre aquesta coordinació, el director de l'escola, David Martínez, ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a aquesta unió entre diverses disciplines.
1: Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe i l'apartat de música doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa. I ja fa ja dos o tres anys que va començar una cosa molt embrionària i la resposta tant dels alumnes com dels pares, això doncs, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Doncs coordinar tal com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat.
0: La celebració continuarà diumenge amb el festival de dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat

0: es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà davant de tothom toquen, es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després, a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
1: A més d'aquests festivals, l'escola ja prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i Blanes, en una jornada amb entrada lliure. Marxem ara, de fet, cap a Blanes, on la policia local ha rescatat una dona francesa segrestada per la seva exparella. La policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va culminar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de quarts d'11 de la nit en una benzinera propera al centre. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances a Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La jove va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el seu relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i el desig de tornar amb la família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat de l'home en contacte amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no hi constava que estiguessin allotjats. Davant d'això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i, posteriorment, va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat. I a Malgrat, l'associació de barraques tornarà a organitzar la Festa Jove de Sant Roc a Malgrat de Mar. L'Ajuntament de Malgrat ha signat un conveni amb l'associació de barraques per tal que l'entitat assumeixi l'organització de les barraques de la Festa Major de Sant Roc 2026. Amb aquesta signatura recupera un model de gestió que s'havia perdut l'any 2016 quan el consistori va passar a encarregar-se directament de la festa. L'associació de barraques Malgrat va ser la responsable dels concerts joves entre els anys 2007 i 2015. Després d'aquest període, l'entitat va quedar inactiva, però ara reprèn la seva activitat amb una subvenció municipal de 64.500 euros per gestionar l'esdeveniment. Segons l'acord, l'associació tindrà plena autonomia per triar els grups musicals que actuaran durant les dues nits de festa, decidir quines entitats del poble podran muntar una barraca i gestionar l'emplaçament, el format, la sonorització, el lloguer d'escenaris, els generadors i també la publicitat. Tot i que l'organització recau en mans de l'associació, l'Ajuntament de Malgrat continuarà col·laborant estrictament. Segons han avançat des del consistori, l'Ajuntament assumirà les despeses derivades de la seguretat, la instal·lació de tanques i lavabos, el muntatge del backstage, un punt lila, el servei de socorrisme aquàtic i la recollida de residus. Des de la regidoria de joventut s'ha destacat que aquest canvi busca que les barraques siguin un esdeveniment més participatiu. Defensen que l'objectiu és que les entitats juvenils tornin a tenir el protagonisme que havien tingut històricament, fomentant així l'associacionisme al poble. Pel que fa a les dates de celebració, estan ja confirmades. Les barraques d'aquest any es faran els dies 14 i 15 d'agost. I a Tordera ha arrencat ja el Tordera Festiu amb una agenda de prop de 100 activitats per tots els públics. El municipi veí de Tordera ha donat ja el tret de sortida a una nova edició del Tordera Festiu, la programació transversal que agrupa les propostes lúdiques, culturals i esportives pels mesos de calor. Des del passat 5 de juny, la vila ha iniciat un calendari d'esdeveniments que s'allargarà fins a mitjans de setembre. La iniciativa, que arriba al seu tercer any consecutiu, és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i les diverses entitats del poble. Sota el lema "El teu gust", el programa d'enguany destaca per la seva gran magnitud. S'han organitzat prop d'un centenar d'activitats, el que suposa una mitjana de gairebé una proposta diària per gaudir de l'estiu sense sortir del poble. L'objectiu del Tordera Festiu, segons detallen des del consistori veí, és oferir alternatives per totes les edats.

interessos a gairebé tots els punts del poble. Entre el ventall de propostes, els assistents podran trobar cultura i música, com el Festival Multipolar de la Biblioteca, les nits d'estiu al Casal de Joves amb monòlegs i música local, o les tradicionals audicions de sardanes. També hi haurà els clàssics aplecs a les ermites tordarenques i les festes populars de veïnats i urbanitzacions. També tornejos esportius i activitats a l'aire lliure que complementen l'agenda institucional. Per consultar la programació, l'Ajuntament ha habilitat la informació a través de les seves xarxes socials. També ha editat un llibret físic que es pot recollir gratuïtament a les dependències municipals.

És moment d'obrir la hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 250 cabres van netejar les urbanitzacions de Santa Susana per reduir el risc d'incendi. Aquell any el consistori va tornar a comptar amb l'ajuda de cabres per fer la neteja de les franges perimetrals d'algunes de les urbanitzacions de Santa Susana. La tècnica s'anomena silvopastura i, a banda de reduir el risc d'incendi, ajuda a la biodiversitat dels boscos. La silvopastura consisteix en el fet que els animals campen pels boscos i matollars, durant la seva estada aprofitant els recursos que ofereix el bosc per alimentar-se i a la vegada aporten molts altres beneficis. Entre aquests, ajuden a mantenir el sotabosc amb poc volum de biomassa i, per tant, es millora la prevenció d'incendis i també poden col·laborar a mantenir la biodiversitat. Aquesta tècnica de pastura també ajuda a mantenir els espais oberts entre el bosc. El 2021, Blanes venia un pis al centre de Barcelona. El consistori blanenc va treure a licitació la venda d'un pis de propietat municipal situada al ben mig de la ciutat de Barcelona. En concret, es tractava un pis de 138 metres quadrats al carrer Consell de Cent, entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. El pis estava deshabitat des de feia dècades i en molt mal estat. Era de propietat municipal perquè va ser una dació en pagament de l'Hospital Asil per fer front a un deute amb el consistori blanenc, que llavors en aquell moment el volia vendre a un millor postor. L'immoble es va vendre mitjançant subhasta a través de concurs públic, era a dir, que els que hi volguessin aquest habitatge haurien de presentar la seva oferta a la licitació. Una oferta que no podia ser inferior als 550.000 euros, que segons el plec de clàusules coincidia amb el valor de taxació realitzat al març del 2018. I el 2016 parlàvem del casal d'estiu municipal, que rebia 250 sol·licituds. Aquella setmana havia acabat el termini perquè es matriculessin tots aquells que volguessin anar al casal d'estiu. Fins aquell divendres hi havia temps de presentar tota la documentació relativa a la inscripció a l'activitat que es faria els mesos d'estiu a les instal·lacions de l'escola Mas Prats. Aquell any, és a dir, fa 10 anys, es van inscriure 250 infants, una xifra una mica inferior a la d'anys anteriors. La raó aquell any podria ser la variada oferta estiuenca a la nostra població, on s'oferien casals, campus esportius, estades i també casalets.

0: És moment ara de consultar amb el nostre company, amb en Jordi Prat Savalls, quina és la proposta cultural que ens fa avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar de la jornada de circ. Aquest pròxim dissabte 13 de juny es viurà a Can Batlle, local de l'Eixida Jove. Tot plegat per mostrar, per exemple, les cloendes de l'entitat Fem Circ, que treballa allà mateix a Can Batlle, o també d'altres propostes. Començarà a partir de les 12 del migdia, amb la mostra de fi de curs de teles de l'entitat Fem Circ, però després hi haurà concerts, vermuts, arrossades, espectacle de circ obert, sessió de cabaret de circ solidari o també concert. Tota la programació la podeu consultar a través de les xarxes socials de l'entitat Fem Circ o també de Can Batlle.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem és recuperar la previsió meteorològica i ampliar-la per conèixer què és el que ens espera les pròximes hores. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí, després s'aniran retirant i donaran pas a un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia començarien a pujar una mica, i aquest augment assuntarà ja una miqueta més de cara a divendres, i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors prestiuencs.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant quins han estat els titulars més destacats del dia. Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat avui les proves de la selectivitat. Un total de 27 estudiants del nostre municipi s'han enfrontat a les PAU, que s'allarguen fins dijous. La jornada d'aquest dimarts s'ha centrat a les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera. Hem parlat d'altres qüestions també relacionades amb ensenyament. L'Escola de Música i Dansa inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs. La programació arrenca aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música, que enguany aposta per les agrupacions col·lectives com grups de guitarra, violins i combos de música moderna. Els festivals continuen diumenge amb la dansa, que oferirà dues sessions per donar cabuda a totes les famílies. A Blanes, la policia local ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i que era agredida per la seva exparella. L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge en una benzinera propera al centre gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada. Després d'una persecució a peu, els agents van detenir l'agressor i van descobrir que sobre la víctima pesava una requisitòria internacional Schengen de desaparició a França. A Malgrat de Mar, l'associació de Barraques tornarà a assumir l'organització dels concerts joves de la Festa Major de Sant Roc després de 10 anys. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat que recupera el model de gestió que es va perdre fa una dècada, quan el consistori va passar a gestionar directament la festa. L'associació disposarà d'una subvenció municipal de 64.500 euros. I a Tordera s'ha donat ja el tret de sortida a una nova edició del programa festiu amb prop de 100 activitats. Aquesta iniciativa transversal és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i el teixit associatiu. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls comença avui els festivals de final de curs al teatre. Aquest dimarts, l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels seus tradicionals festivals de final de curs. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els darrers mesos davant dels seus familiars i amics. La programació comença avui a les 6 de la tarda amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per les agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i els combos de música moderna. Una de les novetats destacades és la col·laboració entre disciplines, perquè en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música en directe, interpretada per alguns dels seus companys. Sobre aquesta coordinació, el director de l'escola, David Martínez, ha destacat la bona resposta dels alumnes i també dels pares respecte a aquesta unió entre les diverses disciplines.
1: Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe. I l'apartat de música, doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa. I ja fa ja 2 o 3 anys que va començar una cosa molt embrionària i la resposta tant dels alumnes com dels pares, això, doncs, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Doncs coordinar tant com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat.
0: La celebració continuarà aquest diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat 2 sessions. Una a les 12 del migdia i l'altra a les 6 per garantir que totes les famílies puguin gaudir d'aquest espectacle. Més enllà de la tècnica artística, David Martínez ha destacat el valor pedagògic de pujar a l'escenari pel creixement personal de tots els infants.
1: És que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola. Vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals a l'escola, ja, avui dia es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat, inclús ja no només als festivals, a les audicions que fem a nivell intern, doncs hi van 40-50 persones a l'auditori i van allà, agafen l'instrument, toquen, es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà a la banda de tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després, a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
0: A més d'aquests festivals, l'escola ja prepara també una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i Blanes, en una jornada d'entrada lliure.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: d'assumptes interns continuem amb la ronda d'entrevistes als protagonistes de la política local, en cas amb els portaveus dels representants a l'Ajuntament de Palau. Avui ens visita la regidora que fa més anys que s'asseu a la sala de plens de l'Ajuntament de Palafolls. Va entrar l'any 2003, és a dir, que en fa 23 anys que ocupa, i de fet ha ocupat tots els papers de l'AUCA a dins del consistori. Ha estat regidora de govern durant molts anys, ha estat regidora a l'oposició, ha estat cap de llista, ha estat cap de l'oposició i també recentment ha estrenat una nova faceta, que és el fet de ser regidora no adscrita al consistori palafollenc. Això vol dir que no té per sobre cap paraigües de cap partit polític. Això ha passat després que justament deixés voluntàriament el grup del PSC per desavinences que amb el temps, a més, s'han fet més clares i més evidents. Ha començat, doncs, un nou rumb en solitari, tot i que, en realitat, sembla que va de bracet amb el seu company i també exsocialista Martí Victòria, o almenys això ens comentava ell la setmana passada. Avui volem analitzar el present, el futur, el passat també, d'aquesta legislatura, perquè a cada bugada, de fet, ens apareix un llençol nou. Amb Dolors Agüera, en parlem avui a l'Assumptes Interns, que és regidora no adscrita a l'Ajuntament de Palafolls. Què tal, senyora Agüera? Bona tarda.
1: Bona tarda, Marc.
0: Senyora Agüera, el senyor Martí Victòria deia fa una setmana que vostè podria haver estat alcaldessa de Palafolls si Joan Vila hagués fet un pas al costat i hagués acceptat, doncs, això, fer un pas al costat, i vostè seria l'alcaldessa de Palafolls. Això és així?
1: Sí, això és així.
0: I com és que no ho hem sabut fins ara que s'acaba la legislatura?
1: Bueno, perquè hi ha coses que queden dintre de les negociacions internes. Jo sempre he sigut molt prudent en aquest aspecte. I, va ser així.
0: Expliqui'ns què va passar.
1: Bueno, doncs l'altre partit que estava, bueno, que podia fer govern amb el Partit Socialista, doncs va posar la condició de que el senyor Vila no fos l'alcalde, no? Que fos regidor, però que no fos l'alcalde.
0: Per tant, no demanava el cap com s'havia anunciat, és a dir, no que plegués, sinó que, com deia el senyor Victòria, fes un pas al costat.
1: Sí, que fos regidor, però que no fos l'alcalde.
0: I ell hi estava disposat o no?
1: Bueno, en un primer moment va semblar que podria ser, però després, bueno, ell ho va pensar personalment i va decidir que no.
0: Vostè estava disposada a fer el pas endavant i ser vostè l'alcaldessa de Palafolls?
1: Jo sempre he estat a disposició del que m'han confiat els meus companys. Tots els càrrecs que he tingut i tots els llocs que he ocupat me'ls han donat els meus companys.
0: Però escolti, no és una mica estrany que passades les eleccions, un mes després, perquè va ser abans de la constitució dels ajuntaments, per tant un mes després de les eleccions, es demani el cap d'un partit que justament, bueno, que faci un pas al costat d'un partit que ha estat escollit, com deia vostè, per la militància. És a dir, vostès dins del PSC ho van plantejar en algun moment de dir-li a Joan Vila fes un pas al costat perquè volem governar?
1: Bueno, això és una decisió molt personal, li vas dir, això, aquesta decisió l'has de prendre tu, si tu consideres que sí, per al bé, perquè el partit acabés governant, doncs està clar que es dones un pas al costat. Si, jo què sé, consideres personalment que no, doncs no ho fas.
0: Trobo
1: una decisió molt personal.
0: Troba vostè que va ser un error?
1: Jo m'hauria marxat, perquè el meu partit i les polítiques que portaven doncs s'haguessin pogut fer.
0: El que deia abans, eh? No, si l'objectiu principal d'aquelles eleccions era governar, fos com fos...
1: Bueno, en principi el PSC sempre ha sigut un partit de govern, no? La nostra trajectòria ha sigut de govern, no? A Palafolls, a altres municipis i a altres institucions, i entenc que per això van fer la campanya i per això van lluitar, no? A la campanya per acabar governant.
0: I per què no volia
1: possible,
0: Palafolls Som a Joan Vila com a alcalde? Tot bueno, i que havia tingut molta més representació que no pas Palafolls Som.
1: Bueno, l'altre dia van explicar alguna mica, no? Per les xarxes, no? Que no confiaven en la seva gestió i això, però això li hauria de preguntar a ells.
0: En aquest cas parlem també d'aquest moment, d'aquests pactes postelectorals, eh? Vostè, el senyor Victòria, tothom ha parlat que era un pacte natural el fet de pactar Palafolls Som i el PSC. Abans de les eleccions hi havia hagut algun contacte?
1: Per part meva no hi havia hagut.
0: I de partit, li consta?
1: No.
0: Clar, perquè em sorprèn que passades les eleccions, si tothom donava per fet que era un pacte natural, Palafolls en digui sí, però al cap de llista no.
1: Bueno, són converses d'aquestes de poble, no? Perquè tots tenim, a veure, jo sempre he tingut relació amb el Francesc del Cafè, no? Perquè entre altres coses, quan era regidora del govern, ell també era president de l'Associació de Comerciants i havien treballat molt juntament, no? Altres membres de Palafolls Som, com el senyor Marín, també havia sigut company meu, i per tant
0: socialista,
1: nosaltres
0: sí.
1: Teníem molt bona relació, i això que estàs prenent algú i dius, bueno,

0: que per tant no es veia que, amb la capacitat de poder gestionar un pressupost entorn a 11 milions i mig d'euros, que és el que té l'Ajuntament de Palafolls. Està d'acord?
1: Bueno, cadascú, això és molt lícit. Si tu has de confiar en un grup de persones, doncs és normal que te qüestiones la seva trajectòria en tots els nivells, no? Perquè has de treballar, has de gestionar i has de tirar endavant un poble, i això té molta responsabilitat, i per tant es considera també que és un gest de preocupació, no? D'intentar saber com serien els teus socis. Jo ho trobo correcte que es preocupin, eh?
0: La mateixa pregunta que li feia abans, si era un pacte natural previ a les eleccions, com és que això no s'havia mínimament parlat? Em costa entendre, senyora Güera, que si vostès ho donaran gairebé per fet, la nit electoral gairebé es donava per fet, això ho han dit tots vostès, eh? No és que ho digui jo, que més no hi era, sinó que es donaria aquest pacte. Clar, que de cop dic, no, el volem, aquest cap de llista no, perquè resulta que té problemes econòmics, això no s'havia parlat abans?
1: No, perquè a veure, el lloc encara no s'havia, la partida no s'havia jugat, podia, al millor podia haver passat, no?, que Palafolls no traies cap representant, o com que traies quatre, o com que Iniciativa també tingués representació, fins i tot Junts o bueno, els altres partits. És que fins que no jugues la partida no saps realment quins seran, no?, com te quedaré al tablero.
0: Vostè està dolguda que el PSC no obligués a Vila a fer aquest pas al costat o no?
1: No, jo crec que el PSC ja és suficientment adult, entre cometes, per saber què ha de fer.
0: I el partit com es va posicionar en aquell moment?
1: És complicat, perquè quan l'acte no deixa de ser personal teva.
0: Sí.
1: Llavors és complicat, per molt partit que
0: sigui.
1: Llavors
0: dir que potser si el partit hagués pressionat, el senyor Vila hagués fet el que han fet vostès, ser regidor no escrit.
1: Potser, també és una altra opció.
0: I si fallava un, no sumaven.
1: No, clar, això és evident.
0: Deia el senyor Victòria que de sos polvos i sos lodos, de fet ho va canviar una mica, però per entendre'ns va dir això, és a dir, que una mica a partir d'aquell punt es va torçar la situació interna dins del PSC. Això és així, és veritat?
1: Bueno, van continuar treballant, però bueno, realment les decisions importants costava consensuar, no? Perquè, bueno, pressupostos, no? El famós pressupost, no? El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any, doncs, tornes a tenir castenista, jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit entre cometes es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic. Un partit amb el nivell, no?, amb la institució que té el PSC.
0: El primer pressupost vostès van votar en contra, perquè es va aprovar gràcies a Palafolls, i els dos següents sí que va ser amb el suport, en aquest cas, per l'abstenció del PSC. Clar, jo li preguntava això, si vostè estava dolguda i si que des d'aquell punt havia estat, per entendre també una mica la situació. És a dir, que nosaltres hem tingut entrevistes cada any en assumptes interns, i és el que deia al principi, a cada vegada, en vez de perdre un llençol, n'hem descobert un de nou. Aquesta possibilitat de que vostè fos alcaldessa, és a dir, el fet de que Palafolls posés sobre la taula el fet de que el senyor Vila fes un pas al costat i vostè es convertís llavors en alcaldessa, això ha sortit perquè el senyor Victòria ho va explicar la setmana passada. Vostès ara estan més lliures per explicar, entenc que no estan sota el paraigua del PSC. Hi ha alguna cosa més que no hem sabut de tot aquest procés postelectoral?
1: No ho sé, va sortir el meu nom perquè jo era la persona que portava més temps a l'Ajuntament, que havia estat a l'Ajuntament, i per un tema d'experiència, suposo. Això també a Palafolls ho podem preguntar. Amb el tema del pressupost, jo ja vaig dir que sí que ens van condicionar el vot de l'abstenció. Nosaltres ens vam reunir com a grup municipal el dimecres, que teníem el ple el dijous. Nosaltres vam acordar votar en contra. Així ho van comunicar a la gestora i al grup de la gestora que teníem de WhatsApp, i hi havia gent de Mataró, de l'executiva de Mataró, i ens van donar l'okay. Teníem l'okay del vot en contra. No sé què va passar aquella nit.
0: Sí, Mataró també va donar l'okay en contra.
1: Sí, ens van donar l'okay del vot en contra. Bueno, a partir d'aquí van haver-hi trucades entre partits, ens van convocar a Mataró i ens van dir que havien de buscar projectes per justificar l'extensió del pressupost.
0: El que estic entenent, senyora Güera, vostè està dient que Esquerra, la part comarcal d'Esquerra, hauria trucat, estem fent hipòtesis perquè entenc que no ho sap del cert, eh? Però vostè considera que hi ha una trucada des d'Esquerra al PSC per dir, escolta, això s'ha d'aprovar, però quina força té Esquerra comarcal si no han ni pactat amb vostès amb el Consell?
1: No ho sé, jo sé que va haver-hi trucades entre els dos partits i que a partir d'aquí ens van convocar.
0: Això ho sap?
1: Sí. Sí, perquè es va posar en el grup de WhatsApp. I a partir d'aquí se'ns va convocar i se'ns va convidar, o com es vulgui dir, a que busquessin projectes per arribar a un acord per l'extensió del pressupost i justificar-ho. Jo entenc que això

0: es obligarte, entre cometas, convidarte a, no sé.
1: I fer política no és intentar arribar a acords?
0: Sí.
1: Però vostè estava tancada en banda a fer acords,
0: no,
1: amb
0: aquest. No, és que govern. Estem al lluny, han passat 18 mesos i els acords del primer pressupost encara no s'han complert.
1: Hi havia data de,
0: és igual,
1: per fer-ho?
0: Jo crec que has de ser una mica seriós, no?
1: El fet que l'escollissin una mica, el que vostè deia, perquè portava molts més anys, bueno, m'ho ha explicat a la portada, vostè porta 23 anys, si no ens hem equivocat, a l'Ajuntament de Palafolls, amb diferents posicions, com hem explicat. El fet que apostessin per vostès Palafolls Som, això ha fet que vostè estigui més proper a Palafolls Som? O sigui, l'ha costat una mica més a les seves posicions o ja ho era abans d'entrada?
0: No, les posicions d'en Palafolls Som, potser per un tema d'afinitat, de companyerisme, que jo tenia companys ja que estaven en aquelles llistes, doncs això sí que m'ha fet, i el programa era molt similar, era treballar per al poble, teníem coses similars i la manera d'actuar doncs era més propera a mi personalment que no la d'Esquerra.
1: Ara que vostè no està en el PSC, li pregunto si hi ha exregidors socialistes dins a Palafolls Som, n'hi ha perquè són visibles i n'hi ha hagut uns que han passat i han marxat, per què es crea una llista a part i per què no estan dins del PSC?
0: Bueno, pues perquè hi ha gent que no se sent còmoda, estan sota el paraigües d'un partit, d'unes sigles, perquè després passen aquestes coses, no? Que a vegades t'acondicionen doncs, a anar per un camí o anar per un altre.
1: Vostè ens explicava que havia tingut ofertes per presentar-se a les properes eleccions, queda un any, d'aquí un any ja haurem passat les eleccions. Ens pot explicar quina és aquesta llista? És la mateixa que li va oferir a Martí Victòria o no?
0: Bueno, jo tinc diverses propostes de partits per incorporar-me a la
1: seva... No m'ha digui el senyor Osorio.
0: No, després, jo no diré cap partit, això no ho diré. Tinc propostes per incorporar-me a les llistes, no siguin la cap de llista, i tinc...
1: Vostè no seria la cap de llista en aquestes llistes?
0: No, i després tinc una proposta que un partit m'ha posat tota l'estructura per ser la cap de llista.
1: És a dir, un partit que no s'ha presentat mai?
0: O podria ser, no sé, la cap de llista. Sí.
1: Aquest partit s'ha presentat alguna vegada?
0: No.
1: És nou?
0: A Palafolls no.
1: A Palafolls no, però ja és d'aquests de nova fornada, no?
0: No.
1: Haurem d'estar pensant. Deia la senyora Victòria que ella estava entre 40 i 60.
0: Però és que la família...
1: La família apreta. En el seu cas també?
0: Sí, la meva família també apreta.
1: Com estaria vostè en percentatge?
0: I la gent pel carrer també apreta, però en direccions oposades.
1: Vostè com estaria, si hem de valorar?
0: Pues no ho sé, la meva família sempre respectarà.
1: Vostè té ganes de continuar?
0: Sí. Martí deia 60-40, no?
1: Va anar canviant, durant tota l'entrevista va començar 50-50, però al final ja estava 40-60 i si haguem apretat una mica més. Però deia que si es presentava amb algú seria amb vostè, no aniria en cap altra banda. Aquestes ofertes que ha tingut vostè també acceptarien la Martí Victòria o no?
0: Sí, jo també demanaré que ell vingui amb mi.
1: Sí?
0: Sí.
1: Faran tàndem?
0: Sí.
1: I si ell decideix no presentar-se?
0: Bueno, això ja, aquí ja no...
1: Llavors vostè
0: podria anar sola. Si jo decideixo que sí, doncs aniré jo sola.
1: Escolti'm, què sabia vostè de les converses que va destapar la mateixa Mònica Armada sobre una moció de censura la passada tardor entre el PSC i Palafolls Som?
0: Pues jo sabia de totes les reunions que es duen a terme per això.
1: Qui hi havia aquestes reunions?
0: Pues hi havia persones de la gestora.
1: La gestora que va imposar Mataró, que són els mateixos que segons vostè imposa que aquí es voti a favor.
0: Sí.
1: Una mica estrany. No?
0: Bueno,
1: per una banda manté a Esquerra,
0: sí,
1: però per l'altra està...
0: I segons les entrevistes que han tingut els meus excompanys, diuen qui ha de ser el portaveu, diuen que ha de ser el cap de l'agrupació, clar.
1: Però el senyor Victòria em deia que quan escollen aquí, quan s'ha escollit caps de llista aquí, el senyor Vila, per exemple, no va ser escollit perquè Mataró ho deia.
0: No, fins ara no.
1: És a partir d'ara que hi ha intervencionisme.
0: Sí, a partir d'ara, des de la gestora...
1: Però és una mica contradictori que a la tardor vol dir setembre, octubre, novembre,
0: sí,
1: hi haguessin hagut converses per part de la gestora, membres de Mataró, deia el senyor Victòria, per derrocar Esquerra Republicana, però dues setmanes després apuntalen Esquerra Republicana a l'extensió del pressupost.
0: Bueno, són aquestes contradiccions difícils d'entendre.
1: Bueno,
0: hi havia membres de la gestora que jo no faré públics.
1: Eren de Palafolls, aquests membres de la gestora?
0: Hi havia d'aquí i hi havia de fora.
1: Per exemple, de Pineda?
0: No ho sé.
1: Per exemple?
0: No diré res.
1: Que de fora de la gestora sembla que només hi havia una persona.
0: Bueno.
1: Per tant, si havia de fora, ja ens queda clar que una d'aquestes persones era precisament
0: tot, tot
1: de fora.
0: Respecte i tota
1: sí, sí.
0: Per aquestes persones, perquè van fer una
1: feina. I per què no en sabia res el senyor Vila?
0: Bueno,
1: o potser sí que ho sabia.
0: No sap res d'això, no sap res de la reunió de no sé què, no sap res de, no sé, una mica estrany, no? Que era catellista i no sabia res de les reunions que es feien, no sé.
1: Ell sempre deia que, per exemple, que vostès van tenir a Calella no en sabien res. S'ho creu que no en sabia res o no? Aquesta reunió de Calella era per acabar d'intentar altre cop posar-la vostè com a alcaldessa o no?
0: Bueno, era per parlar una mica... Bueno, que Palafolsom parlés directament amb el que és l'executiva, no? L'organigrama de Mataró.
1: Però no va arribar a un acord.
0: No.
1: Entenc que Palafolsom continuava mantenint-se.
0: Estarien governant.
1: També és veritat. Entenc que Palafolsom mantenia el fet de que no volia Joan Vila i que continuava apostant per vostè com a alcalde, sí. Com a alcaldessa de Palafolls.
0: Sí.
1: Deia que la senyora Armada va dir que hi havien posat dos noms per possibles alcaldes. Un és el seu, l'altre quin deu ser?
0: Jo per respecte, senyora Güell, sí, sí que ho sap. Sé, però no ho diré.
1: Pot ser l'altre regidor que marxa, Martí Victòria?
0: No ho sé, no diré qui és l'altre company per respecte a ell, amb el company o la
1: culpa,
0: amb ell.
1: Vinga, ja sí, tenim que és ell.
0: Amb ell i amb Palafolsa.
1: I era regidor, per tant.
0: No sé.
1: Per tant, o era el senyor Victòria o el senyor Alonso. Bueno, no hi havia més ells en... Això és com una gincama, senyora Güell? Estic aconseguint coses. Estic aconseguint coses. Vostè es plantejava una moció de censura. Vostè estava a favor, entenc, d'aquesta moció de censura quan es plantejava la tardor passada. En base a què? Simplement per aconseguir el poder o perquè estava fent una actuació dolenta al govern d'Esquerra Republicana?
0: Bueno, perquè creien que la nostra manera de treballar és diferent a la d'Esquerra, no? Hi ha coses que nosaltres doncs, fem d'una altra manera. Tot el tema d'obrir l'Ajuntament, no? Que no hi havia manera de que s'obrís la porta, demanar tanta cita prèvia, tot això creiem que ha de ser més accessible de cara a la ciutadania. I bueno, altres qüestions, no? Projectes que nosaltres hauríem gestionat d'una altra manera, tema de recolzament a les entitats que sempre s'estan queixant, no? O, bueno, una mica el dia a dia.
1: I per què fracassen aquestes converses de moció de censura la passada tardor?
0: Bueno, pues perquè hi havia...
1: Perquè el senyor Vila hagués votat que no?
0: Pues era una possibilitat.
1: I vostès marxen tant vostè com el senyor Victòria, marxen realment pel pressupost o perquè no hi havia finalment un camí cap a la moció?
0: No, el pressupost va ser el detonant. Jo considero...
1: La gota que va fer vessar el got.
0: Sí,
1: però en aquest got també hi havia el tema de la moció, no? El fet de no haver pogut articular la moció?
0: No, perquè la moció ja portava més temps i havien continuat. Ja teníem clar que acabaríem la legislatura estant a l'oposició. Però és que jo personalment, i continuo creient, que el PSC no es mereix que li prenguin el pèl d'aquesta manera. Ho dic sincerament. I com que em feia mal, doncs vaig dir s'ha acabat. A mi no ho comptaran.
1: Vostè ja no està en el PSC... Aquesta propera tardor tocarà de nou parlar d'ordenances, parlar de pressupostos. Vostè se sabrà negociar amb Esquerra Republicana si demana o si vostè vol?
0: Bueno, sí, per què no?
1: Amb tabula rasa, començant de zero o...
0: Jo no tinc res amb Esquerra. Hi ha projectes de poble que he votat a favor. He votat dintre del PSC i he votat, ara que soc regidora no escrita, els habitatges de protecció oficial són bons per Palafolls. El tema de Castell, doncs conserven el patrimoni del nostre municipi, encara que hi ha gent que diu per què gasteu els diners al Castell i no amb els carrers, no? Però són coses diferents. Hem recolzat tot el tema de les canonades de distribució de xarxa amb aigua i tot. Sempre que hi hagi coses pel poble, ens trobaran.
1: Per tant, podria ser que vostè s'assegués perquè només falta un regidor, diguem-ne. Per tant, vostè podia ser al final la peça clau,
0: la majoria, no?
1: Qui doni la majoria a Esquerra Republicana. M'ho apunto per la propera si així li preguntarem. Escolti'm, tornem al present. Vostè està a favor de la benzinera que s'ha d'instal·lar aquí a l'entrada del nostre poble, al carrer Passant, entre Passada i Ramon Turró?
0: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets. I he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de la Generalitat, tots els permisos, com estan, i quan ho tinguem acabaré de pronunciar, però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és d'això... També és delicat, és un tema d'equilibri molt, molt complicat.
1: Si ho hagués de votar, ja sé que m'ha dit que no té tota la informació, però bàsicament hi ha un projecte d'instal·lació d'una benzinera a tocar de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així d'entrada, com li barrufa això? Li agrada o no li agrada?
0: Pues és complicat, no m'agrada realment. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada.
1: Sí,
0: no?
1: L'altre dia el senyor Victòria parlava de que uns veïns s'havien manifestat, d'altres no. Jo no ho vaig entendre. Vostè ho va entendre, això, que va dir el senyor Victòria, o no?
0: Sí, suposo que refereix que a la de zona de l'Esclat, sí, els veïns no s'han posicionat en contra, no? Entenc que es referia a això, no parla tan bé, però entenc que és això, perquè aquesta sí que hem vist que els veïns han...
1: Hi ha una forta, sí, ha una forta reacció cartes, en contra.
0: No? Estem veient que hi ha un moviment.
1: S'ha reunit o han demanat reunir-se amb vostè, els veïns? O els propietaris del terreny?
0: No, jo no he parlat amb ells.
1: Escolti'm, ja han acabat, estem a, ja no sigui de juny, ja estem a 8 o 9 de juny, a finals del mes passat de maig acabaven les obres del castell de Palafolls, les que estaven finançades per al fons Next Generation. No sé si he tingut opció de veure el que s'ha fet o com ha funcionat.
0: No l'he vist, encara no hem...
1: I què en sap?
0: Bueno, sé que és el recinte sobirà, no era el que més es protegia, no? I és la sala que estaven preparant per fer les visites o per fer alguna mena de... com una sala d'actes, no?
1: Sí.
0: I després es posarà una guingueta, no? També per als, i als accessos estarà tot més arreglat, quan, a veure si ens fan una visita guiada.
1: En principi ara les obres continuen, perquè la gent no es pensi que ara obrirà el castell.
0: Hi ha una segona fase.
1: Trigarà una segona fase, que quedarà amb fons propis. Però quan obri el castell, previst per la propera tardor, deia l'Ajuntament que ja no serà, com sempre, obert al públic, ja en el 24 hores, que tu podies anar a les 3 de la matinada, també són ganes, però avui cadascú, ja no es podrà fer, serà tancat especialment la zona on s'actua, com vostè deia, el recinte Sobirà. Què li sembla?
0: Bueno, serà un tema complicat per als que som d'aquí de tota la vida, perquè allò és com casa nostra, tots hem pujat alguna vegada i, o ens han vingut convidats a casa, que anem al castell que hi ha unes vistes molt maques i, bueno, i tots sabem per on entrar i per on sortir, encara que hi hagi tanques, tots hem pujat.
1: Sí, però el recinte Sobirà és més complicat.
0: Sí, no, aquest és més complicat. Bueno, ens haurem d'acostumar. Perquè...
1: Vostè apostava que el govern acabaria les obres, de fet ho va fer sobre la botzina, jo crec que l'últim segon encara estaven posant maons, però que acabaria la inversió d'aquests 3, gairebé 3 milions d'euros al castell, vostè confiava o no?
0: Sí, jo confiava que s'acabarien, perquè a veure, quan demanes una subvenció d'aquest tipus te la jugues molt i has d'estar molt segur. Clar, en un recinte com aquest, que potser moure una pedra suposa que caiguin unes quantes, era una mica complicat, no? O arriscat, o temerari, no? Dir que sí que ho assolirien, però bueno, finalment ens hem de felicitar a totes les persones que han treballat, que han arribat a temps i podem cobrir la subvenció.
1: Bàsicament perquè si no s'arribava a temps es perdien els diners o una part dels diners, sí, d'aquesta subvenció. Passa el mateix amb els HPO, amb els habitatges de protecció oficial, aquesta vintena d'habitatges que estan en construcció en aquesta perllongació del carrer del mig. Li pregunto el mateix, no sé si els ha visitat o ha pogut veure l'evolució d'aquestes obres.
0: Passàvem pel carrer, no? Que vens pel carrer del mig, doncs veus la projecció, no? Sí. Sí que al final sí que es veien moviments de terra, però no t'ho imaginaves, no? I fins un dia comences a veure aixecar parets, no? Perquè això és molt ràpid, com que són mòduls, de seguida ja vas veure, no? Que aixecaven les parets. Aquí sí que la companya de Palafolls va demanar fer una visita i l'altre dia l'alcalde ens va dir per buscar una data per ensenyar-nos algun pis que ja estava acabat.
1: Vostè creu que arribarem a final, també això s'ha d'acabar a finals d'aquest mes de juny, sí, el límit és a finals d'aquest mes de juny.
0: Sí, jo crec que sí.
1: S'ha explicat molt poca cosa sobre el procés d'adjudicació d'aquests pisos, bàsicament doncs que hi haurà una sèrie de pisos que ja gairebé per llei o per normativa ha d'anar destinada a certs col·lectius, però entre algunes de les prerrogatives que té l'Ajuntament hi ha la de demanar un mínim d'empadronament al nostre municipi, ja sigui continuat, és a dir, els últims anys, mínim 3 anys empadronat, o dels últims 10 anys haver estat, doncs això, 3 anys empadronat. Què li sembla això?
0: Doncs sí, em sembla bé que hi hagi un mínim d'empadronament, perquè si no seria molt injust per la gent que és d'aquí de Palafolls, que vol viure, continuar visquent aquí al seu poble. A mi em sembla bé.
1: En la darrera entrevista que vam tenir aquí l'Assumptes Interns, vostè carregava contra la gestió de l'actual govern municipal, especialment per l'ampliació del capítol 1, capítol 2 dels pressupostos, el de personal, el de serveis. Què li sembla que ara us vulgui crear la figura d'un inspector de policia?
0: Bueno, jo penso que primer hem de cobrir més agents, no? O tenir coberta l'escala per sota, no? Perquè ja tenim comandaments i crec que teníem una sergent, no? O tenim una sergent.
1: Sí.
0: Crec que...
1: Acabarà
0: la comissió de servei, crec que a 30 de juny.
1: Sí, no? Si m'equivoco, més de juny, sí.
0: Sí. Doncs crec que s'ha de consolidar per baix i després, doncs, quan tinguis l'escala per baix consolidada, doncs...
1: Quan diu consolidada vol dir que els agents que són agents s'acabin de treure,
0: sí,
1: la carrera.
0: Sí, tenim els caporals, que tenim places vacants, la plaça de sergent està vacant, o sigui, crec que per baix encara tenim feina.
1: Per tant, vostè creu que no és necessari?
0: Ara mateix no.
1: Quan vostè era en el govern, el 2007, vostès també presentaven una oferta d'inspector de policia, com és que llavors sí que ho era.
0: Bueno, suposo que el regidor...
1: Perquè a més
0: que...
1: segur que hi hauria molt menys, sí, molts menys gent, perquè teníem 8.000 habitants.
0: O a lo millor perquè per tenir un comandament, a la persona que tu havies buscat o que volia venir a Palafolls, doncs demanava tenir un càrrec més important, no ho sé.
1: Però que es creien les places una mica en funció
0: no,
1: de qui ve?
0: No, però la gent es mou. La gent es va movent en comissions de servei, en permutes... però clar, jo personalment...
1: Hi ha suficients agents a Palafolls o no? Tenim 22,
0: crec que
1: si no recordo malament.
0: Bueno, jo crec que si els tinguéssim tots, els quatre caporals i l'estructura, estaríem en el número ideal. Sempre
1: no
0: es vol demanar més, eh?
1: No els tenim perquè estan de baixa, no els tenim perquè no estan
0: coberts.
1: Bueno,
0: hi ha gent de baixa, els caporals no... Ja,
1: això és inevitable,
0: no. Bueno, tenim dos caporals que estan amb, com es diuen, comissions... No,
1: comissió de servei?
0: Sí, que es nomenen provisionalment,
1: ah,
0: no?
1: Ah, sí, sí.
0: Ara no me surt la paraula.
1: Bueno. Sí, accidentals, bueno,
0: sí,
1: una mica accidentals.
0: Estan com en substitució dels sí. caporals actuals. Això te vol dir que són dos agents que estan ocupant dues places de caporal. Per tant, te falten dos agents. No sé, eh? Jo crec que van 22, 23 i tota l'escala després de quatre caporals, un sergent, un inspector...
1: Sí, 23 rasos, per entendre'ns, sí. Llavors els quatre caporals, sergent, sotsinspector i inspector?
0: Bueno, jo me pararia...
1: Sí, perquè crec que no hi ha res més després
0: sí,
1: de...
0: No sé,
1: bueno,
0: jo no
1: superintendente,
0: no això,
1: però
0: sí.
1: Suposo que...
0: Això ja se'ns va de poble, eh?
1: I la figura del càrrec de confiança que vol implementar en aquest cas el govern d'Esquerra Republicana en aquest final de mandat, de fet a partir d'aquest mes de juny, què li sembla?
0: Jo amb els càrrecs de confiança no tinc cap problema, eh? Nosaltres havíem tingut sempre càrrec de confiança.
1: Fins a tres.
0: Teníem gerent, teníem... Cap
1: de la brigada i coordinador de cultura.
0: Vale? El que passa és que... És una mica típic, no? Perquè és el nostre arquitecte que assessorarà, però clar, no té signatura perquè no és un funcionari i l'Ajuntament necessita...
1: S'haurà jubilat.
0: Sí, l'Ajuntament necessita algú que signi tots els projectes. Per tant, això que venia el senyor Vila de que el cost era zero, jo no sé com ha fet els números, però clar, si tenim un arquitecte en plantilla, que costa, m'ho invento, 40.000
1: sí, sí.
0: euros, tenim un arquitecte...
1: Bueno, una mica més, segurament.
0: Un arquitecte que està en un contracte programa per gestionar tots els temes sí. del Next Generation, però aquest no el comptaré perquè aquest senyor o senyora marxarà quan passin els 3 anys. Això no ho comptaré. El tenir un arquitecte són 40.000 euros. Ara tenim un càrrec de confiança, 40.000 més. Seran 80. Cos zero, no? S'ha doblat. Perquè, clar, algú ha de fer els informes que s'han
1: perquè aquesta que està en un contracte programa no pot signar?
0: No, bueno, pot signar, però no podrà assumir tota la tasca que se li vindrà perquè clar, si tu deixes tens dues figures i ja la, diu que està el Departament d'Urbanisme està col·lapsat, si només deixes una figura és complicat. Per tant, és que la
1: però
0: plaça
1: vostè està en contra pel fet que suposa un augment de recursos econòmics i
0: bueno,
1: no pas perquè la persona
0: també,
1: que estem parlant en qüestió s'ocupi de la gestió o la supervisió d'aquests
0: no,
1: assumptes.
0: No, contra
1: no?
0: de la persona no tinc res, eh? És una persona que va venir amb nosaltres i és un professional esplèndid i amb molta experiència i
1: per tant,
0: gran capacitat.
1: No la creu necessària o és una qüestió de diners?
0: No, jo crec que s'haurien d'haver fet els passos, no? Si aquests senyors sabien que per llei, és per llei que el 70 s'ha de jubilar i ja no el deixen prorrogar més perquè està fent pròrrogues, doncs s'havia d'haver previst de treure la plaça, no? I a partir d'aquí, doncs, el que ens van explicar, que conviurien dos semestres, un semestre, 6 mesos, amb dos per fer el traspàs. Clar, això no ha passat i ara ens trobem que estem aquí.
1: Escolti'm, en el seu dia es van parlar que ja han existit trobades, converses pel canvi de el model de recollida d'escombraries a Palafolls. S'han fet més o no?
0: Ens van convocar amb una consultora que ens va venir a presentar una mica bueno, diferents projectes de municipis, van valorar una mica el que teníem aquí nosaltres, no? Que van dir que els contenidors eren molt fantàstics, que el Martí estava content perquè per fi algú li havia dit que eren, bueno, ens van dir que eren contenidors que perfectament es podien modificar per tenir la targeta,
1: sí.
0: aquesta targeta que tu passes, que tu passaries i això te permetria tenir bonificacions després.
1: Sempre quan que s'escolli el model
0: sí, el
1: de contenidors intel·ligents,
0: sí.
1: que no sé si està
0: sí.
1: molt per la labor des de l'Ajuntament, perquè em sembla que sempre han apostat pel porta a porta.
0: Sí, Esquerra sempre ha apostat per la porta a porta. Jo crec que el sistema que hi ha ara funciona, s'haurien de fer sí, més campanyes informatives o de sensibilització per la gent i també, per què no, alguna campanya de sancionadora, perquè hi ha gent que no recicla perquè no vol.
1: Doncs senyor Güell, ens hem quedat sense temps, només li demano, perquè com que falta un any, entenc que això de la decisió de si va una llista o va una altra, o si vostè la lidera una nova o nova de número 1 en alguna, que no sé si té pensat quan ho dirà, això, quan ho decidirà.
0: Bueno, m'agafaré l'estiu per acabar de decidir.
1: Ui, mare meva.
0: No, ja tens de tot. Jo dic jo que he portat moltes campanyes.
1: Dolors Agüera, regidora no escrita a l'Ajuntament de Palafolls. Moltes gràcies per ser avui a les Juntes.
0: Gràcies a tu, Marc.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat avui les proves de la selectivitat. Un total de 27 estudiants del nostre municipi s'enfronten a les PAU, que s'allargaran fins dijous amb examen de matèries obligatòries i voluntàries. La jornada d'aquest dimarts s'ha centrat a les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera amb una durada d'una hora i mitja per cada examen. Les notes d'aquesta convocatòria ordinària es faran públiques el pròxim 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta fita forma part del gran volum d'estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca com Mataró, Canet, Vilassar o Tordera.

I aquesta, com sempre, no és l'única notícia d'avui. N'hi ha d'altres, perquè l'Escola de Música i Dansa inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs al teatre per mostrar el treball de l'alumnat. La programació arrenca aquesta tarda amb el Festival de Música, que enguany aposta per les agrupacions col·lectives, com grups de guitarres, violins i combos de música moderna. Una de les novetats també és la col·laboració directa entre disciplines, on els alumnes de dansa ballaran amb música en directe, interpretada pels seus companys de l'escola. El director del centre, David Martínez, ha posat en valor el creixement personal i el valor pedagògic que suposa pels infants pujar a l'escenari. Els festivals continuaran diumenge amb dansa, que oferirà dues sessions per donar cabuda a totes les famílies. Avui parlarem també de successos, perquè la policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i que era agredida per la seva parella. L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge en una benzinera propera al centre de la vila, gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle on la noia estava tancada. Després d'una persecució a peu, els agents van detenir l'agressor i van descobrir que sobre la víctima pesava una requisitòria internacional Schengen de desaparició a França. La jove va denunciar que l'home l'havia amenaçat de mort i li havia pres el mòbil per evitar que demanés ajuda o es pogués comunicar amb la seva família. També avui parlarem de Malgrat de Mar, perquè l'associació de Barraques tornarà a assumir l'organització dels concerts joves de la Festa Major de Sant Roc d'aquest any. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat que recupera el model de gestió participatiu perdut fa 10 anys, quan el consistori va passar a gestionar directament la festa. L'associació disposarà d'una subvenció municipal de 64.500 euros i tindrà plena autonomia per escollir els grups musicals i les entitats que muntaran les barraques. I Tordera ha donat el tret de sortida a una nova edició del programa festiu amb prop de 100 activitats. Aquesta iniciativa transversal és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i el teixit associatiu, oferint una mitjana d'una proposta diària sota el lema "El teu gust". L'agenda inclou des de monòlegs i música local al Casal de Joves fins a audicions de sardanes, aplecs a les ermites del municipi i festes populars de veïns.

0: Pel que fa al temps d'aquesta tarda, la nuvolositat serà abundant a tota la comarca, però especialment a la zona interior del Maresme Nord. En general, no s'esperen precipitacions, però no es descarta algun ruixat al terç nord de la comarca. Els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component variable. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls, el cel estarà molt ennuvolat. Les temperatures màximes baixaran fins als 27 graus i les mínimes pujaran fins als 17. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 9 de juny del 2026 i ho fem parlant de la selectivitat perquè avui gairebé una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat les proves d'accés a la universitat. Ha arribat la setmana decisiva pels estudiants de batxillerat que volen accedir als seus estudis de grau. Avui un total de 27 alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat les PAU. Com és habitual, els estudiants del nostre municipi s'han desplaçat fins a Tordera per realitzar els exàmens que s'allarguen fins dijous. La selectivitat d'aquest any manté la seva estructura dividida en dues parts. La fase obligatòria, que consta de 5 exàmens que determinaran la nota d'accés de les assignatures de llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia i també una matèria de modalitat, segons el batxillerat cursat. Els alumnes que vulguin apujar la seva qualificació fins als 14 punts també podran presentar-se a la fase voluntària de matèries específiques. Segons el calendari oficial, la jornada d'avui ha arrencat a les 9 amb la prova de llengua castellana i literatura, seguida de llengua estrangera al migdia. Demà dimecres serà el torn d'història o història de la filosofia a primera hora, mentre que dijous els estudiants tancaran la fase general amb l'examen de llengua catalana i literatura, cada prova amb una durada d'una hora i mitja. Un cop finalitzats els exàmens dijous, els futurs universitaris hauran d'esperar unes setmanes per conèixer les seves qualificacions. Segons el Departament de Recerca i Universitats, les notes de la convocatòria ordinària de juny es faran públiques el pròxim dimarts 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Aquesta convocatòria forma part dels més de 2.000 estudiants del Maresme que s'examinen aquests dies en diferents seus de la comarca, com Mataró, Canet de Mar, Vilassar de Mar i també Tordera. Seguim parlant d'ensenyament perquè l'Escola de Música i Dansa comença avui els festivals de final de curs al teatre. Aquest dimarts l'Escola de Música i Dansa comença la recta final del curs escolar amb la celebració dels seus tradicionals festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i amics. La programació comença aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música. En aquesta edició l'escola ha apostat per les agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats també és la col·laboració entre disciplines perquè en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música en directe interpretada pels companys. Sobre aquesta coordinació el director de l'escola, David Martínez, ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a aquesta unió entre diverses disciplines.
1: Tenim un parell de peces que estem assajant amb música i dansa. Això vol dir que l'apartat de dansa ballarà amb música en directe i l'apartat de música doncs, faran unes peces i seran acompanyades de ball. O sigui, aquestes dues actuacions es podran veure tant al Festival de Música com al Festival de Dansa. Ja fa dos o tres anys que va començar una cosa molt embrionària i la resposta tant dels alumnes com dels pares, això doncs, és molt bona. La veritat, porta el doble de feina, perquè ja coordinar un festival de música o un festival de dansa té molta feina. Doncs coordinar com a espai, repertori, assajos, és molt més complicat.
0: La celebració continuarà diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat dues sessions, una a les 12 i una altra a les 6, per garantir que totes les famílies puguin gaudir dels espectacles. Més enllà de la tècnica artística, David Martínez ha destacat el valor pedagògic de pujar a l'escenari pel creixement personal dels infants.
1: És que és una experiència que després, a veure, a la vida s'hi trobaran, a la vida, a l'escola. Vull dir, ells han de fer treballs, exposicions orals, a l'escola, ja avui dia es fa des de molt petit. Clar, és molt diferent un alumne que ha tocat, inclús ja no només als festivals, a les audicions que fem a nivell intern, doncs hi van 40-50 persones a l'auditori i van allà, agafen l'instrument, toquen, es presenten, soc tal, tocaré tal, i allà a la banda tothom es posen un instrument i toquen. Clar, llavors després, a l'hora d'anar a l'escola, fer una exposició oral, exhibir un treball, sí que tenen nervis, però pensen, bueno, els hi fa molt més familiar i els hi fa molt més fàcil.
0: A més d'aquests festivals, l'escola ja prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i Blanes, en una jornada amb entrada lliure. Marxem ara, de fet, cap a Blanes, on la policia... Blanes, on la policia...

francesa com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances a Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La jove va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el seu relat, l'acusat l'havia agredit, l'havien amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i el desig de tornar amb la família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat de l'home en contactar amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no hi constava que estiguessin allotjats. Davant d'això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i, posteriorment, va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat. I a Malgrat, l'Associació de Barraques tornarà a organitzar la Festa Jove de Sant Roc a Malgrat de Mar. L'Ajuntament de Malgrat ha signat un conveni amb l'Associació de Barraques per tal que l'entitat assumeixi l'organització de les barraques de la Festa Major de Sant Roc 2026. Amb aquesta signatura recupera un model de gestió que s'havia perdut l'any 2016 quan el consistori va passar a encarregar-se directament de la festa. L'Associació de Barraques Malgrat va ser la responsable dels concerts joves entre els anys 2007 i 2015. Després d'aquest període, l'entitat va quedar inactiva, però ara reprèn la seva activitat amb una subvenció municipal de 64.500 euros per gestionar l'esdeveniment. Segons l'acord, l'associació tindrà plena autonomia per triar els grups musicals que actuaran durant les dues nits de festa, decidir quines entitats del poble podran muntar una barraca i gestionar l'emplaçament, el format, la sonorització, el lloguer d'escenaris, els generadors i també la publicitat. Tot i que l'organització recau en mans de l'associació, l'Ajuntament de Malgrat continuarà col·laborant estrictament. Segons han avançat des del consistori, l'Ajuntament assumirà les despeses derivades de la seguretat, la instal·lació de tanques i lavabos, el muntatge del backstage, un punt lila, el servei de socorrisme aquàtic i la recollida de residus. Des de la regidoria de joventut s'ha destacat que aquest canvi busca que les barraques siguin un esdeveniment més participatiu. Defensen que l'objectiu és que les entitats juvenils tornin a tenir el protagonisme que havien tingut històricament, fomentant així l'associacionisme al poble. Pel que fa a les dates de celebració, estan ja confirmades. Les barraques d'aquest any es faran els dies 14 i 15 d'agost. I a Tordera ha arrencat ja el Tordera Festiu amb una agenda de prop de 100 activitats per tots els públics. El municipi veí de Tordera ha donat ja el tret de sortida a una nova edició del Tordera Festiu, la programació transversal que agrupa les propostes lúdiques, culturals i esportives pels mesos de calor. Des del passat 5 de juny, la vila ha iniciat un calendari d'esdeveniments que s'allargarà fins a mitjans de setembre. La iniciativa, que arriba al seu tercer any consecutiu, és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i les diverses entitats del poble. Sota el lema Al teu gust, el programa d'enguany destaca per la seva gran magnitud. S'han organitzat prop d'un centenar d'activitats, el que suposa una mitjana de gairebé una proposta diària per gaudir de l'estiu sense sortir del poble. L'objectiu del Tordera Festiu, segons detallen des del consistori veí, és oferir alternatives per totes les edats i interessos a gairebé tots els punts del poble. Entre el ventall de propostes, els assistents podran trobar cultura i música, com el Festival Multipolar de la Biblioteca, les nits d'estiu al Casal de Joves amb monòlegs i música local o les tradicionals audicions de sardanes. També hi haurà els clàssics aplecs a les ermites tordarenques i les festes populars de veïnats i urbanitzacions. També tornejos esportius i activitats a l'aire lliure que complementen l'agenda institucional. Per consultar la programació, l'Ajuntament ha habilitat la informació a través de les seves xarxes socials. També ha editat un llibret físic que es pot recollir gratuïtament a les dependències municipals.

És moment d'obrir la hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 250 cabres van netejar les urbanitzacions de Santa Susana per reduir el risc d'incendi. Aquell any el consistori va tornar a comptar amb l'ajuda de cabres per fer la neteja de les franges perimetrals d'algunes de les urbanitzacions de Santa Susana. La tècnica s'anomena silvopastura i, a banda de reduir el risc d'incendi, ajuda a la biodiversitat dels boscos. La silvopastura consisteix en el fet que els animals campen pels boscos i matollars durant la seva estada, aprofitant els recursos que ofereix el bosc per alimentar-se i a la vegada

aporten molts altres beneficis. Entre aquests, ajuden a mantenir el sotabosc amb poc volum de biomassa i, per tant, es millora la prevenció d'incendis i també poden col·laborar a mantenir la biodiversitat. Aquesta tècnica de pastura també ajuda a mantenir els espais oberts entre el bosc. El 2021, Blanes venia un pis al centre de Barcelona. El consistori blanenc va treure a licitació la venda d'un pis de propietat municipal situada al ben mig de la ciutat de Barcelona. En concret, es tractava un pis de 138 metres quadrats al carrer Consell de Cent, entre Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia. El pis estava deshabitat des de feia dècades i en molt mal estat. Era de propietat municipal perquè va ser una dació en pagament de l'Hospital Asil per fer front a un deute amb el consistori blanenc, que llavors en aquell moment el volia vendre a un millor postor. L'immoble es va vendre mitjançant subhasta a través de concurs públic, era a dir, que els que hi volguessin aquest habitatge haurien de presentar la seva oferta a la licitació. Una oferta que no podia ser inferior als 550.000 euros, que segons el plec de clàusules coincidia amb el valor de taxació realitzat al març del 2018. I el 2016 parlàvem del casal d'estiu municipal, que rebia 250 sol·licituds. Aquella setmana havia acabat el termini perquè es matriculessin tots aquells que volguessin anar al casal d'estiu. Fins a aquell divendres hi havia temps de presentar tota la documentació relativa a la inscripció a l'activitat que es faria als mesos d'estiu a les instal·lacions de l'escola Mas Prats. Aquell any, és a dir, fa 10 anys, es van inscriure 250 infants, una xifra una mica inferior a la d'anys anteriors. La raó aquell any podria ser la variada oferta estiuenca a la nostra població, on s'oferien casals, campus esportius, estades i també casalets.

0: És moment ara de consultar amb el nostre company, amb en Jordi Prat Savalls, quina és la proposta cultural que ens fa avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui us vull parlar de la jornada de circ. Aquest pròxim dissabte 13 de juny es viurà a Can Batlle, local de l'Eixida Jove. Tot plegat per mostrar, per exemple, les cloendes de l'entitat Fem Circ, que treballa allà mateix a Can Batlle, o també d'altres propostes. Començarà a partir de les 12 del migdia, amb la mostra de fi de curs de teles de l'entitat Fem Circ, però després hi haurà concerts, vermuts, arrossades, espectacle de circ obert, sessió de cabaret de circ solidari o també concert. Tota la programació la podeu consultar a través de les xarxes socials de l'entitat Fem Circ o també de Can Batlle.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem és recuperar la previsió meteorològica i ampliar-la per conèixer què és el que ens espera a les pròximes hores. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí. Després s'aniran retirant i donaran pas un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i novament situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia començarien a pujar una mica, i aquest augment assuntarà ja una miqueta més de cara a divendres, i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors prestiuencs.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant quins han estat els titulars més destacats del dia. Una trentena d'alumnes de l'Institut Font del Ferro han començat avui les proves de la selectivitat. Un total de 27 estudiants del nostre municipi s'han enfrontat a les PAU, que s'allarguen fins dijous. La jornada d'aquest dimarts s'ha centrat a les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera. Hem parlat d'altres qüestions també relacionades amb ensenyament. L'Escola de Música i Dansa inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs. La programació arrenca aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música, que enguany aposta per les agrupacions col·lectives com grups de guitarra, violins i combos de música moderna. Els festivals continuen diumenge amb la dansa, que oferirà dues sessions per donar cabuda a totes les famílies. A Blanes, la policia local ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i que era agredida per la seva exparella. L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge en una benzinera propera al centre gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada. Després d'una persecució a peu, els agents van detenir l'agressor i van descobrir que sobre la víctima pesava una requisitòria internacional Schengen de desaparició a França. A Malgrat de Mar, l'associació de Barraques tornarà a assumir l'organització dels concerts joves de la Festa Major de Sant Roc després de 10 anys. L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat que recupera el model de gestió que es va perdre fa una dècada, quan el consistori va passar a gestionar directament la festa. L'associació disposarà d'una subvenció municipal de 64.500 euros. I a Tordera s'ha donat ja el tret de sortida a una nova edició del programa festiu amb prop de 100 activitats. Aquesta iniciativa transversal és fruit del treball conjunt entre l'Ajuntament i el teixit associatiu. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Aquestes notícies i moltes més les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Ràdio Palafolls.

0: A les Ondes Interns continuem amb la ronda d'entrevistes als protagonistes de la política local, en aquest cas amb els portaveus dels representants a l'Ajuntament de Palau. Avui ens visita la regidora que fa més anys que s'asseu a la sala de plens de l'Ajuntament de Palafolls, entre l'any 2003, és a dir, que en fa 23 anys que ocupa, de fet ha ocupat tots els papers de l'AUCA a dins del consistori. Ha estat regidora de govern durant molts anys, ha estat regidora a l'oposició, ha estat cap de llista, ha estat cap de l'oposició i també recentment ha estrenat una nova faceta, que és el fet de ser regidora no adscrita al consistori palafollenc. Això vol dir que no té per sobre cap paraigües de cap partit polític. Això ha passat després que justament deixés voluntàriament el grup del PSC per desavinences que amb el temps, a més, s'han fet més clares i més evidents. Ha començat, doncs, un nou rumb en solitari, tot i que, en realitat, sembla que va de bracet amb el seu company i també exsocialista Martí Victòria, o almenys això ens comentava ell la setmana passada. Avui volem analitzar el present, el futur, el passat també, d'aquesta legislatura, perquè a cada bugada, de fet, ens apareix un llençol nou. Amb Dolors Agüera, en parlem avui a l'Assumpte Assistents, que és regidora no adscrita a l'Ajuntament de Palafolls. Què tal, senyora Agüera? Bona tarda.
1: Bona tarda, Marc.
0: Senyora Agüera, el senyor Martí Victòria deia fa una setmana que vostè podria haver estat alcaldessa de Palafolls si Joan Vila hagués fet un pas al costat i hagués acceptat, doncs, això, fer un pas al costat, i vostè seria l'alcaldessa de Palafolls. Això és així?
1: Sí, això és així.
0: I com és que no ho hem sapigut fins ara que s'acaba la legislatura?
1: Bueno, perquè hi ha coses que queden dintre de les negociacions internes. Jo sempre he sigut molt prudent en aquest aspecte. Bueno, va ser així.
0: Expliqui'ns què va passar.
1: Bueno, pues, l'altre partit que estava, bueno, que podia fer govern amb el Partit Socialista, doncs va posar la condició de que el senyor Vila no fos l'alcalde, no? Que fos regidor, però que no fos l'alcalde.
0: Per tant, no demanava al cap com s'havia anunciat, és a dir, no que plegués, sinó que, com deia el senyor Victòria, fes un pas al costat.
1: Sí, que fos regidor, però que no fos l'alcalde.
0: I ell hi estava disposat o no?
1: Bueno, en un primer moment va semblar que podria ser, però després, bueno, ell ho va pensar personalment i va decidir que no.
0: Vostè estava disposada a fer el pas endavant i ser vostè l'alcaldessa de Palafolls?
1: Jo sempre he estat a disposició del que m'han confiat els meus companys. Tots els càrrecs que he tingut i tots els llocs que he ocupat me'ls han donat els meus companys.
0: Però escolti, no és una mica estrany que passades les eleccions, un mes després, perquè va ser abans de la Constitució dels Ajuntaments, per tant un mes després de les eleccions, es demani al cap d'un partit que justament, bueno, que faci un pas al costat d'un partit que ha estat escollit, com deia vostè, per la militància. És a dir, vostès dins del PSC s'ho van plantejar en algun moment de dir-li a Joan Vila fes un pas al costat perquè volem governar?
1: Bueno, això és una decisió molt personal. Jo li vaig dir, això, aquesta decisió l'has de prendre tu. Si tu consideres que sí, perquè el partit acabés governant, doncs està clar que es dones un pas al costat. Si, jo què sé, consideres personalment que no, doncs no ho fas.
0: Trobo
1: una decisió molt personal.
0: Troba vostè que va ser un error?
1: Jo m'hauria marxat, perquè el meu partit i les polítiques que portaven s'haguessin pogut fer.
0: El que deia abans, eh? No, si l'objectiu principal d'aquelles eleccions era governar, fos com fos?
1: Bueno, en principi el PSC sempre ha sigut un partit de govern, no? La nostra trajectòria ha sigut de govern, no? En Palafolls, en altres municipis i altres institucions, i entenc que per això van fer la campanya i per això van lluitar, no? A la campanya, doncs per acabar governant.
0: I per què no volia
1: possible,
0: Palafolls, no? Som a Joan Vila com a alcalde? Tot bueno, i que havia tingut molta més representació que no pas Palafolls Som.
1: Bueno, l'altre dia van explicar alguna mica, no? Per les xarxes, no? Que no confiaven en la seva gestió i això, però això li hauria de preguntar a ells.
0: En aquest cas parlem també d'aquest moment, d'aquests pactes postelectorals, eh? Vostè, el senyor Victòria, tothom ha parlat que era un pacte natural el fet de pactar Palafolls Som i el PSC. Abans de les eleccions hi havia hagut algun contacte?
1: Per part meva, no. No hi havia hagut.
0: I de partit, li consta?
1: No.
0: Clar, perquè em sorprèn que passades les eleccions, si tothom donava per fet que era un pacte natural, Palafolls en digui sí, però al cap de llista no.
1: Bueno, són converses d'aquestes de poble, no? Perquè tots tenim, a veure, jo sempre he tingut relació amb el Francesc del Cafè, no? Perquè entre altres coses, quan era regidora del govern, ell també era president de l'Associació de Comerciants i havien treballat molt juntament, no? Altres membres de Palafolls Som, com el senyor Marín, també havia sigut company meu, i per tant nosaltres teníem molt bona relació. I això que estàs prenent algú i dius, bueno, què, pactarem, no? Ens posarem d'acord. Pues sí, era bastant evident.
0: I en aquests moments previs ningú havia dit sí, però aquest cap de llista que porteu...
1: Bueno, en principi igual sí, però tot ha d'arribar en el seu moment. Quan tu no has, encara no has estat a les eleccions, es parla per parlar, no? Perquè podien haver-se donat resultats que ni ajuntant-te poguessis sumar, no? Llavors te pot gustar o no te pot agradar.
0: Deia la senyora Armada a Montbí, vostè ho feia referència, que un dels motius pels quals no confiaven amb el senyor Vila com a futur alcalde de Palafolls, i per tant per això van decantar també el fet de demanar que fes un pas al costat, és perquè, diguem-ne, la seva empresa particular tenia problemes econòmics, estava en fallida i que per tant no es veia amb la capacitat de poder gestionar un pressupost entorn a 11 milions i mig d'euros, que és el que té l'Ajuntament de Palafolls. Està d'acord?
1: Bueno, cadascú, això és molt lícit. Si tu has de confiar en un grup de persones, doncs pues és normal que te qüestionis la seva trajectòria en tots els nivells, no? Perquè has de treballar, has de gestionar i has de tirar endavant un poble, i això té molta responsabilitat, i per tant es considera també que és un gest de preocupació, no? D'intentar saber com serien els teus socis. Jo ho trobo correcte que es preocupin, eh?
0: La mateixa pregunta que li feia abans, si era un pacte natural previ a les eleccions, com és que això no s'havia mínimament parlat? Em costa entendre, senyora Güera, que si vostès ho donaven gairebé per fet, la nit electoral gairebé es donava per fet, això ho han dit tots vostès, eh? No és que ho digui jo, que més no hi era, sinó que es donaria aquest pacte. Clar, que de cop dic, no, el volem aquest cap de llista no, perquè resulta que té problemes econòmics, això no s'havia parlat abans?
1: No, perquè a veure, el lloc encara no s'havia, la partida no s'havia jugat, podia haver passat, no?, que Palafolls no traies cap representant, o com que traies quatre, o com que Iniciativa també tingués representació, fins i tot Junts o bueno, els altres partits. És que fins que no jugues la partida no saps realment quins seran, no?, com te quedaré al tablero.
0: Vostè està dolguda que el PSC no obligués a Vila a fer aquest pas al costat o no?
1: No, jo crec que el PSC ja és suficientment adult, entre cometes, per saber què ha de fer.
0: I el partit com es va posicionar en aquell moment?
1: És complicat, perquè quan l'acte no deixa de ser personal teva.
0: Sí.
1: Llavors és complicat, per molt partit que sigui.
0: Vol dir que potser si el partit hagués pressionat, el senyor Vila hagués fet el que han fet vostès, ser regidor
1: nostre. Potser, també és una altra opció.
0: I si fallava un, no sumaven.
1: No, clar, això és evident.
0: Deia el senyor Victòria que de esos polvos y esos lodos, de fet ho va canviar una mica, però per entendre'ns va dir això, és a dir, que una mica a partir d'aquell punt es va torçar la situació interna dins del PSC. Això és així, és veritat?
1: Bueno, van continuar treballant, però bueno, realment les decisions importants costava consensuar, no? Perquè, bueno, pressupostos, no? El famós pressupost, no? El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any, doncs, tornes a tenir que abstenir-te. Jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic. Un partit amb el nivell, no?, amb la institució que té el PSC.
0: El primer pressupost vostès van votar en contra, perquè es va aprovar gràcies a Palafolls Som, i els dos següents sí que va ser amb el suport, en aquest cas, per l'abstenció del PSC. Clar, jo li preguntava això, si vostè estava dolguda i si que des d'aquell punt havia estat, per entendre també una mica la situació. És a dir, que nosaltres hem tingut entrevistes cada any en assumptes interns, i és el que deia al principi, a cada vegada, en vez de perdre un llençol, n'hem descobert un de nou. Aquesta possibilitat de que vostè fos alcaldessa, és a dir, el fet de que Palafolls Som posés sobre la taula el fet de que el senyor Vila fes un pas al costat i vostè es convertís llavors en alcaldessa, això ha sortit perquè el senyor Victòria ho va explicar la setmana passada. Vostès ara estan més lliures per explicar, entenc que no estan sota el paraigua del PSC. Hi ha alguna cosa més que no hem sabut de tot aquest procés postelectoral?
1: No ho sé, va sortir el meu nom perquè jo era la persona que portava més temps a l'Ajuntament, que havia estat a l'Ajuntament, i per un tema d'experiència, suposo. Això també a Palafolls Som ho podem preguntar. Amb el tema del pressupost, jo ja vaig dir que sí que ens van condicionar el vot de l'abstenció. Nosaltres ens vam reunir com a grup municipal el dimecres, que teníem el ple el dijous. Nosaltres vam acordar votar en contra. Així ho van comunicar a la gestora i al grup de la gestora que teníem de WhatsApp, i hi havia gent de Mataró, de l'executiva de Mataró, i ens van donar l'okay. Teníem l'okay del vot en contra. No sé què va passar aquella nit.
0: Sí, Mataró també va donar l'okay en contra.
1: Sí, ens van donar l'okay del vot en contra. Bueno, a partir d'aquí van haver-hi trucades entre partits, ens van convocar a Mataró i ens van dir que havien de buscar projectes per justificar l'extensió del pressupost.
0: El que estic entenent, senyora Güera, vostè està dient que Esquerra, la part comarcal d'Esquerra, hauria trucat, estem fent hipòtesis perquè entenc que no ho sap del cert, eh? Però vostè considera que hi va haver una trucada des d'Esquerra al PSC per dir, escolta, això s'ha d'aprovar, però quina força té Esquerra comarcal si no han ni pactat amb vostès amb el Consell?
1: No ho sé, jo sé que va haver-hi trucades entre els dos partits i que a partir d'aquí ens van convocar.
0: Això ho sap?
1: Sí, sí. Sí, sí, perquè es va posar en el grup de WhatsApp. I a partir d'aquí se'ns va convocar i se'ns va convidar, o com es vulgui dir, a que busquessin projectes per arribar a un acord per l'extensió del pressupost i justificar-ho. Jo entenc que això és obligar-te, entre cometes, convidar-te a, no sé.
0: I fer política no és intentar arribar a acords?
1: Sí.
0: Però vostè estava tancada en banda a fer acords
1: no,
0: amb aquest
1: No, és que
0: govern.
1: Estem al lluny, han passat 18 mesos i els acords del primer pressupost encara no s'han complert.
0: Hi havia data de...
1: és igual,
0: per fer-ho?
1: Jo crec que has de ser una mica seriós, no?
0: El fet que l'escollissin una mica, el que vostè deia, perquè portava molts més anys, bé, m'ho ha explicat a la portada, vostè porta 23 anys, si no ens hem equivocat, a l'Ajuntament de Palafolls, amb diferents posicions, com hem explicat. El fet que apostessin per vostès Palafolls Som, això ha fet que vostè estigui més proper a Palafolls Som? O sigui, l'ha costat una mica més a les seves posicions o ja ho era abans d'entrada?
1: No, les posicions d'en Palafolls Som, jo per un tema d'afinitat, de companyerisme, que jo tenia companys ja que estaven en aquelles llistes, doncs això sí que m'ha fet, i el programa era molt similar, era treballar per al poble, teníem coses similars i la manera d'actuar doncs era més propera a mi personalment que no la d'Esquerra.
0: Ara que vostè no està en el PSC, li pregunto, si hi ha exregidors socialistes dins de Palafolls Som, n'hi ha perquè són visibles i n'hi ha hagut uns que han passat i han marxat, per què es crea una llista a part i per què no estan dins del PSC?
1: Bueno, pues perquè hi ha gent que no se sent còmoda, estan sota el paraigües d'un partit, d'unes sigles, perquè després passen aquestes coses, no? Que a vegades t'acondicionen doncs, a anar per un camí o anar per un altre.
0: Vostè ens explicava que havia tingut ofertes per presentar-se a les properes eleccions, queda un any, d'aquí un any ja haurem passat les eleccions. Ens pot explicar quina és aquesta llista? És la mateixa que li va oferir a Martí Victòria o no?
1: Bueno, jo tinc diverses propostes de partits per incorporar-me a la...
0: No m'ha digui el senyor Osorio.
1: No, després, jo no diré cap partit, això no ho diré. Tinc propostes per incorporar-me a les llistes, no siguen la cap de llista, i tinc...
0: Vostè no seria la cap de llista en aquestes llistes?
1: No, i després tinc una proposta que un partit m'ha posat tota l'estructura per ser la cap de llista.
0: És a dir, un partit que no s'ha presentat
1: llista,
0: mai?
1: O podria ser, no ser la cap de llista, sí.
0: Aquest partit s'ha presentat alguna vegada?
1: No.
0: És nou?
1: A Palafolls no.
0: A Palafolls no, però ja és d'aquests de nova fornada, no?
1: No.
0: Ens haurem d'estar pensant. Deia el senyor Victòria que ella estava entre 40 i 60.
1: Però és que la família...
0: La família apreta. En el seu cas també?
1: Sí, la meva família també apreta.
0: Com estaria vostè en percentatge?
1: I la gent pel carrer també apreta, però en direccions oposades.
0: Vostè com estaria, si hem de valorar?
1: Pues no ho sé, la meva família sempre respectarà.
0: Vostè té ganes de continuar?
1: Sí. Martí deia 60-40, no?
0: Va anar canviant, durant tota l'entrevista va començar 50-50, però al final ja estava 40-60 i si haguem apretat una mica més. Però deia que si es presentava amb algú seria amb vostè, no aniria cap altra banda. Aquestes ofertes que ha tingut vostè també acceptarien la Martí Victòria o no?
1: Sí, jo també demanaré que ell vingui amb mi.
0: Sí?
1: Sí.
0: Faran tàndem?
1: Sí.
0: I si ell decideix no presentar-se?
1: Bueno, això ja, aquí ja no...
0: Llavors vostè
1: podria anar sola. Si jo decideixo que sí, doncs aniré jo sola.
0: Escolti'm, què sabia vostè de les converses que va destapar la mateixa Mònica Armada sobre una moció de censura la passada tardor entre el PSC i Palafolls Som?
1: Pues jo sabia de totes les reunions que es duen a terme per això.
0: Qui hi havia aquestes reunions?
1: Pues hi havia persones de la gestora.
0: La gestora que va imposar Mataró, que són els mateixos que segons vostè imposa que aquí es voti a favor.
1: Sí.
0: Una mica estrany. No?
1: Bueno,
0: per una banda manté a Esquerra,
1: sí,
0: però per l'altra està...
1: I segons les entrevistes que han tingut els meus excompanys, diuen que hi ha de ser el portaveu, diuen que ha de ser el cap de l'agrupació, clar.
0: Però el senyor Victòria em deia que quan escollen aquí, quan s'ha escollit caps de llista aquí, el senyor Vila, per exemple, no va ser escollit perquè Mataró ho deia.
1: No, fins ara no.
0: És a partir d'ara que hi ha intervencionisme.
1: Sí, a partir d'ara, des de la gestora...
0: Però és una mica contradictori que a la tardor vol dir setembre, octubre, novembre,
1: sí.
0: Hi haguessin hagut converses per part de la gestora, membres de Mataró, deia el senyor Victòria, per derrocar Esquerra Republicana, però dues setmanes després apuntalen Esquerra Republicana a l'extensió del pressupost.
1: Bueno, són aquestes contradiccions difícils d'entendre.
0: Qui hi havia en aquestes?
1: Bueno, hi havia membres de la gestora que jo
0: membres de la gestora eren de Palafolls, aquests membres de la gestora?
1: Hi havia d'aquí i hi havia de fora.
0: Per exemple, de Pineda?
1: No ho sé.
0: Per exemple?
1: No diré res.
0: Que de fora de la gestora sembla que no hi havia una persona.
1: Bueno.
0: Per tant, si havia de fora, ja ens queda clar que una d'aquestes persones era precisament
1: tot, tot
0: de
1: fora. Respecte i tota la...
0: Sí, sí.
1: Per aquestes persones, perquè van fer una
0: feina. I per què no en sabia res el senyor Víctor, el senyor Vila?
1: Bueno, és que no sap res d'això, no sap res de la reunió de no sé què, no sap res de, no sé, una mica estrany, no? Que era el cartellista i no sabia res de les reunions que es feien, no sé.
0: Ell sempre deia que, per exemple, que vostès van tenir a Calella no en sabien res. S'ho creu que no en sabia res o no? Aquesta reunió de Calella era per acabar d'intentar altre cop posar-la vostè com a alcaldessa o no?
1: Bueno, era per parlar una mica... Bueno, que Palafolson parlés directament amb el que és l'executiva, no? L'organigrama de Mataró.
0: Però no va arribar a un acord.
1: No.
0: Entenc que Palafolson continuava mantenint-se.
1: Estarien governant.
0: També és veritat. Entenc que Palafolson mantenia el fet de que no volia Joan Vila i que continuava apostant per vostè com a alcalde, sí. Com a alcaldessa de Palafolls.
1: Sí.
0: Deia que la senyora Armada va dir que hi havien posat dos noms per possibles alcaldes. Un és el seu, l'altre quin deu ser?
1: Jo per respecte,
0: senyora Güella, sí,
1: sí que ho sap. Sé, però no ho diré.
0: Pot ser l'altre regidor que marxa, Martí Victòria?
1: No ho sé, no diré qui és l'altre company per respecte a ell, amb el company
0: amb ell.
1: Amb ell.
0: Vinga, ja sí, tenim que és ell.
1: Amb ell i amb Palafolson.
0: I era regidor, per tant.
1: No sé.
0: Per tant, o era el senyor Victòria o el senyor Alonso. Però no hi havia més ells. Això és com una gincama, senyora Güera? Estic aconseguint coses. Estic aconseguint coses. Vostès plantejaven una moció de censura. Vostè estava a favor, entenc, d'aquesta moció de censura quan es plantejava la tardor passada. En base a què? Simplement per aconseguir el poder o perquè estava fent una actuació dolenta al govern d'Esquerra Republicana?
1: Bueno, perquè creien que la nostra manera de treballar és diferent a la d'Esquerra, no? Hi ha coses que nosaltres doncs, fem d'una altra manera. El tema d'obrir l'Ajuntament, no? Que no hi havia manera de que s'obrís la porta, demanar tanta cita prèvia, tot això creiem que ha de ser més accessible de cara a la ciutadania. I bueno, altres qüestions, no? Projectes que nosaltres hauríem gestionat d'una altra manera, tema de recolzament a les entitats que sempre s'estan queixant, no? O, bueno, una mica al dia a dia.
0: I per què fracassen aquestes converses de moció de censura la passada tardor?
1: Bueno, pues perquè hi havia...
0: Perquè el senyor Vila hagués votat que no?
1: Pues era una possibilitat.
0: I vostès marxen de tant vostè com el senyor Victòria, marxen realment pel pressupost o perquè no hi havia finalment un camí cap a la moció?
1: No, el pressupost va ser el detonant. Jo considero...
0: La gota que va fer vessar el got.
1: Sí,
0: però en aquest got també hi havia el tema de la moció, no? El fet de no haver pogut articular la moció?
1: No, perquè la moció ja portava més temps i havíem continuat. Ja teníem clar que acabaríem la legislatura estant a l'oposició. Però és que jo personalment, i continuo creient, que el PSC no es mereix que li prenguin el pèl d'aquesta manera. Ho dic sincerament. I com que em feia mal, doncs vaig dir s'ha acabat. A mi no ho comptaran.
0: Vostè ja no està en el PSC... aquesta propera tardor tocarà de nou parlar d'ordenances, parlar de pressupostos. Vostè se sabrà negociar amb Esquerra Republicana si demana o si vostè vol?
1: Bueno, sí, per què no?
0: Amb tàbula rasa, començant de zero o...
1: Jo no tinc res amb Esquerra. Hi ha projectes de poble que he votat a favor. He votat dintre del PSC i he votat, ara que soc regidora no escrita, els habitatges de protecció oficial són bons per Palafolls. El tema de Castell, doncs conserven el patrimoni del nostre municipi, encara que hi ha gent que diu per què gasteu els diners al Castell i no amb els carrers, no? Però són coses diferents. Hem recolzat tot el tema de les canonades de distribució de xarxa amb aigua i tot. Sempre que hi hagi coses pel poble, ens trobaran.
0: Per tant, podria ser que vostè s'assegués perquè només falta un regidor, diguem-ne. Per tant, vostè podia ser al final la peça clau,
1: la majoria, no?
0: Qui doni la majoria a Esquerra Republicana. M'ho apunto per la propera si així li preguntarem. Escolti'm, tornem al present. Vostè està a favor de la benzinera que s'ha d'instal·lar aquí a l'entrada del nostre poble, al carrer Passant, entre Passada i Ramon Turró?
1: Bueno, a mi no m'agraden les benzineres dintre del poble, Per sort, som un poble amb espai i tenim espai per fer-les fora, no? Sí que sabem que a Barcelona hi ha benzineres i els habitatges estan a sobre. Però a veure, és un tema molt delicat perquè els drets dels veïns a demanar que no es posin són molt lícits, però clar, hi ha un propietari que també té uns drets i he demanat a l'expedient per veure tots els informes tècnics i totes les valoracions de, bueno, de la Generalitat, tots els permisos, com estan, i quan ho tingui m'acabaré de pronunciar. Però clar, aquesta persona, si compleix totes les normatives, tot el que és d'això, també és delicat, eh? És un tema d'equilibri molt, molt complicat.
0: Si jo hagués de votar, ja sé que m'ha dit que no té tota la informació, però bàsicament hi ha un projecte d'instal·lació d'una benzinera a tocar de la rotonda d'entrada a Palafolls. Així d'entrada, com li barrufa això? Li agrada o no li agrada?
1: Pues és complicat, eh? No m'agrada realment. Tampoc m'agrada la de l'esclat, la que anirà ja a l'entrada.
0: Sí,
1: no?
0: L'altre dia el senyor Victòria parlava de que uns veïns s'havien manifestat, d'altres no. Jo no ho vaig entendre. Vostè ho va entendre, això que va dir el senyor Victòria, o no?
1: Sí, suposo que refereix que a la de zona de l'esclat, sí, els veïns no s'han posicionat en contra, no? Entenc que es referia a això, no parla tan bé, però entenc que és això, perquè aquesta sí que hem vist que els veïns han...
0: Hi ha una forta, sí, ha una forta reacció
1: cartes,
0: en contra.
1: No? Estem veient que hi ha un moviment.
0: S'ha reunit o han demanat reunir-se amb vostè, els veïns? O els propietaris del terreny?
1: No, jo no he parlat amb ells.
0: Escolti'm, ja han acabat, estem a, ja no sigui de juny, ja estem a 8 o 9 de juny, a finals del mes passat, de maig, acabaven les obres del castell de Palafolls, les que estaven finançades per al fons Next Generation. No sé si he tingut opció de veure el que s'ha fet o com ha funcionat.
1: No l'he vist, encara no hem...
0: I què en sap?
1: Bueno, sé que és el recinte sobirà, no era el que més es protegia, no? I és la sala que estaven preparant per fer les visites o per fer alguna mena de... com una sala d'actes, no?
0: Sí.
1: I després es posarà una guingueta, no? També per als, i als accessos estarà tot més arreglat, quan... a veure si ens fan una visita guiada.
0: En principi ara les obres continuen, i perquè la gent no es pensi que ara obrirà,
1: sí,
0: el castell.
1: Hi ha una segona fase.
0: Trigarà una segona fase, en aquest cas amb fons propis. Però quan obri el castell, previst per la propera tardor, deia l'Ajuntament que ja no serà, com sempre, obert al públic, ja en el 24 hores, que tu podies anar a les 3 de la matinada, també són ganes, però avui cadascú, ja no es podrà fer, serà tancat especialment la zona on s'actua, com vostè deia, el recinte Sobirà. Què li sembla?
1: Bueno, serà un tema complicat per als que som d'aquí de tota la vida, perquè allò és com casa nostra, tots hem pujat alguna vegada i, o ens han vingut convidats a casa, que anem al castell que hi ha unes vistes molt maques i, bueno, i tots sabem per on entrar i per on sortir, encara que hi hagi tanques, tots hem pujat.
0: Sí, però el recinte Sobirà és més complicat.
1: Sí, no, aquest és més complicat. Bueno, ens haurem d'acostumar. Perquè...
0: Vostè apostava que el govern acabaria les obres, de fet ho va fer sobre la botzina, jo crec que a l'últim segon encara estaven posant maons, però que acabaria la inversió d'aquests 3, gairebé 3 milions d'euros al castell, vostè confiava o no?
1: Sí, jo confiava que s'acabarien, perquè a veure, quan demanes una subvenció d'aquest tipus te la jugues molt i has d'estar molt segur. Clar, en un recinte com aquest, que potser moure una pedra suposa que caiguin unes quantes, era una mica complicat, no? O arriscat, o temerari, no? Dir que sí que ho assolirien, però bueno, finalment ens hem de felicitar a totes les persones que han treballat, que han arribat a temps i podem cobrir la subvenció.
0: Bàsicament perquè si no s'arribava a temps es perdien els diners o una part dels diners, sí, d'aquesta subvenció. Passa el mateix amb els HPO, amb els habitatges de protecció oficial, aquesta vintena d'habitatges que estan en construcció en aquesta perllongació del carrer del mig. Li pregunto el mateix, no sé si els ha visitat o ha pogut veure l'evolució d'aquestes obres.
1: Passàvem pel carrer, no? Que vens pel carrer del mig, doncs veus la projecció, no? Sí. Sí que al final sí que es veien moviments de terra, però no t'ho imaginaves, no? I fins un dia comences a veure aixecar parets, no? Perquè això és molt ràpid, com que són mòduls, de seguida ja vas veure, no? Que aixecaven les parets. Aquí sí que la companya de Palafolls va demanar fer una visita, i l'altre dia l'alcalde ens va dir per buscar una data per ensenyar-nos algun pis que ja estava acabat.
0: Vostè creu que arribarem a final, també això s'ha d'acabar a finals d'aquest mes de juny, sí, el límit és a finals d'aquest mes de juny?
1: Sí, jo crec que sí.
0: S'ha explicat molt poca cosa sobre el procés d'adjudicació d'aquests pisos, bàsicament doncs que hi haurà una sèrie de pisos que ja gairebé per llei o per normativa ha d'anar destinada a certs col·lectius, però entre algunes de les prerrogatives que té l'Ajuntament hi ha la de demanar un mínim d'empadronament al nostre municipi, ja sigui continuat, és a dir, els últims anys, mínim 3 anys empadronat, o dels últims 10 anys haver estat, doncs això, 3 anys empadronat. Què li sembla això?
1: Doncs sí, em sembla bé que hi hagi un mínim d'empadronament, perquè si no seria molt injust per la gent que és d'aquí de Palafolls, que vol viure, continuar visquent aquí al seu poble. A mi em sembla bé.
0: En la darrera entrevista que vam tenir aquí l'Assumptes Interns, vostè carregava contra la gestió de l'actual govern municipal, especialment per l'ampliació del capítol 1, capítol 2 dels pressupostos, el de personal, el de serveis. Què li sembla que ara us vulgui crear la figura d'un inspector de policia?
1: Bueno, jo penso que primer hem de cobrir més agents, no? O tenir coberta l'escala per sota, no? Perquè ja tenim comandaments, i crec que teníem una sergent, no? O tenim una sergent.
0: Sí.
1: Crec que...
0: Acaba...
1: Sí, acabarà la comissió de servei, crec que a 30 de juny.
0: Sí, si m'equivoco, mes de juny, sí.
1: Sí. Doncs crec que s'ha de consolidar per baix i després, doncs, quan tinguis l'escala per baix consolidada, doncs...
0: Quan diu consolidada vol dir que els agents que són agents s'acabin de treure
1: sí,
0: la carrera.
1: Sí, tenim els caporals, que tenim places vacants, la plaça de sergent està vacant, o sigui, crec que per baix encara tenim feina.
0: Per tant, vostè creu que no és necessari?
1: Ara mateix no.
0: Vostè, quan vostè era en el govern, el 2007, vostès també presentaven una oferta d'inspector de policia, com és que llavors sí que ho era.
1: Bueno, suposo que el regidor...
0: Perquè a més segur que hi hauria molt menys, sí, molts menys agents, perquè teníem 8.000 habitants.
1: El regidor, o a lo millor perquè per tenir un comandament, a la persona que tu havies buscat o que volia venir a Palafolls, doncs demanava tenir un càrrec més important, no ho sé.
0: Però que es creien les places una mica en funció
1: no,
0: de qui ve?
1: No, però la gent es mou. La gent es va movent en comissions de servei, en permutes, però clar, jo personalment...
0: Hi ha suficients agents de Palafolls o no? Tenim
1: 22, crec que
0: si
1: ja.
0: No recordo malament.
1: Bueno, jo crec que si els tinguéssim tots, els quatre caporals i l'estructura, estaríem en el número ideal.
0: Sempre es vol
1: demanar més, eh?
0: No els tenim perquè estan de baixa, no els tenim perquè no estan
1: coberts.
0: Bueno,
1: hi ha gent de baixa, els caporals no... Ja,
0: però això és inevitable,
1: no. Bueno, tenim dos caporals que estan amb, com es diuen, comissions... No,
0: comissió de servei?
1: Sí, que es nomenen provisionalment,
0: ah,
1: no?
0: Ah, sí, sí.
1: Ara no me surt la paraula.
0: Bueno. Sí, accidentals, bueno,
1: sí,
0: una mica accidentals.
1: Estan com en substitució dels
0: sí.
1: caporals actuals.
0: Que estan de baixa.
1: Això te vol dir que són dos agents que estan ocupant dos places de caporal. Per tant, te falten dos agents. No sé, eh? Jo crec que... van 22, 23 i tota l'escala després de quatre caporals, un sergent, un inspector.
0: Sí, 23 rasos, per entendre'ns, sí. Llavors els quatre caporals, sergent, sotsinspector i inspector.
1: Bueno, jo me pararia
0: amb... Sí, perquè crec que no hi ha res més després
1: sí,
0: de...
1: No sé,
0: bueno,
1: no,
0: superintendente,
1: no això,
0: però
1: sí.
0: Suposo que...
1: Això ja se'ns va de poble, eh?
0: I la figura del càrrec de confiança que vol implementar en aquest cas el govern d'Esquerra Republicana en aquest final de mandat, de fet a partir d'aquest mes de juny, què li sembla?
1: Jo amb els càrrecs de confiança no tinc cap problema, eh? Nosaltres havíem tingut sempre càrrec de confiança.
0: Fins a tres.
1: Teníem gerent, teníem...
0: Cap de la brigada i coordinador de cultura.
1: Vale? El que passa és que... És una mica típic, no? Perquè és el nostre arquitecte que assessorarà, però clar, no té signatura perquè no és un funcionari i l'Ajuntament necessita...
0: S'haurà jubilat.
1: Sí, l'Ajuntament necessita algú que signi tots els projectes. Per tant, això que venia el senyor Vila de que el cost era zero, jo no sé com ha fet els números, però clar, si tenim un arquitecte en plantilla, que costa, m'ho invento, 40.000
0: sí, sí.
1: euros, tenim un arquitecte...
0: Bueno, una mica més, segurament.
1: Un arquitecte que està en un contracte programa per gestionar tots els temes sí. del Next Generation, però aquest no el comptaré perquè aquest senyor o senyora marxarà quan passin els 3 anys. Això no ho comptaré. El tenir un arquitecte són 40.000 euros. Ara tenim un càrrec de confiança, 40.000 més. Seran 80. Cos zero, no? S'ha doblat. Perquè, clar, algú ha de fer els informes que s'han
0: perquè aquesta
1: signar.
0: Que està en un contracte programa no pot signar?
1: No, bueno, pot signar, però no podrà assumir tota la tasca que se li vindrà perquè clar, si tu deixes tens dues figures i ja la, diu que està el Departament d'Urbanisme està col·lapsat, si només deixes una figura és complicat. Per tant, és que la
0: però
1: plaça
0: vostè està en contra pel fet que suposa un augment de recursos econòmics i
1: bueno,
0: no pas perquè la persona
1: també,
0: que estem parlant en qüestió s'ocupi de la gestió o la supervisió d'aquests assumptes.
1: No, en contra
0: no?
1: de la persona no tinc res, eh? És una persona que va venir amb nosaltres i és un professional esplèndid i amb molta experiència i una
0: per tant,
1: gran capacitat.
0: No la creu necessària o és una qüestió de diners?
1: No, jo crec que s'haurien d'haver fet els passos, no? Si aquests senyors sabien que per llei, és per llei que als 70 s'ha de jubilar i ja no el deixen prorrogar més perquè està fent pròrrogues, doncs s'havia d'haver previst de treure la plaça, no? I a partir d'aquí, doncs, el que ens van explicar, que conviurien dos semestres, un semestre, 6 mesos, amb dos per fer el traspàs. Clar, això no ha passat i ara ens trobem que estem aquí.
0: Escolti'm, en el seu dia es van parlar que ja han existit trobades, converses pel canvi de el model de recollida d'escombraries a Palafolls. S'han fet més o no?
1: Ens van convocar amb una consultora que ens va venir a presentar una mica bueno, diferents projectes de municipis, van valorar una mica el que teníem aquí nosaltres, no? Que van dir que els contenidors eren molt fantàstics, que el Martí estava content perquè per fi algú li havia dit que eren, bueno, ens van dir que eren contenidors que perfectament es podien modificar per tenir la targeta,
0: sí.
1: aquesta targeta que tu passes,
0: que es diu Easy.
1: Sí, que tu passaries i això te permetria tenir bonificacions després.
0: sempre i quan que s'escolli el model, sí, el model de contenidors de... intel·ligents, sí. Que no sé si estan, sí, molt per la labor des de l'Ajuntament, perquè em sembla que sempre han apostat pel porta-a-porta.
1: Sí, Esquerra sempre ha apostat per el porta-a-porta. Jo crec que el sistema que hi ha ara funciona, s'haurien de fer, sí, més campanyes informatives o de sensibilització per la gent, i també, per què no, alguna campanya sancionadora, perquè hi ha gent que no recicla perquè no vol.
0: Doncs, senyor Güell, ens hem quedat sense temps. Només li demano, perquè com que falta un any, entenc que això de la decisió de si va una llista o va una altra, o si vostè la lidera una nova o nova de número 1 en alguna, que no sé si té pensat quan ho dirà això, quan ho decidirà.
1: Bueno, m'agafaré l'estiu per acabar de decidir.
0: Ui, mare meva.
1: No, ja tens de tot. Li dic jo que he portat moltes campanyes.
0: Dolors Agüera, regidora no escrita a l'Ajuntament de Palafolls. Moltes gràcies per ser avui a les Assumptes.
1: Gràcies a tu, Marc.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que estava,
1: sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no? Al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta, i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé, potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits precisament a l'any 1145 per primera vegada per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, com tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge, no, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem...

0: regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Uh-huh. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem Orient, hi havia, li arriba notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nasturià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam, una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que ell es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans, i per tant se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, uh-huh, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
0: exèrcit. Està xetat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
1: A un D&D, no?
0: No, a un Thief o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xetant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi, no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava

0: plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no? Controla molts regnes, parla, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com de un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no? Que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no? I tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
1: ho va posar tot allà,
0: tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al preste Joan, no? Perquè si aquests rumors havien seguit existint, i per tant es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que per tant s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema... Però és que ni el regne del preste Joan ni el propi preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central i el Pròxim Orient sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després... i arribin allà i no hi hagi cap preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda, no? Llavors el preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí.
0: Apareix a,
1: sí, sí, sí,
0: al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
1: pues
0: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: Mira, escolta, seria un mini programa premium d'aquests de Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: L'Adrià s'està
1: venint,
0: arriba avui i ja ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
1: brutal
0: de comprar una, saps aquelles taules de so de...
1: d'efectes de so, però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Bé, però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada,
0: vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al preste Joan a Europa. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Jeliushi de Kitan. Ja anirem posant, ja anirem posant tot això
1: a poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment ben imitat cant difònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé
1: per
0: què.
1: Però ho has anat en concret?
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale.
0: En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale, doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història. Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar, i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa, i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa eurasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi ha diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la, i d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història eurasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els uns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans, no? Llavors ja tenim aquí en un moment xinesos, turcs, uns
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, eh? Mm-hmm. Els kushans, mm-hmm. no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta, no?
1: Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant tant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: un meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys
0: podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina, no? El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa, vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, uh-huh. O la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola, no? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres, i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però nestorians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà, no? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i per tant sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi el situen com dins el món nestorià, i això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest gegant turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
0: Uh-huh.
1: És també el moment, no?, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident, llavors fugen
0: cap
1: a l'est, no? El 635 emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina, i per exemple els donen permís per fer esglésies. El 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII,
1: Segle VII.
0: És molt fort això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests els nestorians després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujet amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als quereïtes. Els quereïtes es converteixen l'any 1009 i de fet són el poble, dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa, i ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara començarem a ajuntar, a ajuntar, no? Tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale, no? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria atacin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada o aquest antic descendent dels nòmades es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el genat dels caraquitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara venga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Khan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris, no? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els xivels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però, en tot cas, reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres: amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukin ad-Din Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. no conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la Segona Croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple perquè sobren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40 mil musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nasturians. Perquè els nasturians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliud així no es va convertir-se mai al nasturialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nasturians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? O una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nasturians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Per dir, per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, Això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt bé, fantàstic. O sigui, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.